0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ah, ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment.
0: Oh, això no funcionarà, bueno, ja ho veig. No,
2: deixes
0: no
2: acabar.
1: Sempre fem el mateix.
3: No, va bé. Potser no en teniu ni idea, una mica.
1: No va bé.
4: Al matí, la mare que el va parir. Preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: No és èxit.
2: Flashback.
0: Aquest és l'èxit de la setmana.
1: Flashback.
3: Ella ja, ella ja.
4: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
5: Hola, soy Quevedo.
4: Esto es...

0: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
1: Els sents?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
0: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
2: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la...

0: Sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

Imagina't un estiu sense el so de les onades, els grills, les migdiades, les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu Alex Warren. Aquesta cançó es diu Mr. Know-It-All i es converteix en la primera cançó que sona aquesta nova temporada de Ràdio Flashback.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Bibi Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta. Lleva, dutxa't, esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Doncs això, bon dia i benvinguts a una nova edició del Matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Jo sóc en Carles Pérez i estic, com sempre, encantat de saludar-vos un any més, una temporada més, a través del Matí, la mare que el va parir, el programa que aquesta temporada fa 20 anys que estic fent, per tant, 20 anys llevant-me d'hora, i deixeu-me dir que és un plaer. Bé, llevar-me d'hora no és un plaer, és una putada, no ens enganyem. Però és un plaer venir aquí, venir a treballar i seguir fent el que m'agrada, com sempre ho he dit, i sobretot aquesta hora ho recalco bastant. Tothom que fa el que li agrada, jo crec que hem d'estar molt, molt, molt i molt agraïts, i doncs això, agraïdíssim, no només a aquesta casa per deixar-me seguir fent el matí la mare que el va parir, sinó a tots els oients per fer-nos confiança una temporada més, des d'ara, des de les 6 del matí fins que siguin les 11. Aquest any reduïm una hora, aquest any acabem una hora abans, perquè la veritat és que les temporades anteriors acaben bastant trinxats. Doncs de 6 a 11, a nova edició del matí, la mare que el va parir, edició que pertany a l'últim dia del mes d'agost d'aquest 2026. Així que benvinguts al 31 d'agost del 26, acomiadem el mes d'agost i donem la benvinguda a la nova temporada del matí i la mare que el va parir, que l'anireu sentint al llarg de les hores. Això comença ara mateix, això comença aquí i això comença, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, amb el matí i la mare que el va parir. Així que benvinguts tots i totes al Despertador de Catalunya. I, com sempre, merci per ser-hi. Jo sóc en Carles Pérez. Gràcies per escoltar la ràdio tan d'hora.
1: Al matí la mare que el va parir. Només a Flashback.
0: Comencem amb Fever Dream. Bon dia.

0: no et volies llevar tan d'hora...
1: Però què passa, xavales?
0: Haver-te fet futbolista o youtuber.
2: This is important for the players, for the team.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb

0: aquesta cançó es diu Energia, són Doctor Prats i sonen des del matí la mare que el va parir quan passen 11 minuts de les 6 del matí. Benvinguts, benvingudes al Despertador de Catalunya. Hola, Jan Ponsa, bon dia.
1: Hola, bon dia, Carles.
0: Què? Com han anat les vacances?
1: Bé, sí? Sin más.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Veig que no han passat a la història de les teves vacances.
1: No, sense dubte no. Però bueno, bé, estic molt calorós, hem suat molt, però ja hi tornem a ser aquí. Tinc ganes de rutina ara, una mica, la veritat.
0: Sí, de gust, molt bé. Pot ser que haguem estat davant, o estiguem encara, perquè estiu encara ens falta una estona, d'un dels estius més calorosos que jo recordo, i més xafogosos, i més merdosos.
1: Sí, sí, ha estat un estiu històricament calorós, des que va començar fins a ben bé el final. Així que déu-n'hi-do quin estiu que hem passat, i sembla ser que la calor, doncs encara li queden dies, de 15 dies tornarà a remuntar força. Per tant, ompliu-vos de paciència, que sembla ser que això és un estiu que no s'acaba.
0: Avui som dilluns 30 d'agost del 2026. Quin dia farà avui, Jan Ponsa?
1: Doncs mira, començarem el dia força tranquil, amb bastant sol sobretot a les comarques interiors. Podria ser que tinguéssim també alguns núvols a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona. Poca cosa, en principi. I a partir de la tarda tindrem alguns núvols més, sobretot a les comarques interiors de Girona. I, de fet, es podria escapar algun ruixat o algun xàfec entre el Ripollès, el Berguedà, també el nord d'Osona i el Lluçanès. Per tant, una tarda doncs força tranquil en general, tret d'aquests 4 ruixats, i temperatures que avui doncs baixen transitòriament a l'espera, doncs, com he dit, que els propers dies doncs tornin a recuperar-se.
0: Perfecte, repassem 4 temperatures ara mateix quan són les 6 i 12 del matí. A veure.
1: A Barcelona tenim 23 graus, a Vilafranca al Penedès 18, a Girona 16 i a Tarragona 22.
0: Perfecte. Bueno, ben tornat i benvingut, Jan Ponsa.
1: Gràcies, igualment.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
2: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.

Aquesta cançó va triomfar en pandèmia, ho recordeu tot segurament. Nomcebo Cicode, donant-ho tot en aquesta cançó que es diu Jerusalem i que avui torna a sonar per aquest inici de temporada del matí, la mare que el va parir, no només del matí, la mare que el va parir, sinó que de tota la programació habitual de Ràdio Flashback, que hem començat ja fa 18 minuts, així que us dono la benvinguda un any més a Ràdio Flashback i us agraeixo

0: Aleshores, has entrat que... com si fos una exhalació per la porta.
1: És que, com que és el primer dia, encara no tinc molt clar quan he de venir.
0: És veritat, tens raó. Però, bueno, la qüestió és que...
1: Dic, vinc per si de cas, perquè dic, no sé si està fent temps per mi.
0: No,
1: dic,
0: no, encara.
1: Vale, vale, encara,
0: encara
1: no.
0: Però de seguida, de seguida.
1: Vale, vale.
0: De seguida repassem l'horòscop. Però abans volia clausurar, volia fer una cerimònia de clausura com Déu mana, a una cançó que ens ha acompanyat tot l'estiu.
1: Ai, sí.
0: I una cançó que ens va acompanyar també quan, a final de temporada passada, que vam gravar amb Banda Neon el videoclip i que va ser un dels grans dies com de l'estiu,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, el recordem d'aquells que es destaquen, eh? Sí, anar a la platja, ho vam fer tot. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Xulo, va ser el mes de juliol i vam gravar el videoclip a la platja, en aquest cas de Gavà, d'aquesta cançó que avui tanquem, diguéssim que avui la posem sí. Per l'última vegada. Anem a fer la clausura d'una cançó que us ha acompanyat cada dia d'aquest estiu, aquí al Matí la mare que el va parir, en aquest cas al Matí la mare que el va parir d'estiu, que és la cançó que hem fet amb Banda Neon i que és la cançó que encara defineix, malauradament encara està definint perquè fot una color que flipes, i en farà més, segons ha dit el Jan Ponsa. Evidentment no serà el que hem passat aquest mes d'agost, però que la cançó es diu Caloríssima, l'escoltem per última vegada al Matí la mare que el va parir. Hello.

0: explica.
1: Policia, policia! Estic suat, estic suat.
2: On està suat?
0: Amb aquesta calor, suc com un porc.
3: Et canta l'ala!
0: Et canta l'ala!
3: La pell s'enganxa!
0: La pell s'enganxa!
3: Amb aquesta calda!
0: Amb aquesta calda!
3: Em sortiran pollets dintre!

el meu amic Mamaduixa. Aquí teniu la millor gent del planeta. Quan passen 25 minuts de les 6 del matí. Bon dia a tots. Bon dia, Mamaduixa. Com em mola ja per m'escoltar, no et salva parir.

0: hora, sóc mama duixa i jo em llevo cada matí amb el matí la mare que el va parir.
1: Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta nova temporada de Ràdio Flashback. Hola, Naixa Taulet.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal? Benvinguda de nou. Què tal el teu estiu, primer de tot?
2: Doncs molt bé.
1: Com ha anat?
2: S'han fet bastantes coses i ara ja tenia ganes de tornar, però bé, bé, vaig anar de colònies d'acampaments.
1: És veritat, això.
2: I he estat per aquí per allà fent escapades per Catalunya. Jo, escapada local.
1: No, no.
2: Em funciona.
1: Quilòmetre zero.
2: Sí, em vaig com destrossar els genolls, com bé ho sabeu, jo
1: és
2: crec
1: veritat.
2: Que ja ho sap tothom.
1: És veritat. Sí.
2: Però tot bé.
1: Sí, sí. Bueno, si de normal ja fas moltes coses, vas a molts concerts i tal,
2: sí.
1: Doncs imagina't en època estival i vacacional, doncs no pares, no?
2: No, no, no s'ha parat.
1: Que, molt bé.
2: Sí, sí.
1: Però no s'esperava menys de tu, eh? Si m'haguessis dit el contrari...
2: T'hagués decebut, eh?
1: Bueno, hauria pensat que passava alguna cosa i que hauríem de parlar o alguna cosa.
2: Ens haguéssim de preocupar. No,
1: exactament.
2: No, no.
1: Però
2: bé,
1: no,
2: bé.
1: De moment tot bé, perfecte. Alguna cosa a destacar d'aquestes que has fet?
2: De
1: ja sé que és molt abrumador, eh?
2: Sí.
1: Perquè clar, en fi, ha estat un mes i mig o dos que tal...
2: Sí, s'ha anat una mica a tots els festivals i dissabte, concretament, vaig anar a veure Balandrau.
1: La pel·lícula?
2: Sí, molt tard, eh? Molt tard hi ha anat.
1: No, és veritat, vas una mica tard, però no, però escolta, més val tard que mai. Què tal, què et va semblar?
2: Quin patir, per favor.
1: Sí.
2: Jo crec que tu ens vas explicar que no havies patit tant com del que s'esperava, potser.
1: A mi la
2: pel·lícula... Però jo pensava, a mi no em deixaran a la muntanya mai més.
1: Ja,
2: mai.
1: Ja, ja. Home, està molt bé perquè és que la història, bueno, és tràgica, evidentment.
2: Sí.
1: I la pel·lícula està molt bé. I jo, diguéssim, que m'esperava una mica més.
2: Jo crec que haguéssim pogut apretar una mica més en lo emocional, de dir, vale, que ploréssim una mica més o que ens toqués una mica més, però jo és que sóc una bleda amb això,
1: ja.
2: O sigui, jo vaig plorar.
1: Per mi hi ha una pel·lícula que està... I després faré una recomanació de pel·lis que he vist aquest estiu, perquè
2: sí.
1: Crec que n'hi ha de molt interessants. Però jo n'he vist una, que, per cert, que està a Netflix, que no sé si ha passat pel cinema i a mi no em sona, que per mi supera Balandrau, i que una mica va del mateix. O sigui, no és que vagi del mateix, però va d'esports extrems, de muntanya i tal. Balandrau no era un esport extrem, perquè anaven a excursió, els van
2: enganxar el torp
1: i tal. No. Però hi ha una pel·lícula que es diu La Fiera, que la recomano, que, insisteixo, és a Netflix, i que va d'aquest grupet de gent, història real, que es llançava amb una mena de vestit que simulava un ocell, que es llançaven de muntanyes. Amb aquest vestit d'ocell,
2: sí.
1: Molts d'ells patrocinats per Red Bull, ho dic perquè la gent es pugui situar, i llavors bueno, volaven
2: algú
1: més...
2: Algú no surt bé.
1: Exactament. Volaven més que si tiressis sense res i després ja agafant el paracaigudes i tal, però eren gent que eren uns bojos de la muntanya, uns bojos de tirar-se pels llocs.
2: Que fa patir molt veure aquestes pel·lícules.
1: Acaba com el Rosari de l'Aurora, i us ho dic. És una història real, és la història, per exemple, de l'Álvaro Bultó, que va morir fent aquest esport. No va ser malauradament l'únic que va morir fent aquest esport.
2: Mare meva.
1: Hi ha una pel·li que ho relata increïblement bé, és una pel·li boníssima, i que es diu La Fiera, i la trobareu a Netflix. Jo ho dic com a recomanació, per si... A mi em va agradar més aquesta que Balandrau, a mi.
2: Bueno, perquè també és com una experiència ja corporal, no? Com que et tensa una mica.
1: Hòstia, sí.
2: Aguantar tot allò. Sí,
1: totalment.
2: Sí. I jo pensava a mitja pel·lícula, vull marxar.
1: Bueno,
2: vull,
1: ja,
2: no vull mirar més.
1: Tu la vas veure al cinema, per això?
2: No, la vaig veure al cinema La Fresca, que feien a Roda, aquest dissabte.
1: És que jo la vaig veure a un cinema una mica d'això, que no diré quin, perquè la pantalla estava tota
2: com
1: foradada, i llavors em veien estrelles on no n'hi havia, perquè és una pel·li fosca. Bueno,
2: clar,
1: en fi,
2: sí.
1: Bastant lamentable. Total, que anem a l'horòscop, com
2: Vinga,
1: sempre,
2: va.
1: Com cada dia. Comencem el primer horòscop de la temporada, comencem pels Àries.
2: Comences el dia amb ganes de canvis. Fes aquell petit pas que fa temps que vas ajornant.
1: Taure.
2: Avui la paciència tindrà premi. No forcis una resposta perquè acabarà arribant quan menys t'ho esperis.
1: Bessons.
2: Una persona nova pot despertar la teva curiositat. Dóna-li conversa perquè us podreu entendre molt bé.
1: Cranc.
2: Avui toca mirar una mica més per tu. Dir que no a un pla o a un compromís també és cuidar-se.
1: Lleó.
2: Una crítica et pot molestar més del compte. Agafa només la part que et pugui servir per millorar.
1: Verge.
2: Tindràs l'oportunitat de solucionar un petit conflicte. Un gest senzill pot ser suficient per deixar-lo enrere.
1: Balança.
2: L'amor estarà una mica mogut avui. Evita imaginar problemes abans que existeixin i pregunta directament.
1: Escorpí.
2: Alguna cosa no sortirà com havies planejat. Canviar de pla ràpidament serà la clau perquè el dia continuï bé.
1: Sagitari.
2: Avui et vindran ganes de gastar més del compte. Abans de comprar, pensa si realment ho necessites.
1: Capricorn.
2: Algú reconeixerà una cosa que has fet bé. Accepta el compliment i no treguis importància als teus mèrits.
1: Aquari.
2: Necessitaràs trencar una mica amb els horaris. Un canvi de plans espontani et donarà l'alegria del dia.
1: I acabem amb tu, peixos.
2: Una amistat et pot explicar alguna cosa important. Escolta, sense jutjar perquè avui necessita més suport que consells.
1: Molt bé, doncs amb el matí la mare que el va parir, com sempre a aquesta hora, i ho seguirem fent aquesta temporada, ja sabeu com us anirà el dia a través de l'horòscop. I ara arriba la meva estimada Paula Montes amb l'informatiu de 6:45 del matí. Bon dia a tothom.
3: El matí la mare que el va parir, cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez. Flashback.
2: Bon dia, són 6:45. Aquest diumenge hi ha hagut a Ceuta una nova manifestació de protesta de residents de la ciutat autònoma que reclamen solucions després d'un mes amb milers de persones migrants malvivint als carrers. Unes 300 persones amb banderes d'Espanya i de Ceuta han sortit de la plaça d'Àfrica i han anat fins a la delegació del govern espanyol. Es calcula que encara hi ha almenys 5.000 persones migrants a la ciutat, de les més de 70.000 que van entrar de manera irregular des del Marroc. D'altra banda, el 8 de setembre comença el curs escolar per tot l'alumnat de Catalunya. Més d'un milió d'alumnes que només podran tornar amb normalitat si es desconvoca la jornada de vaga a l'ensenyament públic anunciada per al primer dia de curs. Mentrestant, el Departament d'Educació ha assegurat que s'han reforçat les plantilles de mestres i professors, que hi haurà més professionals a l'escola inclusiva i que s'obriran més aules d'acollida per a la integració de l'alumnat nouvingut. I els castellers de Vilafranca han fet història descarregant per primera vegada el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Ho han aconseguit aquest diumenge 30 d'agost per Sant Fèlix, patró de Vilafranca del Penedès, i una de les diades més importants de la temporada castellera. La jornada ha estat especialment emocionant, amb castells de 10 pisos i diverses estrenes de les colles. Els esports. El Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús en les pròximes hores. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per dues temporades i una d'opcional. També avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano 9:45 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
1: Últim dia avui, gràcies Paula, del mercat de fitxatges. Avui 31 d'agost veurem què passa, si hi ha moviments, aquells moviments d'última hora, que a mi m'encanten aquestes trucades, aquests faxos d'última hora, aquestes inscripcions d'última hora. A mi això, en fi, és una jornada que em queda... Reconèixer que m'encanta, que em flipa. Són 6:45 de 7 del matí. Hem començat temporada al matí, la mare que el va parir. I m'agradaria els dilluns, com en el cas d'avui, fer una coseta a aquesta hora, aproximadament. I és que em recomanéssiu coses que heu fet aquest cap de setmana. És a dir, què us ha agradat de les que heu fet aquest cap de setmana. Avui, com que venim de l'època d'estiu, ho allargarem a l'estiu. És a dir, què heu fet aquest estiu que sigui recomanable? Ja no tant per mi, que també, però per la gent. Donem un servei públic entre tots. Doncs mira, vaig anar, no sé què, vaig fer una activitat, etcètera, etcètera. Per exemple, us poso un exemple. Podeu enviar missatges ja, 628-414-029, WhatsApp obert. Us poso un exemple. Jo, què sé, aquest estiu jo vaig anar... Per exemple, una cosa fantàstica que es diu el tren del ciment, d'acord? A Castellà de Nuc. I em va semblar, en fi, fantàstic. Una activitat familiar per fer molt, molt, molt, molt xula. Doncs no sé, coses com aquesta. O pel·lis, o obres de teatre. No sé, recomanacions que ens podeu fer a aquesta hora. Sobretot els dilluns, que és quan segurament heu tingut temps de fer coses al cap de setmana. Doncs en aquest cas heu tingut tot l'estiu per fer coses. Recomaneu alguna cosa per la resta dels oients. Així que 628-414-029, WhatsApp obert ara mateix. 628-414-029, espero les vostres recomanacions. Va!
4: El matí i la mare que el va parir.
5: ¿De dónde volvemos en televisión si han salido unos anuncios antes? ¿De dónde volvemos?
6: De orinar.
3: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir, només a Flashback.

0: amb Ed Sheeran. Una de les que segueix sonant al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback, 2:15 de... Perdó, i 5 minuts de 7 del matí. Bon dia i benvinguts a aquest últim dia del mes d'agost i primer dia de la temporada aquí a Ràdio Flashback. Bé, recomanacions com esteu fent al 628-414-029. Que m'agradarà molt que les fem cada dilluns, així compartirem entre nosaltres coses que puguem fer. És, jo crec que és un, no sé, un servei públic que va bé per tothom. 628-414-029, us escolto, ja.
1: Hola, bon dia. Doncs, bueno, aquest estiu ha anat de conya, he desconnectat bestial a les vacances, hem estat a Empúria Brava, relax, platgeta, sortides amb amics i tal. Però el que us vull recomanar ha sigut una descoberta que vam fer aquest dissabte a la nit a un restaurant petitó que hi ha a Paraclaret amb l'Avinguda Gaudí, que es diu La Xafardera,
0: sí.
1: I la veritat és que vam menjar molt, molt, molt bé, tenen una carta curteta, però vam menjar superbé i la veritat és que molt bé de preu, totalment recomanable. Espero que el vostre estiu hagi anat també de meravella i ben tornats. I encara la nova temporada, tots amb moltes ganes.
0: Home.
1: Vinga, un petó.
0: Merci per la teva recomanació. Gràcies. Més.
2: Bon dia, Flashback. Bona tornada a tothom.
0: Hola.
2: Doncs mira, jo més que un lloc vull recomanar, com has dit abans, la pel·li de la Fiera, que justament la vaig veure ahir i em va agradar moltíssim.
0: Sí, senyor.
2: Tot i ser un drama, a mi tot el que va relacionat amb, fets reals m'agrada. I la veritat és que em va encantar. Així que com tu, la recomano molt. Que tingueu bon dia.
0: Superbé, moltíssimes gràcies. Per cert, hi ha una altra, la Fiera, molt recomanable, amb el Carlos Cuevas i el Miguel Bernardo com a protagonistes. Insisteixo, és aquesta pel·li que relata aquests fets tràgics, perquè... En fi, no faig spoiler perquè és una història real, però en fi, bé, tampoc és que acabi la peli, però és aquesta peli que relata com una sèrie de joves tenen aquesta afició de llançar-se de les muntanyes i dels llocs alts utilitzant aquest vestit que simula un ocell i després obren el paracaigudes. Doncs bé, ja sabeu que la gràcia d'això és anar pel costat de la muntanya i a vegades doncs, això té un risc massa, massa elevat. D'això parla la peli, i està molt bé, i la recomano que està a Netflix també. Diuen la visita virtual que fan al poblet d'Eri, a la vall. Però no sé quina vall. En fi, diu que està molt recomanable, però en fi, ho podeu buscar. Són 6:45. Merci per les recomanacions, de debò.
3: Hola, hola, família. Soc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

0: èpica a la qual ja ens té acostumats Nil Moliner.
1: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez.
0: I amb el Jan Ponsa. Hola, Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, Carles.
3: Núvols i sol.
0: A veure, anem a repassar el temps que farà avui, últim dia del mes d'agost i primer de la temporada de Flashback.
2: Ja podria ser setembre avui, ja.
0: Una mica sí, sí.
2: Un dia una mica estrany.
0: Haver-ho fet bé, sí, exactament.
2: Doncs avui començarà el dia, doncs, força assolellat a bona part de Catalunya. Podríem tenir alguns núvols a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona, acompanyats amb sol, poca cosa. I a partir de la tarda sí que creixeran alguns núvols, sobretot a les comarques de Girona, interior de Barcelona. Podríem tenir també algun ruixat a punts del Ripollès, el Lluçanès, el Berguedà, inclús també, i el nord d'Osona, aquest sector aquí, avui a la tarda, doncs sí que podria caure alguna gota. A la resta de Catalunya, tarda molt tranquil·la, amb un dia on les temperatures baixen un pèl, i els propers dies ja us avanço que la calor tornarà a apretar. Per tant, torna, bueno, arriba el setembre, però l'estiu, com a tal, sembla ser que no ens abandona.
0: Vaja. Temperatures ara mateix, quan són gairebé 6:45 del matí.
2: Arraimat, camí dels 16 graus, a Palafrugell 19, a Castellbisbal 18, i a Begues, al Baix Llobregat, 21 graus.
0: Molt bé. Per cert, deixa'm fer un aclariment respecte a una informació que dèiem abans. Ens recomanaven anar a un poble que es diu Arill la Vall.
2: Ah, jo el conec.
0: Val, això està a la Vall de Boí.
2: Sí.
0: Jo no sabia on era i per tant, em faltava informació. Arill la Vall, és la recomanació que ens feia aquest oient. Arill la Vall.
2: Molt maco.
0: I has estat? Sí.
2: Sí, poble romànic.
0: Aquest estiu?
2: No, farà uns mesos i he estat...
0: Val.
2: Bueno, i pobles molt xulos allà a la Vall de Boí, a Boí, Taú, Arill la Vall, Barruera... Visiteu les zones, molt maca.
0: Coll, Cardet, Saraís, Pla de l'Ermita, en fi.
2: Pla de l'Ermita, també.
0: Locampo. Sí, sí, hi ha Caldes de Boí, per exemple. Bueno, en fi, que aneu a visitar la Vall de Boí, que és un dels llocs xulos.
2: I tant.
0: Per fer. Que encara, hi ha molta gent que encara li queden vacances, o encara està de vacances. O hi ha gent que comença les vacances.
2: Sí.
0: Cada cop és més habitual que les agafin el mes de setembre. Hola, Marc Casanovas!
4: Hola, hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, com estàs?
4: Bon dia. Bé, bé, content de tornar a ser aquí.
0: Sí, home, no t'ho creus ni vacances. Tu. T'ho creus ni tu, això, però bueno.
4: Sí, home, no, bé, bé. Què faríem si no?
0: Home, i tant, avorrir-nos. On has estat?
4: Mira, per trencar una mica la dinàmica dels últims 27 anys cap a la Costa Brava, a l'Empordà, sí, que és el que no he fet mai abans, doncs tota aquella zona d'allà. Oh. Soc una persona que li agraden els reptes, trencar amb la monotonia.
0: Mira,
4: i doncs sí, per aquella zona, que no s'estaves malament i també, doncs, bueno, per aquí i per allà, excursionetes.
0: Molt bé, ets de Costa Brava. En canvi, jo no sé per què tiro sempre cap a... Últimament no paro d'anar a la Costa Daurada.
5: Per alguna cosa, per...
2: A quin lloc?
5: Sí.
0: No sé, he estat a Miami Platja, uh-huh. He estat a Montroig, que estan com al costat, sí. De fet, crec que formen part del mateix poble.
5: És que està molt infravalorada,
0: i llavors està per tota aquella zona de Najatosa.
5: Exacte, és que és perfecta aquella zona.
2: Teva zona. Sí, a veure, hi ha un lloc xulo per allà avall, eh?
5: Sí.
0: La teva zona. Està, jo, és que, clar, és que la Costa Brava és molt Costa Brava, eh? Això és veritat.
5: Sí, però vista una, vistes totes.
4: Apa, cases, no. Bueno, a veure, la Costa Daurada tampoc seria un paisatge tan diferent a cada platja. Són aquells 3.000 quilòmetres. Sí. De platja.
0: Pots anar a Mallorca, comprar una ensaïmada i tornar sense mullar-te el pit.
5: És veritat, això.
0: Saps què vull dir, doncs, això.
4: És perfecte, però
0: sí,
4: bueno.
0: Sí, totalment, totalment. Bueno, va, sí. Comencem a repassar l'actualitat d'aquest dilluns, 31 d'agost, Marc.
4: Ui, 31 d'agost, és que...
0: Sona fatal.
5: És dur, això.
0: Sona fatal.
4: Deixeu-me dir abans que aquest cap de setmana m'he deixat veure més del compte per alguns llocs i he trobat gent, fans del programa, que em feien la reflexió aquesta típica, molt bonica, de ah, que bé, ja torneu, quines ganes que torneu.
0: Sí.
4: Jo pensava, clar, però li estàs desitjant a algú que se li acaben les vacances ja.
0: Clar.
4: Que això deu passar molt poques feines. Amb el mecànic del teu poble no li dius, oh, que bé, quines ganes que
5: no.
4: Sí, ja entenc que els no fa molt bona fe, però a la vegada era com, m'estàs recordant que ja s'acaba això. Però
0: sí,
4: bé.
0: Però et necessiten, Marc, et necessiten.
5: Sí, sí.
4: Imprescindible. Home. A la vida de tothom.
0: Mira, l'altre dia parlàvem amb la novel·la, la quiosquera de sota,
4: sí,
0: de la ràdio.
4: Tant.
0: I ens deia això, que et necessita per l'home que brama perquè sap que són les 9 menys 5 per l'home que brama. És com les campanes,
4: sí, sí,
0: dels pobles.
4: Sí, vindria a ser això, sóc el campaner de...
0: El campanar de Catalunya ets, Marc.
4: Molt bé. Bueno, a qualsevol cas, anem, si voleu, cap a l'actualitat d'avui.
0: Sí.
4: Anem a Itàlia, que estan reformant el codi de circulació i han posat una llei una mica curiosa, si més no, per lluitar contra l'smartphone zombie.
2: What?
4: Direu, què és això? Ai. Exacte, aquest what del Jan. Doncs això seria per lluitar contra la gent que travessa el carrer sense mirar a banda i banda del carrer, sí, perquè va amb el telèfon mòbil.
0: Home, i tant.
4: Vas mirant qualsevol història i tu travesses sense mirar, passa el que passa llavors, t'aixafen i després aquí és la culpa. Sí, sí. Doncs el que volen fer a Itàlia és posar multes a partir d'ara de 75 euros per cada vianant que creui sense fer cas dels senyals o que estigui distret amb el telèfon mòbil o els auriculars, també.
0: Ja, yeah.
5: Si
4: vas amb auriculars i fas una mica de la teva, també poden multar-te 75 euros. Això ja ho feien a Sardenya, però ara ho volen posar a tota Itàlia i veurem si això s'acaba escampant per la resta d'Europa, que tot el que sigui treure quartos, doncs sempre és benvingut per les autoritats.
0: Sí, no, jo la trobo molt bé, aquesta mesura. La cosa és que es faci efectiva, perquè, per exemple, jo recordo sancions en pandèmia que no es van arribar a fer efectives mai. Mai.
4: Sí,
0: i llavors dius, bueno, doncs per què les poses si no les
5: fas? No, la pandèmia tothom es va saltar les normes.
0: Tothom s'ho va saltar, tot, sí. Per això.
5: I de cop tothom tenia gos.
0: Exacte,
5: bueno,
0: exacte.
2: El pobre gos, sisplau, deixeu-me descansar.
0: Exacte. Sí, sí.
4: Jo vaig ser tan tonto que vaig agafar el gos just després de la pandèmia. O sigui que no podia ni sortir al carrer i ara he de sortir cada dia.
0: Cada dia a les 4 i pico a sortir a treure el nus.
4: Sí, sí, que... Bé, sí, és igual, ja has explicat.
0: No, digues, pots dir,
5: què passat,
0: no,
5: què fas?
0: No,
4: és que és una tonteria com una casa, però jo el trec cada dia quan em llevo al matí, a quarts de cinc del matí, però clar, és un moment del dia que has d'anar una mica ràpid. I estic molt content perquè he aconseguit que pixi a un arbre que hi ha just davant de casa, així... En un minut i mig tinc la pixada del gos feta i puc tornar a casa i m'estalvio com 4 minuts que no tenia l'any passat. Per tant,
0: són
4: feliç.
0: Són petites fites de cada dia. Sí? Atenció, que aquestes són molt importants.
5: És un èxit,
0: petites
5: això pel Marc.
0: Petites tonteries que et fan el dia més fàcil. Jo no té res a veure amb això del gos, però té a veure amb l'ordinador que tinc davant meu, que es diu Dalet i que no puc suportar-lo. Diguéssim, la relació
5: programa,
0: que tenim. El programa que fem servir, que és una... Bueno, en fi, és el pitjor programa que s'han creat mai. La qüestió és que... Vaig descobrir una cosa divendres,
5: ah, sí?
0: I ja fa com 3 anys que anem amb aquest programa, que no sabia que es podia fer i que es pot fer.
5: I què podem fer?
0: No, bueno, és una xorrada, no, tampoc... És una cosa tècnica, però que em facilita el meu dia a dia.
5: Molt bé.
0: I és com això que li passa al Marc, que ha aconseguit que el gos li pixi a l'arbre corresponent. Doncs són petites fites de cada dia, petits triomfs, victòries de cada dia.
4: Clar, sí, home, sí, però què ens importa, això?
0: Sí, senyor. Ens ho fan més fàcil tot plegat. Bueno, Marc Casanovas, vas venint cap aquí a la ràdio.
4: Ja ho veurem.
0: Fins ara.
4: Fins ara.
0: 6:48 minuts. A Figaflauas. Temazo, solucions i no problemes.
3: Mamá, sota l'ombra d'un arbre, no queda núvol que em vinguin a veure.
1: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Solucions i no problemes amb els Figaflaues a l'espera. A veure si fan alguna cosa o no. Alguna cosa musical. No, ja et saps alguna cosa? Tu que saps de tot?
1: No, de moment no sabem res.
0: Vale, vale.
1: No, no.
0: Sé que s'han currat molt la gira nova.
1: I tant, un molt bon estiu han passat, eh? Perquè tenen un directe espectacular.
0: Jo crec que han posat tots els esforços en fer un directe espectacular, com tu deies, i veurem què passa amb les cançons. De moment encara no. A mi em genera respecte, diguéssim, un grup que no tregui una cançó cada 15 dies.
1: Exacte.
0: Em genera respecte.
1: L'admires, de cop.
0: Sí.
1: Perquè últimament... Com a xurros, eh?
0: Sí. Jo penso que és una mica problema. Sí, com a xurros.
1: Sí, bueno, és que depèn de com es facin les cançons.
0: Exacte. Hi ha gent que té el talent per treure cançons com a xurro i totes són bones, sí. Jo que sé, és el cas de Nil Moliner, per exemple. Sí. Per dir un exemple.
1: N'hi ha d'altres que, bueno...
0: que s'han d'esperar una mica més, però a la cançó que treuen, de pelotazo al canto.
1: Exportar cada dia.
0: Sí.
1: No pot ser.
0: Sí, 52 minuts. Al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback, és el moment que tu, Naget, ens recomanis alguna cosa que hagis vist, que hagis consumit i que valgui la pena. A veure, avui...
1: Mira, fa un temps, l'any passat, us vaig recomanar aquells passatemps per adults que eren en català, entorn Catalunya. Bueno, ideal per mi.
0: Sí, la pega és que són un pèl cars.
1: Sí, això passa a vegades. Però jo vaig decidir el meu sou, invertir-lo en això. N'he fet dos aquest estiu.
0: Bueno, un pèl cars, a veure, no sé, potser...
1: No, valen... crec que són 15 euros.
0: 15 euros.
1: Sí. Uh-huh. Ja està. I llavors hi ha hagut una alternativa de passatemps que jo me l'he passat tot l'estiu fent passatemps,
0: Que guai.
1: Que són els Murdoku. No sé si els coneixes.
0: No els conec.
1: Mira, jo he sigut addicta a aquesta cosa que està molt bé perquè m'ha tret moltes hores de mòbil aquest estiu i crec que moltíssima gent... Sí, mira, ho he buscat i 300.000 exemplars han estat venuts a Espanya d'aquest passatemps.
0: Murdoku.
1: Exacte.
0: Que és com un sudoku, no?
1: Exacte. És una fusió entre els sudokus i el cluedo. Ja que està tan de moda tota aquesta història. Sí. És un llibre on a cada pàgina s'investiga un crim i tu has de trobar qui és l'assassí.
0: Vale.
1: Us heu d'imaginar una pàgina on hi ha com una quadrícula de 9x9, com un sudoku, diguem, i en lloc d'omplir la taula amb números, tu, el teu objectiu és situar els sospitosos que et van explicant pistes d'aquests sospitosos i la víctima, en aquest cas, del plànol, o sigui, de l'escena del crim.
0: Vale.
1: Llavors és un plànol que està dividit en diversos espais. La cuina, el garatge, què. Llavors hi ha algunes coses, mobles, objectes, llits, taules... i has de descobrir qui és l'assassí. I tens un apartat amb una llista de sospitosos de personatges i et diu, el Carles estava al costat del llit.
0: Val.
1: El Marc estava al sud del cotxe.
0: Val.
1: I tens pistes d'aquestes. I una de les persones està marcada com la víctima, que és tu qui has d'identificar què és, i llavors has de seguir les mateixes normes que el sudoku.
0: Val.
1: Només hi pot haver un personatge en una línia i una fila i una columna.
0: Val.
1: Identifiques el Carles, llavors en aquella línia i la columna, la fila, doncs ja no pot haver-hi ningú més, saps?
0: Val.
1: I l'últim pas és trobar l'assassí. O sigui, una vegada has ubicat a tothom en aquest tauler, l'assassí és la persona que s'ha quedat a soles amb la víctima. Llavors descobreixes qui és. I això n'hi ha... Bueno, és un llibre que n'hi ha moltíssims. I comences amb els més fàcils i es va com complicant una mica.
0: Molt bé.
1: M'ha encantat. I ja et dic, jo he desbloquejat una mica aquesta cosa del llapis i la goma. Quant de temps fa que no esborres una cosa amb goma?
0: Mira, és que jo aquest estiu... Jo sóc molt fan dels... En català crec que es diuen mots encreuats.
1: Sí.
0: Bueno,
1: és que tot aquest univers s'està posant de moda i jo estic encantada amb això.
0: Jo aquest estiu, bueno, ara encara, és a dir, anem amb la meva parella, ens comprem un llibre de crucigrames,
1: que
0: hi ha 80 i pico pàgines, i ens els anem robant fins al punt que hem tingut alguna discussió de l'he comprat jo,
1: és meu,
0: et fots i et compres el teu.
1: Jo el que faig en sopes de lletres amb algú altre i llavors competim una mica a veure qui troba primers paraules.
0: No puc amb això, em fot molt nerviós, Naget.
1: Comença sent una cosa de simpatia, de ens ajudem fent-ho, però... Al cap de dos minuts, allò és una guerra, eh?
0: Home, total. Jo no
1: malament.
0: Puc. O sigui, jo l'he de fer jo. El mots engravats l'he de fer jo. Si la meva parella, que a vegades la veig mirant-lo i tal, perquè, clar, bueno, és el que té. Ella, que no és molt difícil. Ella és més llesta que jo, però no és molt difícil. Però ella és més llesta, és més ràpid, és més ràpid. Tot ho fa millor. Això
1: fa com ràbia, no?
0: I llavors no vull que estigui al meu costat.
1: És el meu passatemps.
0: Exactament. Sí. Jo m'hi estic 80 hores.
1: Però és que tu vols estar-t'hi 80 hores.
0: I tant, clar.
1: Saps? Clar.
0: Clar, doncs, escolta, res. Murdokus, va, jugueu als Murdokus.
1: Els sudokus aquests del Cluedo.
0: Molt bé, està bé, bona recomanació.
1: Sí, m'ha encantat, de veritat, m'he passat l'estiu fent això.
0: Sobretot per això que dius, treure hores de mòbil.
1: I tant, cosa que de veritat que ha funcionat, eh?
0: El més interessant que podeu fer, perquè les xurrades al mòbil s'estan multiplicant de manera exponencial als Reels, o sigui... Reels, ja és igual tot, a xurrada tot. Màxima. Eh?
1: Saps què m'he fet jo per treure'm hores de mòbil, també? Jo ja entrava directament, en desbloquejava i anava a l'Instagram, ja per inèrcia.
0: Directe, per inèrcia.
1: Allò que vas anar a veure i no saps total. Ni què vas a buscar, el mateix amb el mòbil. Doncs m'he tret del mateix lloc les aplicacions.
0: Te les has canviat
1: de lloc.
0: Molt bo.
1: Saps?
0: Molt bo.
1: Altres pàgines d'aquestes que passes les pantalles, me les he tret d'allà.
0: Molt bo, molt
1: perquè
0: bo.
1: Així hi he d'anar expressament, no és entrar
0: sí, sí,
1: i...
0: Sí, sí, sí, bon truc, bon truc, bon truc.
1: Feu
0: bon
1: això,
0: truc.
1: Perquè...
0: 6:56, bon dia a tothom.
2: Estàs escoltant El Despertador de Catalunya, que et desperta, t'esmorza i et carrega la bateria cada dia. Al matí, la mare que el va parir. Energia assegurada i gratis, sense treva. Més a Flashback, només amb Carles Pérez.

aquesta cançó em serveix per agrair a tots els que heu vingut aquest estiu als Vapari Tours, aquesta gira d'estiu XXL de Flashback dissabte passat, fa dos dies, a Ripollet. Moltes gràcies a els i a les que veu venir a Ripollet. Proper Vapari Tour, important, aquest divendres a Sabadell. Per cert, si voleu, abans, a les 9 del vespre, el Gran Germán a l'Ajuntament de Sabadell farà el pregó, ni més ni menys, de Sabadell. Així que us espero a tots al Vapari Tour de Sabadell aquest divendres i dissabte, Vilanova del Camí.

0: Badalon la xifra de morts ja ha augmentat als 804, mentre la Pal i la Xina continuen amb les tasques de rescat per intentar localitzar persones atrapades per les devastadores inundacions. El balanç provisional de víctimes continua augmentant, però s'allunya el risc d'una nova riuada. D'altra banda, Nicolás Maduro ha reaparegut públicament a través d'unes fotografies difoses des de la presó. Les suposades imatges de l'expresident veneçolà han estat publicades aquest diumenge a les seves xarxes socials, pocs dies després que els governs de Venezuela i els Estats Units anunciessin un acord que atorga a Washington el control del més del 20% de les reserves de petroli del país caribeny. I una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest diumenge a la platja de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. En el moment dels fets, una jove la bandera groga, i amb aquesta víctima ja són 22 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines i 5 més en aigües interiors com rius, llacs i pantans. Els esports. El Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà 9 punts amb el Real Madrid. Avui també que el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per 2 temporades i una d'opcional.
1: Moltíssimes gràcies, Paula. Jean Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, Carles.
1: Va, cop d'ull al temps.
3: Núvols i sol.
1: Quin dia farà avui, dilluns 31 d'agost?
2: Doncs mira, comencem el dia força tranquil, amb bastant sol, tot i que tindrem alguns núvols aquest matí, sobretot a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona. I a partir de la tarda també tindrem més núvols, sobretot a punts de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Podríem tenir també alguns ruixats a punts d'entre el Ripollès, el Lluçanès, el Berguedà i també al nord d'Osona. Poca cosa en principi, avui les temperatures baixen un pèl a l'espera que els propers dies doncs tornin a pujar amb ganes.
1: Molt bé. Temperatures ara mateix 7:02 del matí.
2: A Banyoles ara mateix tenim 21 graus, a Vic 15, Granollers 20 graus i a Badalona 23 gairebé.
1: Perfecte. Fins ara, Jan.
2: Vinga, fins ara.
4: Ella ja, ella ja, ella ja.
5: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
6: Hola, soy Quevedo.
5: Esto es...

0: amb Elvis Crespo, des del Baifó, aquesta cançó, la cançó d'estiu, segurament. La Graciosa, sonant des del matí, la mare que el va parir, quan passen 6 minuts de les 7 del matí, hem iniciat la nova temporada del matí, la mare que el va parir, i així la nova temporada de Ràdio Flashback. És un dia lleig per iniciar-la, també us ho diré, 31 d'agost, home, ja que ho fem, fem-ho, no sé, l'1 de setembre, no?
1: Tornem demà, doncs.
0: Però bé, no ho dic perquè la gent comença l'1 de setembre. O sigui, els profes comencen demà.
2: Però començar dimarts també és raríssim.
0: Sí. També?
1: Doncs vale, doncs ho fem ja el dilluns que ve.
2: És que el calendari està mal posat.
1: Però hi ha vaga d'escoles, per tant, el dimarts, no.
3: I el dimarts. No vindrem mai.
2: Però el proper bueno, pont quan és? Això us ho heu mirat ja?
0: Sí, no. Bueno,
1: 11 de setembre.
2: Bueno, el dia de festa.
0: Que... 12, l'11 de setembre.
1: Que és amb divendres.
0: Divendres que ve.
2: Ah, clar, sí. Bueno, a veure, que no és festa, que hem de sortir a manifestar-nos.
0: Exactament.
2: No esteu mirant Netflix, m'imagino.
1: No.
0: No.
2: Perquè veig que ja no se'n parla de quina samarreta t'hauràs de posar i tot això.
0: Ha passat una mica...
3: És que les últimes samarretes...
2: Sí. Bueno, és que ni la recordo, les últimes.
1: És que tant de bo problema fos la samarreta, eh?
0: Sí, ara mateix està la cosa en una hora.
2: Però tindràs Salvador Illa el primer, allà...
0: Sí. Jo és veure Salvador Illa i dic... Va, saps?
2: Independència!
0: Són les 7 i 7 minuts, avui dilluns, com deia, 31 d'agost del 2026. Avui fa 29 anys que va morir Lady Di. Segurament recordeu el moment en què... Jo recordo perfectament on estava. Estava de vacances, era un nen, evidentment. Fa 29 anys això, estava de vacances i vaig sentir per la ràdio que va morir Lady Di amb un accident quan van empotrar-se contra una columna de París. Ella i el seu, el que era la
2: el
0: seva
2: Dodi.
0: Parella actual, d'aleshores, el Dodi i el Fayet, i va morir Lady Di i es va crear el mite de la Lady Di.
1: Doncs avui que fa 20... Els perseguien els paparazzi.
0: Sí, senyor.
1: Sí, sí.
0: Sí, senyor. Doncs avui fa 29 anys d'allò. I avui en fa uns quants més, tal dia com avui de l'any 1897, es va inventar la càmera de cine. La va inventar Thomas Alva Edison, que ho va inventar tot, crec.
3: Sí.
0: Va inventar la bombeta i va inventar la càmera de cinema. En qualsevol cas, aquesta efemèride, direu, bueno, gràcies, Carles, per dir-la.
4: No, para mí es muy importante.
3: Home, sí, és important.
0: Bueno, sí, és important, clar, perquè si no, no hi hauria
3: això,
0: el cinema.
4: Imagínate, tendría que haber esperado hasta que saliera el iPhone.
1: Claro.
4: Mi primera película hubiera sido con 80 años.
0: Sí. Potser
4: no,
0: sí.
4: No me interesa
0: sí.
4: Para nada.
0: Doncs escolta, gran invent el que va fer Thomas Alva Edison, que va ser el 1897, però això em va bé per tornar a posar el mític gag de Padre de Família.
1: Home.
0: On hi ha Edison a una banda del carrer i els veïns d'Edison, que clar, no tenen ni bombeta ni res, però Edison ja ho té tot a plena potència. Anem a escoltar aquest gag.
5: Mira, Edison con su puñetera electricidad.
6: Edison, ¿por qué no nos pasas unas cuantas bombillas?
7: Invéntate las tuyas, ¿vale?
6: Se nos está congelando el trasero.
7: Tío, ¿cómo te crees que me siento, eh? Tú ves mi fantástica casa y yo tengo que ver esa casucha sin luz. ¿Qué es eso? ¿Una vela? ¡Oh, qué ricura!
6: Sí, es una vela. Bonada. Nos estamos congelando. Oh. No tenemos agua caliente, casi no nos bañamos. ¡Apestamos!
7: ¿Qué?
6: Aquí apestamos,
7: con el ruido de la calefacción central no te oigo.
6: ¡Puedes irte al carajo, Edison!
7: ¡Que te zurzan! ¿Viste el partido de ayer? ¡Oh, no! Va a ser que no, porque no tenéis tele.
6: A ver si voy a ir ahí y te parto el culo.
7: Sí, échale huevos.
0: Llavors surt la música tot rap perquè sí, clar, ja té equip de música, perquè té llum, Edison, té tot corrent elèctric. És fantàstic, és fantàstic.
2: A mi ja m'arriben vídeos allò a YouTube que diuen que habrá otro apagón. A mi em van arribant, eh?
3: I arriba.
2: Doncs, sí, prepareu-vos allò, equip de supervivència. Tot això tornarà a tornar,
3: ràdio,
2: eh?
3: Sí,
2: la ràdio, sobretot.
0: És veritat. Sí, exacte, la ràdio, aquell transistor. Bueno, Naja, què m'expliques avui?
3: Doncs mira, avui, que ha sigut el primer dia que hem hagut de posar el despertador...
0: Sí, noi...
3: D'on ve la paraula alarma?
1: Bona.
0: Ah.
3: Ni més ni menys que la paraula alarma es feia servir com a crit de guerra, perquè la paraula prové de l'italià allarme, que vol dir a les armes.
0: Ah, clar.
3: Llavors, a l'edat mitjana, aquest era un crit de guerra que es feia quan hi havia un perill o un atac d'un enemic, doncs per avisar els soldats que havien d'agafar les armes, immediatament es deia a les armes.
2: Hosti,
3: i amb el temps aquesta paraula va deixar de referir-se només a la guerra i va passar a significar un avís davant d'un perill o d'una situació que volia una atenció. Llavors, més endavant, aquest significat d'avís també va aplicar-se als rellotges com a senyal de reacció, que és l'alarma que entenem avui en dia.
0: Boníssim.
3: I en certa manera continua fent aquesta funció de crit medieval de a les armes, que ens avisa que és hora de reaccionar i de posar-nos en marxa.
2: Hosti, que bo. És que abans tu portaves l'espasa com si fos el mòbil.
1: Sí, clar.
2: Funda,
3: sí, sí.
2: Allà enganxat
3: sempre. Alarma, vinga.
2: I tu movies la mà i xaca.
3: Sí, sí.
2: Però,
1: no matava. Bueno.
2: No, ara ja no, jo, com no siguis...
0: I no fa tants anys, no fa tants anys, la navalla era un clàssic.
2: Ah, sí.
0: O sigui, mon pare portava una navalla a tot arreu.
2: Sí, sí.
0: A tot arreu. veu, sí, i ho feia tot, pelava la poma, li feia punta el llapis, feia tot amb aquella navalla que treia de la butxaca.
2: I multinavalla.
0: Que aquella... Multiulsos.
3: Sí, hi ha de tot allà.
2: Que pots obrir una ampolla de xampany.
0: Ah, exacte, és la bona.
2: Molt important.
0: Són les 7 i 11 minuts.
8: Al matí, la mare que el va parir a Flashback.

0: Aquí teniu aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama, des del matí la mare que el va parir. Avui som dilluns, sí, amb drama, dilluns amb drama.
1: Sí. Ah, no!
0: Ho diríem així. Són les 7 i 16 minuts. Benvinguts i benvingudes al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback, una temporada més aquí amb vosaltres. I ara hem de començar a repassar l'actualitat, i l'actualitat, evidentment, penja de... En fi, ja fa molts anys que està la cosa bastant negra. Penja d'això, escolteu.
2: Que ràpid puja la benzina. Ai, que ràpid puja la... Ai, quan s'acosta algun conflicte.
0: Mira, estic mirant una benzinera, que la benzina més a prop de la ràdio, i ara mateix els preus són, sense plom, 95, la benzina, a 1,90.
3: Déu-n'hi-do.
0: El gasoil, a 1,98.
3: És com la Starbucks, això,
0: I amigues i amics, la sense plom 98 la tenim ni més ni menys que a 2,11. 2,11 euros al litre, la sense plom 98. Un abraçada als conductors que ens estigueu escoltant ara mateix, al matí, la mare que va parir.
4: Però aquí hi ha descomptes del govern i històries? O...
3: Hi havia els 20 cèntims aquells, però els van retirar, no?, al final de l'estiu.
4: Sí, sí. No sé si hi ha un descompte aquí,
0: Els van retirar i per això s'han tancat. En principi sí, en principi sí.
3: Però bé, això dels preus dels carburants dona un altre fenomen a l'alça de les carreteres catalanes, que són les gasolineres fantasma. A Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 gasolineres. Em fa gràcia que no saben quantes n'hi ha.
5: No.
3: Això crec que és una,
0: guai,
3: una dada que el govern hauria de tenir fàcil. No?
5: Google Maps, gasolineres i
3: quantes,
5: ja està.
4: No? Ja està. Quantes? Quantes? Quantes? La xica de la gasolinera.
3: Sí. Gasolineres fantasma, n'hi ha unes 2.000, d'acord? Però cada any n'hi ha més que tanquen i queden abandonades i les podeu trobar a la carretera completament, doncs, desmantellades. Se'n calcula que ara hi ha una seixantena d'aquestes gasolineres fantasmes, però el sector preveu que la xifra anirà en augment. Les coses principals són el que dèiem, l'encariment dels carburants, la gent fica menys gasolina perquè no, doncs ja no agafa el cotxe i no el pot pagar.
0: Bueno, clar.
3: El menor consum dels cotxes de combustió i l'avanç dels vehicles elèctrics. Clar, ja no han de fer servir això. Però atenció, perquè el president de la patronal catalana de gasolineres admet que quan els números no surten, tanquen directament, però que prediu que en 15-20 anys

0: perquè doncs, fa lleig i allò és un perill també sí. perquè pot contaminar, però els propietaris diuen jo això ja no és meu i per tant queden allà abandonades i ningú se'n fa càrrec.
1: Home, però alguna cosa n'han de fer. Si ets propietari, no la pots abandonar, no?
0: Tu tanques i allò ja no...
2: Com a mínim que l'indiquin, perquè a mi m'ha passat a vegades tenir
0: en
2: el cotxe tres gotes de benzina, veure una benzinera i dir ara. Entres allà i veus que allò... O sigui, és directament com una casa abandonada
1: sí,
2: d'una pel·lícula de terror.
1: Tapiada, exacte. Sí, sí. És una pel·li de terror.
2: Una pel·li de terror.
1: Veus els ferros allà com penjant, veus una cosa, saps?
2: I de vegades la busques amb el GPS, que,
1: i
2: que dius, la necessito.
1: Sí.
2: I porta'm una d'aquestes que no van. Que sí, estan una mica amagades, que has de sortir de l'autopista, que has de fer quatre
0: corbes. Amb aquells grafitis que hi ha ara, sí.
2: No hi ha ningú, comences a buscar un caixer, a veure on puc pagar els 20.000 euros per omplir el dipòsit. I no.
1: Jo m'he trobat de fer, i bastantes vegades, amb el marcador a zero del cotxe.
0: És que sou d'apurar molt vosaltres.
3: No, jo quan s'acosta ja a la línia vermella ja pateixo,
1: no sé, tu ets com la meva dona, igualment. Sou iguals.
2: Tu ets el zero a la pantalla.
1: I tant.
2: I amb el zero, quan has pogut circular?
1: Buah!
3: No et confiïs. És que no, perquè tindràs un susto.
1: Perquè jo sóc així. Dic, pots anar a Barcelona i tornar.
2: No, és mentida.
3: No us ho cregueu.
1: No, el zero, jo crec que quan els cotxes posa zero,
2: sí.
1: Jo crec, calculo que pots fer uns 20-25 quilòmetres.
2: Aleshores, no és zero.
1: Clar, perquè...
3: Compte que sí, per si de cas.
1: Ja et posen zero en previsió.
2: Perquè mai t'ha deixat tirat el cotxe?
1: No. Aquest, o sigui, el que tinc, que fa 12 anys que el tinc, sí. No. Vale. No m'ha deixat tirat.
3: Per això et confies.
1: Clar, home, clar, ja el conec, ja ens el coneixem, el cotxe ideal.
2: Potser per això estàs al taller cada dos per tres.
0: també és veritat.
1: Bueno, això sí, però no amb aquest cotxe, amb l'altre. Però ja hem solucionat el tema. Aquest és un altre tema que ja he solucionat fora, ja.
2: Perquè diuen que quan apura estar en el pozo...
1: Sí, això també és llegenda urbana.
2: No, el pozo del cacaolat, allò va directament als injectors.
1: Allò que no va bé.
2: Que no sé si és una cosa d'impressores o de motor. Algo va.
1: Són les 7:21, escolteu el matí la mare que el va parir, i ara el més nou de Cat Sai, això es diu Animal.

0: cançó d'aquest grup nord-americà. Entrada, per cert, a la llista de Flashback, a la posició número 40. 7:23, hem començat temporada i ara uns consells per començar la rutina, mare de Déu.
1: També heu d'entendre que si dissabte encara estava el Mojito, el vostre cervell no entendrà que avui estem a una oficina, no. Per tant, costarà això. Per començar, no patiu si teniu aquests símptomes. Mandra, cansament, falta de concentració, malestar físic, somnolència, apatia, irritabilitat, nervis, tristesa o falta de gana.
2: Però això dura tot l'any.
0: Ah, sí. Jo anava a dir, jo us ho trobo costat així sempre.
3: Sí, sí.
0: No sé quina és la notícia.
2: Hauries de venir les piles a tope, no?
1: Sí. No es pot fer això. És una resposta normal del cos, segons els experts, especialment si heu fet moltes vacances. Si heu fet molts dies...
3: Ja estem amb els mestres. Ja estem
1: no hem dit res.
3: Rita. Estic ficant al món de l'educació. No.
1: La clau és fer una tornada progressiva. Per començar, el primer consell és que accepteu que no estarem al 100%.
0: Collo, com els mestres. Més progressiu que els mestres.
1: No dic així. Nosaltres també ho hem fet progressiu. Crec que ho hem fet prou bé en altres. Sí. Llavors, necessitem uns dies

0: per tornar a agafar el ritme, llavors no ens agobiem si no estem al 100% el primer dia.
1: Bueno, fos una paga el primer dia.
0: Ja. Una altra cosa que heu de fer és recuperar els horaris de son uns dies abans de reincorporar-vos. O sigui, aneu-vos llevant progressivament, no el primer dia de posar-vos ja el despertador a l'hora que us heu aixecat. No, els dies abans, el cap de setmana abans, comenceu a fer. Perquè si no estareu de molt mal humor.
2: Vale.
0: Ho heu fet, Valtros?
3: Ni de
0: conya. No, gens, ni un.
2: No.
0: Llavors, una altra cosa que podeu fer és planificar aquesta tornada. Igual que planifiqueu les vacances, doncs organitzar el que teniu pendent i per on podem començar.
2: Val.
0: I planificar també aquesta tornada.
2: Vale.
0: I una altra cosa és reconnectar amb els teus companys.
4: Ostres,
0: és a dir,
4: això sí, home.
0: Que
4: això...
0: comparteixis les vacances que has fet i que has gaudit amb els teus companys. Heu de parlar del que heu fet, recordar els bons moments, això ajuda a fer una mica més agradable aquesta transició.
3: Jo crec que aquí el que ens passa és que tu ets la jove de l'equip, nosaltres ja som gent gran que d'això, i les vacances, a mesura que et fas gran, no són tan excitants com quan eres
2: que,
3: més jove.
2: Encara que sigui molt excitant, a mi no m'interessa gens, o molt poc.
0: Ai, bueno, Marc, doncs vacances... no t'explicarem res.
3: Poca borde,
2: però és veritat,
3: Marc.
2: Això et passa
4: a
2: tots.
4: Se'ns fa agradar a explicar les nostres, clar, però les vostres no. Les vostres no m'importen gens.
0: No explicaré res més.
2: Fas un titular, doncs mira, vaig estar a Sri Lanka.
0: Però jo vull saber què tal.
2: I em diràs, bé...
4: Però no vols saber què tal.
2: No.
4: En realitat no vols saber.
2: Mira, el primer dia vam anar a un temple que ja estava molt maco ja perquè...
3: T'estàs esperant el teu torn per explicar lo teu.
4: No, i quan treus el mòbil i dius, mira les fotos.
2: Uf!
0: Una foto per viatge, ja està.
4: No, que primer
0: ja
4: surten fotos random d'un sofà... Sí.
2: Ai, espera.
4: No, espera, que no és això.
3: Abans es feien passis de fotos de les vacances, eh?
4: Sí,
3: es reunia tota la família amb diapositives...
0: No.
3: I jo recordo això com una cosa, una experiència absolutament soporífera, que deies, bueno, i tot eren ocells i fulles. Vull dir, en fi, dius...
4: L'àvia davant d'uns ocells, l'àvia davant d'uns arbres.
3: Que bonic era el poble on vam anar, mira, una foto. Dius, bueno, però al final no hi vaig anar jo, en aquest poble. O sigui que... En fi, bona reentré a tothom. Un aplaudiment per la gent que ens està escoltant.
0: Ànim.
3: I tota la gent que avui, com nosaltres, també comença la seva rutina. Bravo, estem amb vosaltres. Bravo.
5: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Flashback. Andorra.
6: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al Pil Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
10: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
9: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Al matí, la mare que el va parir.
3: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
11: Hola, Flashback.
4: Hola, què tal?
5: Backstage.
12: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
3: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
3: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
3: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
3: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback. Si sona Flashback, és un ex.

0: 96.0.
1: El matí. I la mare que el va parir.
2: I la mare que el va parir.
1: Amb Carles Pérez. Flashback.
3: Bon dia, són 8:15. Aquest diumenge hi ha hagut a Ceuta una nova manifestació de protesta de residents de la ciutat autònoma que reclamen solucions després d'un mes amb milers de persones migrants malvivint als carrers. Es calcula que encara hi ha almenys 5.000 persones migrants a la ciutat de les més de 70.000 que van entrar de manera irregular des del Marroc. I la Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar amb noves mesures. El govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.000 professors, més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més. El motiu d'aquests moviments és l'aturada a tot Catalunya que han anunciat els mestres pel primer dia de classes dimarts de la setmana que ve. Els esports. El Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús en les pròximes hores. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per dues temporades i d'una d'opcional. També avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
1: Especial informatiu.
3: La contrasenya per accedir a La meva salut deixarà d'estar disponible progressivament a partir del 15 de setembre. Ja no se'n podran obtenir de noves i al gener del 2027 l'accés amb contrasenya quedarà eliminat. Per continuar accedint a La meva salut caldrà utilitzar l'IDCAT mòbil o un altre sistema d'identificació admès. És per això que és recomanable obtenir-lo abans de la retirada definitiva de la contrasenya. D'altra banda, el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments i altres ens locals puguin impulsar accions per fomentar l'aprenentatge, l'ús i la presència del català als municipis. Els ajuts permeten finançar activitats en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure i la participació comunitària. Ja es poden presentar les sol·licituds i el termini està obert fins al 29 d'octubre a les 12:30. Tota la informació de la tramitació es pot consultar a la web oficial del Departament de Política Lingüística.
4: Moltes gràcies, Paula. 8:02 de 8 del matí. Bon dia a tothom.

0: I tour aquest divendres a Sabadell. Sabadell. 2:15 d'avui del matí. Escolteu al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Bon dia a tothom i gràcies per escoltar-nos en aquest primer dia de temporada. I ara deixem-ho per un moment de Codelern, perquè la ment també s'entrena. A Codelern, petits i joves fan, doncs, gimnàs per la ment. Aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Informa-te'n a codelern.cat. Codelern.cat. Bueno, i aquesta temporada, al matí, la mare que el va parir, ens hem autoimposat... d'una corda al català, perquè ja sabeu que el català és un tema una miqueta delicat, que cada cop
1: ara
0: se sent menys pel carrer, pels patis de les escoles i dels instituts.
1: Carai.
0: I diguéssim que és una llengua que ara mateix la tenim a l'hospital. No
1: però
0: sé si
1: pots anar tot arreu parlant català.
0: Ja, sí. Intenta-ho. Doncs, en fi, com que està la cosa tan malament, nosaltres hem aprofitat per fer una mica de classes de català aquí.
1: Exacte.
0: Al matí i la mare que el va parir, i per ensenyar-vos a fer servir correctament una paraula. Cada dia us ensenyarem... Cada dia. Tant en tant, no us flipeu tampoc. Cada dia us ensenyarem una paraula i com utilitzar-la correctament.
1: Vale.
0: La paraula d'avui és...
1: Trapella.
0: Trapella. D'aquesta manera, no l'heu d'utilitzar.
2: El català és petit, va, no fotem. Té paraules per tot i alguna que ni entenem.
1: Ei, Guifré, veig que estàs rapejant en català. Com xales?
2: Ei, Berenguer, no és rap, és... trap.
1: Trap? I quina diferència entre el rap i el trap? La té del davant de la R?
2: No ho sé, nen. La llesta és la meva dona. Pregunta-li a ella.
1: A ella? En sap de trap, ella? Trapella?
0: Clar, així no s'ha d'utilitzar.
1: No. Si no feu.
0: La paraula trapella es fa servir així.
1: Ei, Guifré, he estat parlant amb la teva dona tota la nit del tema.
2: Ei, Berenguer, i què t'ha dit?
1: De música no en té ni idea, però trapella, la teva dona ho és un rato, nen.
2: Què vols dir? Que cabreu de merda.
1: Ja t'ho explicaré.
0: Així es fa servir la paraula trapella. Home, ja sabeu una mica més de català.
1: Clar.
3: Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Andorra.
4: 96.0.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
7: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
8: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Al matí, la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
9: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
3: Backstage.
10: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
11: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
11: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça.
11: Gol!
3: I el tardeu de Flashback.
11: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.

0: Vagabondo. Mira, una de les primeres cançons que sonen al Vaparitour. Proper Vaparitour el divendres a Sabadell. I si voleu, a partir de les 9 del vespre, el Germán farà el pregó de Sabadell, a l'Ajuntament de Sabadell.
1: Home.
0: Així que no us ho perdeu, que pot ser èpic. Malament, bueno, pot ser això. No, serà èpic. Perquè jo sé el que farà i us asseguro que crec que no haureu vist mai cap pregó igual. Està tot bastant preparat. No dic res més.
2: Bastant.
0: Sí.
2: Hi ha de marge.
0: És que m'hi he ficat...
1: Amb el Germán sempre.
0: Saps què passa? M'hi he ficat jo pel mig. Perquè jo veia... Estava veient la magnitud,
1: el desastre,
0: i vaig decidir ficar-m'hi de manera desinteressada pel mig. Vaig dir, anem a controlar això una mica.
1: No,
0: en fi,
1: fet.
0: Divendres a les 9 al Pregó de Sabadell i va per Itur a partir de les 12 de la nit. El que és l'Eix Macià de Sabadell, aquesta avinguda tan enorme de Sabadell. I dissabte, Vilanova del Camí. Vagabundo és una de les cançons que més sonen al va per Itur, evidentment. Són gairebé 3:15 del matí. Antoni, hola.
3: Bon dia.
0: I felicitats, eh?
3: Moltíssimes gràcies.
0: De part del Marc, que et felicita des de la Xina. Que el tens a la Xina?
2: Ai.
3: Sí, sí, sí.
0: Hola. I què hi fa a la Xina?
3: Ha anat a treballar 2 mesos.
0: Dos mesos?
3: Sí, sí, sí.
1: Vale, això que ha dit.
0: Molt bé.
1: Vale, vale.
0: Diu, no, dic, només 2 mesos o potser s'hi queda?
3: No, esperem que no.
0: Esperem que no. Diu que ets la millor mare que algú podria demanar i que espera poder celebrar-ne molts més al teu costat. Diu que t'estima molt el Marc, d'acord?
3: Moltíssimes gràcies.
0: Escolta, una abraçada ben forta des del matí, la mare que el va parir. Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu.
0: I records al Marc, que està a la Xina treballant. Ni més, ni més ni menys. Bueno, i després l'Antoni, saludem el Salva Fernández de nou. Ben tornat, Salva Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què tal?
2: Bon dia.
4: Jo també estic emocionat.
0: Ja.
1: Sí,
0: Et veig, et veig. Com estàs? Què tal?
4: Doncs bé, sí. Bé. Aquí, un dia estrany, no, això? Un dilluns, 31 d'agost, sí. No?
0: És que dir que estem al mes d'agost, a mi em fa molt raro. Sí.
4: És que potser em preguntareu per les vacances, però ja ha passat molt de temps, no?
1: Sí.
4: Però encara no ens hem desfet del tot. Perquè jo sóc dels que pensa que l'estiu acaba el dia 15 d'agost.
1: Ah, sí?
2: Tan aviat?
4: Sí.
1: Això?
4: Sí, sí, si us hi fixeu, després del 15 d'agost sempre ja comença a fer un temps que ja no és d'estiu-estiu. Ja comença a canviar una mica la dinàmica i jo ja ho dono per acabat. Però...
0: Tens tota la raó. És a dir, fa una setmaneta que no fa tanta calor, que no. La nit es pot dormir millor, etc.
1: Alguna pluja...
0: Sí.
4: Home, algun lloc xunga la pluja.
1: Alguna n'ha caigut, sí.
4: Però deia això perquè, no sé, 31 d'agost a mi em sembla que estem ja lluny de les vacances, però també lluny de la rutina, eh?
1: I tant.
4: Perquè vosaltres ara esteu aquí treballant, però on tenim les criatures encara?
0: No, estan a casa i, a més, hi ha molts casals que comencen... Hi ha casals, però que comencen demà, dia 1, i, per tant, avui és un dia d'aquells d'impàs, també, per molta gent.
4: Correcte. Els casals de setembre són com les rebaixes, però al revés.
1: Sí, clar.
4: Sí, vindria a ser la cosa més cara que hi ha al món, no? I que sempre comença un dia 1. I a més, els que tenim ja criatures una mica més grans, els entrenaments també han començat, però no ha començat l'escola i tot és molt complicat, no? Perquè, ostres, ara també tothom ha tornat dels seus superviatges, tothom ha anat a la Xina, i resulta que tothom vol quedar per sopar i jo vull dues coses. Per una banda, jo no vull veure més gent.
0: I
4: per l'altra, m'agradaria... Exacte. I per l'altra, m'agradaria demà, que és 1 de setembre, no començar amb 7 quilos de més. Llavors... Això està complicat,
0: Home, totalment.
4: No, no ens hem vist en tot l'estiu amb la gent i ara què? Ara ens volen veure, doncs no em sembla bé a mi.
0: Amb això dels casals que deies, juguen molt amb l'estat d'ànim de les famílies, perquè, i a més, molts casals surten ara a l'estiu durant les vacances. És a dir, hi ha un casal, que per un grup del col·le, se t'informa que hi ha un casal que és la primera setmana de setembre, que els nens encara no fan col·le, i tu estàs tan fart. Els pares estan ja fins als pebrots.
2: Els enxufes allà.
0: I els enxufes costi el que costi.
1: I
0: aquí està l'engany, és com les benzineres que et foten el preu, t'ho pugen al cap de setmana, doncs és una mica això, no? O sigui, costi el que costi, tu els enxufes al casal d'estiu.
1: Tan desesperat.
0: Sí, estan desesperats, jugant amb tu.
4: I fixeu-vos-hi, casal la primera setmana de setembre sí, però vaga el primer dia de col·le també, eh?
0: També, sí.
5: Ja està la crítica del youtuber que no té ni idea del món d'educació.
0: Bueno, Salva, escolta, ben tornat a la rutina, eh?
4: Vinga, mica en mica ja tornarem a tope, eh?
0: Vinga, una abraçada ben forta, nen.
4: Que vagi bé.
0: Gràcies.
4: Adéu, adéu.
0: Adéu, Salva. Un aplaudiment pel Salva Fernández, que evidentment aquesta temporada també segueix aquí amb nosaltres.
6: Cada dia de 6 a 11, a Despertant de Cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
7: Bon amor, GTM. Són les 6. 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad.

0: recordar, feia temps que no escoltàvem aquesta cançó amb Aitana i Zoilo. Aquesta ja té uns anys, es diu Mon Amour. Sona des del matí la mare que el va parir. Bon dia a tothom. I merci per escoltar-nos en aquest reentré de la nova temporada del matí i la mare que el va parir. Repassant l'actualitat del dia, i l'actualitat ens porta a parlar d'un vell conegut.
1: Sí, noi.
0: D'un tio que no en sabíem res des de fa gairebé 6 o 7 mesos ja.
1: Parlem de vacances indefinides als Estats Units, a una presó. Estem parlant de Nicolás Maduro, l'expresident de Venezuela, que ja sabeu que el van segrestar a mitjanit amb la seva dona, se'l van endur de casa seva per portar-lo cap als Estats Units. Doncs sí, i encara, Naget, encara va amb el mateix xandall gairebé, eh? Sí, amb aquell de color gris. No és el Nike, que portava un xandall.
0: A veure,
1: Nike,
0: per ser revolucionari...
2: Això és un altre.
0: Fidel Castro també ho feia. Sí. Per ser revolucionari has d'anar amb xandall. Sí, és així. Bueno,
1: això és així. Còmode va.
0: Sí, que sí.
2: És que ara està de moda, això.
0: Per fer la revolució, s'ha d'estar còmode.
1: I podem parlar d'ell perquè hem vist les primeres fotografies després d'aquesta detenció que va patir. Li han deixat publicar al seu compte de Twitter, o X, doncs aquestes fotografies on diu: un petit regal a tots els meus nets i netes, als nens i nenes i tota la gent noble que ens estima. Deia aquest missatge de Nicolás Maduro, que sembla que està en bon estat, tot i passar aquests, doncs, gairebé...
0: Però està en una presó d'Estats Units,
1: sí, eh? Sí, sí, gairebé 9 mesos en una presó, sabent que continua viu, o, si més no, aquesta fotografia això vol demostrar, i veurem a veure quant temps més si està allà o si n'acaba sortint mai.
0: Bueno, doncs connectem amb la Casa Blanca. President Donald Trump, bon dia.
3: Yeah, you will be the next.
1: Que fa un xandall, Carles.
3: No. I am very disgusted. No sabia pas que estava viu aquest home.
0: Bueno, però el tenen vostès, eh?
3: No, jo pensava que estava mort. Ah. A veure, vaig a mirar la foto, bueno, un moment. A veure, ensenya'm la foto.
1: Mira, és aquesta.
3: Take me the pic. All right.
1: Bueno, deixi'm dir que la fotografia és del 25 de juny, eh? Just després de Sant Joan.
3: No, perdona. Porta el xandall de gener, perquè...
0: Sí, és el mateix, és el mateix.
3: T'asseguro que la calor que fot als Estats Units, ja et dic jo que no...
1: No, eh?
3: No, jo crec que... Porta el diari a la mà dient que és el dia d'avui o de juny.
1: No, fa el signe de victòria amb els dits.
3: Vale.
1: Però poca cosa més.
3: Molt bé. Doncs ja et dic jo que aquesta foto és del dia després de la captura. I can assegure it to you.
1: Sí? Yes, o sigui, l'han matat ja, Maduro?
3: Home, jo vaig donar l'ordre. El que passa que vés a saber, eh? Escolta, no sé, és raro. It's strange, very strange for me.
1: Recordem que el tenen allà tancat per càrrecs relacionats amb el narcotràfic i la tinença d'armes.
3: Sí, yeah.
1: Que els Estats Units ja sabeu que és molt justicier amb aquestes coses i volen netejar el món.
0: Sí, bueno, només els països que li interessa, curiosament, és el primer productor de petroli, Venezuela. No sé si això tindrà alguna cosa a veure.
3: No tenia ni idea.
1: Han anunciat un acord amb Venezuela precisament pel tema del petroli aquest cap de setmana, però segurament no té res a veure.
0: Són coses...
1: Ni la publicació, les fotos aquest cap de setmana, ni... No, res.
0: Són casualitats, sí. Casualitat segur,
3: 100%.
0: No? 100%. Vale,
3: 100%.
0: Vale. Doncs, senyor Donald Trump, una abraçada des de Catalunya, que vagi molt bé, eh?
3: You will be the next.
0: No, no en tinc gaires ganes. 7:52 minuts.
4: De 6 a 12 comença el dia rient com fa la gent intel·ligent. Al matí, la mare que el va parir, a Flashback. Flashback.

0: APT amb Rosa i Bruno Mars. Des del matí, la mare que el va variar. Alba, bon dia.
1: Bon dia.
0: I felicitats pels 37, eh?
1: Ui, gràcies.
0: Vale. Escolta, t'explico. Mira, et felicitem en directe des del matí, la mare que el va parir. Ho fem de part del Joan. Diu que et felicita amb retard, perquè els va fer, ho sabem, el 17 d'agost.
2: Ah, estic en retard.
0: Però el 17 d'agost estàvem nosaltres fotent-nos un daiquiri, saps què vull dir? Una maca d'alguna platja de por ahí. Per tant, no hi érem. Per tant, felicitats de part d'això, del Joan, eh?
1: Gràcies.
0: Diu que la família i els amics t'envien molts ànims avui, que et reincorpores a la feina, així com nosaltres, després d'aquest permís maternal, no?
1: Això mateix.
0: Sí, què tal, de moment, l'experiència? Com ha anat?
1: Una puta merda.
3: Molt bé. No cal romantitzar-ho, tu.
2: No, home, no, tens el tiquet.
1: No, és que, no. Jo haig de deixar la meva criatura de 5 mesos a casa, fills de puta, que s'hi quedin ells. Que vagi algú a treballar.
4: Va, tot bé, eh?
2: Però un moment.
1: La puta polla, ja, de tot.
0: Vale, aquesta boca. Aquesta boca, Alba.
4: Però, escolta, la merda és que s'acabi el permís o ha estat el permís en si, el que has passat allà?
1: No, el permís, no. El permís fantàstic.
4: Ah, val.
1: Que s'acabi el permís.
0: Que s'acabi. Ah, val.
1: Bueno, doncs... Ja ens està a planta traient mallet, saps? Bueno, és que això, és que hi vam trobar, estan fora de lloc tot.
2: Però no li falta.
1: No. De merda, en sèrio, no.
0: Vale, Alba, aquesta boca, Alba. Bueno, escolta, una abraçada ben forta, que vagi bé el dia.
1: Vale, merci.
0: Adéu, Alba.
1: Adéu.
0: Déu-n'hi-do.
5: Comença el dia amb alegria. Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
9: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
5: Matí i la mare que el va parir.
0: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
10: Hola, Flashback.
4: Hola, què tal?
5: Backstage.
11: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
12: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucià Ferrer.
12: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
12: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
12: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback. Ivan Herzog, et prometo.
13: Que volarem sobre la por. Caminarem donant l'esquena a la tempesta. I mai més estarem...
5: Max Navarro, Estrelles.

0: Flashback, on neixen els èxits. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir. Flashback.
2: Bon dia, són les 8. El Ministeri d'Interior manté que encara hi ha dos espanyols desapareguts per la catàstrofe del Nepal, on la xifra de morts ja ha augmentat a 804, mentre el Nepal i la Xina continuen amb les tasques de rescat per intentar localitzar persones atrapades per les devastadores inundacions. El balanç provisional de víctimes continua augmentant, però s'allunya el risc d'una nova riuada. D'altra banda, Nicolás Maduro ha reaparegut públicament a través d'unes fotografies difoses des de la presó. Les suposades imatges de l'expresident veneçolà han estat publicades aquest diumenge a les seves xarxes socials, pocs dies després que els governs de Venezuela i els Estats Units anunciessin un acord que atorga a Washington el control del més del 20% de les reserves de petroli del país caribeny. I els castellers de Vilafranca han fet història descarregant per primera vegada el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Ho han aconseguit aquest diumenge 30 d'agost per Sant Fèlix, patró de Vilafranca del Penedès, i una de les diades més importants de la temporada castellera. La jornada ha estat especialment emocionant amb castells de 10 pisos i diverses estrenes de les colles. Els esports. El Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà 9 punts amb el Real Madrid. Avui també que el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per 2 temporades i una d'opcional.
3: Moltes gràcies, Paula. Anem al temps.
4: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
3: Hola, Jean Ponsa.
5: Bon dia.
3: Núvols i sol. A veure, quin dia farà avui?
5: Doncs un dia força tranquil, sobretot al matí, amb bastant sol a bona part de Catalunya, tot i que durant el matí podríem tenir alguns núvols a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona, sobretot. A partir de la tarda creixeran alguns núvols, sobretot a les comarques de Girona, i podríem tenir també tenir alguns ruixats a punts del Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès i el nord d'Osona. A la resta de Catalunya, tarda força tranquil·la, amb temperatures que baixen un pèl, tot a l'esperar que els propers dies tornin a remuntar amb ganes i ens arribi novament més calor.
3: Molt bé. Temperatures ara mateix 8:02. A veure.
5: A Cunit, gairebé 21 graus i mig, a Malgrat de Mar, 19 graus. A Begues, al Baix Llobregat, 20 graus. I a Barcelona, a l'Observatori Fabra, 22 graus.
3: Perfecte. Fins ara, Jan.
5: Vinga, fins ara.
4: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Bisbat, Petitoa, amb Anna Mena i Lola Índigo, cançó que ballen, en fi, a casa meva, tothom, des de la més petita fins al més gran. Toa, exactament. Ah, i mira, ja que parlem de canalla, deixeu-me agrair, de debò, molt, molt, molt, als nens que van venir a fer de nosaltres el vídeo, que segurament heu vist, de tornada de temporada, al matí la mare que el va parir, van venir aquí un munt de nens que van venir a fer de nosaltres, els vam maquillar i tal, i van estar genial. Per tant, aquest aplaudiment per tots ells, els nostres mini-nosaltres.
1: Feien tan millor que nosaltres.
0: Va ser genial.
1: Que tan millor.
0: Va ser genial. Va ser una experiència molt xula. De les més xules de l'estiu,
2: sí,
0: diria
2: sí,
0: jo.
2: Sí, mira, sí, senyor.
0: Mira, tenim molt bon record d'aquest dia de rodatge, que total fa... potser fa una setmana.
1: No fa ni això.
0: No fa ni una setmana?
1: Va ser dimarts passat.
2: Però sembla més, eh?
0: Sembla sí, més, sí, sí, sí, sí. Totalment. Si no heu vist el vídeo, entreu al nostre Instagram, @vaparioficial. Ah, que per cert, hem superat els 90.000 seguidors, així que moltes gràcies.
2: Molt bé.
0: 90.000 ja són, a Instagram, sí. Vull dir que està molt bé. Ah, ja, allà trobareu tot el material del matí, la mare que el va parir, o el més destacat.
3: No és tanta gent, tio. Tío, 90 milions no és nada, tio.
1: Són dos cornellers al Prat, eh?
3: Són quatre gatos, tio. Eso no te da ni...
0: Bueno, ya sé que per tu no és res, xoques, però per nosaltres està molt bé.
3: Ni 100K al mes te da eso, tio.
0: Ni què?
3: Ni 100K al mes.
0: Ni 100K al mes.
3: 100.000 al mes, tio, no sabes ni lo que es, tio. No lo has visto en tu vida, joder. Eres un noname. Claro, tio. Tu estàs con tus 5.000 al mes i te piensas que és dinero. I eso no és nada.
0: Hòstia, 5.000 ja m'agradaria.
3: Ah, no llegues? Joder, tio. Te voy a dar un abrazo, tio.
0: Bueno, xoques, gràcies per començar vacilant, com sempre.
3: Per deprimir-te, no?
0: Si no, no series tu, sens dubte. Són les 8 i 7 minuts. Anem a la secció T'explicaré un cuento, com sempre, com cada dilluns. Avui, quin cuento ens expliques, Marc?
1: Avui els explicarem als nens i no tan nens què ha passat aquest estiu.
0: Exacte, una mica el resum, no?
1: Sí, amb un conte que es diu A l'estiu poca cuca viu. Hi havia una vegada un país que es deia Catalunya. A Catalunya, nens i nenes, hi havia quatre estacions, ja sabeu, hivern, estiu, la Sagrera i Sants Estació. Eren les principals quatre estacions. Abans també hi havia la primavera i la tardor, però com que feu servir canyetes de plàstic per veure's el cacaulat, doncs heu provocat una cosa que es diu canvi climàtic i ara morirem tots gràcies a vosaltres. No passa res. L'estiu era l'estació preferida dels nens i les nenes de Catalunya perquè feien vacances i era l'estació preferida dels propietaris dels casals perquè de juny a setembre feien l'agost. Aquell estiu a Catalunya havia començat amb una cosa molt catalana, que era celebrar victòries espanyoles. El Mundial de Futbol va guanyar la selecció espanyola, o la nostra selecció, com li agrada dir al president Illa. Això va provocar una allau d'alegria entre milions de milouristes que van sortir a celebrar que futbolistes milionaris els donaven una prima de 500.000 d'euros a cada un per haver guanyat el Mundial. S'ho mereixen, tant uns com altres. A Catalunya, els que encara no s'havien quedat secs per veure com el Guifré, el Jofre i l'Ot portaven una samarreta blanca de la selecció espanyola, tot l'estiu van tenir una segona oportunitat de quedar-se secs el 12 d'agost. A Catalunya va haver-hi un eclipsi total.
0: Sí,
1: ja sabeu que és un eclipsi, nens i nenes. És quan la lluna tapa el sol, tapa el sol, i tapa el que ha passat a Ceuta, el preu de l'habitatge, la invasió de turistes i tot el que hi ha hagut de tapar durant tot l'estiu.
0: Molt bona, aquesta, molt bona.
1: Havia començat amb focs i va acabar amb aiguats, per allò que us deia que és culpa vostra de que recicleu malament, i l'estiu havia començat amb els mestres fent vaga i acabarà amb els mestres fent vaga, perquè resulta que els mestres fan dos mesos de vacances, però els polítics ho fan tot l'any. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, ha estat tot un estiu fabulós.
0: Sí, senyor! Sí, senyor!
4: Cada dia, quan es fa de dia, al matí i la mare que el va parir. El Flashback i amb Carles Pérez.
0: Bueno, i de seguida el joc de les paraules, que ja sé que la gent espera el joc de les paraules. L'estiu amb el joc de les paraules. Com el joc de les paraules?
1: No, home,
0: i avui, a l'autèntic. I amb premi doble avui.
3: Oh!
0: Al tanto.
4: Andorra. 96.0.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada. i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Rosalia. Estat.

0: el meu avatar a Netflix, ho van posar els nens.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Quin,
0: em van posar Joe Kiri. No sé, és a dir, jo és que Stranger Things em vaig, a la primera temporada només vaig veure aquesta.
2: Vale.
0: Però sé que sóc l'avatar a Netflix perquè els nens m'hi van posar. Sabeu que es pot triar avatar a Netflix?
1: Sí.
0: Doncs això, sóc aquest paio que fa de no sé quin personatge fa, però...
3: Que és guapo. Sóc,
0: sí, que és guapo. Hola, Pericles, eh?
3: Què tal?
1: Home.
0: Què? Com ha anat això? Com han anat les vacances?
3: Bien, muy bien. No sabes, no sabes nada porque no has venido, ni me has llamado, ni me has dicho absolutamente
1: nada. No, no, no heu quedat.
0: És veritat, que em vas enviar un missatge, però jo t'ho juro que aquell dia no podia.
3: Bueno, hemos hecho como una desintoxicación el uno del otro.
0: Per trobar-nos a faltar.
1: I com ha anat?
3: Si m'has trobat a faltar...
4: Sí, has de dir que sí, ara.
0: Sí, sí, molt. No, no,
3: vamos a ver, esto que ha pasado no me gustó nada. Él hace un... Y la gent le dice, le tienes que decir que sí. ¿Qué mierda es esta?
2: Que penses que no et sent.
0: Oye, a ver, et recomano una sèrie que està molt bé.
3: Una sèrie me recomano.
0: Ja per començar, a tu que t'agrada les sèries, que es diu Toda la verdad de mis mentiras. Que és el...
3: T'he entendido lo que quieres
4: decir. Que dur,
0: això. No, no és pel títol, és que està molt bé, és molt tu, la sèrie és molt tu.
3: No, ja t'he entendido.
0: I molt jo, perquè m'agrada molt a mi aquesta sèrie.
3: No, no, entre nosotros nos entendemos.
0: És d'una novel·la de l'Elisabet Benavent.
3: Ja, ja.
0: I està molt bé, està a Netflix.
3: Bueno, no despistes tus mentiras, ja sé cuáles son tus mentiras.
0: Bueno, total, anem a jugar al joc de les paraules. Obro línies ara mateix, 9-3. 547-50-50, primera persona que truqui, jugarà al nostre joc de les paraules. Atenció, perquè va patrocinat pel nou Aquàrium de Barcelona. Hola. Això vol dir que avui tindrem premi doble.
5: Al matí, la mare que el va parir arriba.
6: Senyores i senyors.
5: El joc de les paraules.
6: El joc de les paraules.
0: Bueno, m'indiquen que s'ha penjat la trucada que teníem aquí, cosa que no està malament. Així que tornem a tenir les línies obertes. 9-3-5-4-7-50-50. 9-3-5-4-7-50-50. A veure, línia 1, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, com et dius? Dolors.
7: Dolors.
2: Ah, Dolors.
0: A veure, Dolors, des d'on truques?
7: Sabadell,
0: Dolors, perfecte. Estàs de vacances o ja t'has reincorporat, Dolors?
7: Ja m'incorporo avui, ja m'incorporo avui.
0: Com nosaltres.
2: Que bé, que bé.
0: Doncs vaig, la primera en jugar al joc de les paraules. Avui, que sàpigues, Dolors, que hi ha premi doble. El primer, evidentment, és la samarreta del matí, la mare que el va parir, amb dues paraules coincidents. I amb tres paraules, si coincidiu amb la Najet, que serà la teva parella avui, amb tres paraules, t'endús unes entrades per l'Aquàrium de Barcelona, d'acord?
7: Oh! Perfecte, vale. Perfecte.
0: Doncs, Naixet, ja pots marxar. Vinga, de l'estudi. Ja pots marxar. I ens quedem jugant amb la Dolors. Repeteixo o insisteixo, aquest joc és molt fàcil. Jo dic cinc paraules, la Dolors me n'ha de tornar cinc més, relacionades. Faig el mateix amb la Naixet, que és el cas d'avui, que és la partner de la Dolors. I si hi ha dues coincidències, se'n porta la Dolors la samarreta del programa. Si n'hi ha tres, les entrades de l'Aquàrium. Comencem, Dolors?
7: Sí, super.
0: Comencem. I comencem amb edifici.
7: Edifici. Casa.
0: Molt bé. Bolígraf.
7: Llapis.
0: Llapis. Porta.
7: Finestra.
0: Quadrat.
7: Quadrat.
0: És per avui, Dolors.
7: Seguim la tònica. Rectangle.
0: Rectangle. I, finalment, bandera.
7: Bandera. Victòria.
0: Victòria. Perfecte. Doncs va, que entri la Najet a l'estudi i a veure quantes coincidències aconseguim. Vinga.
7: Vinga, va.
0: Vinga, va.
2: A veure.
0: Hola, Najet, de nou.
4: Què, com ho tenim?
0: Bé,
2: bueno,
0: home,
2: bueno, bueno, alguna.
0: Pot fer, es pot fer.
4: Alguna?
0: Penso que es pot fer. Jo penso que es pot fer.
4: Vinga,
0: pot fer. Comencem, Najet?
4: Som-hi, Dolors.
0: Vinga. Comencem i ho fem amb edifici.
4: Ciutat.

0: finestra.
1: Tenim samarreta.
2: Sí, no?
1: Tenim samarreta.
2: Ah, molt bé. Dolors, estem connectades.
1: És com finestra.
0: És que si es porta...
2: Bé, bé, bé.
1: Anem a per les entrades de l'Aquàrium. Najet, et queden dues paraules per aconseguir-les. Quadrat.
0: Figura.
1: Molt bé, entrem a l'última paraula...
0: No, què era?
1: Rectangle.
3: Rectangle.
1: Atenció, última paraula.
3: Figura?
0: No ho sé.
1: L'última paraula, Najet, concentra't, sisplau, és bandera.
0: És que no és evident, nois? No és gens evident.
3: Gens.
0: Bueno, no és país, per tant, senyera...
1: No, era Victòria. Però no passa res perquè s'endú... Escolta, la Dolors s'endú la samarreta del Matí la mare que el va parir, que està molt bé.
0: Adiós, Agos.
1: Dolors, una abraçada ben forta, que tinguis un gran dia, no pengis.
4: Bona tornada, gràcies.
1: Gràcies, Dolors, gràcies.
5: Encara queda estiu, així que torna al mar. Aprofita la promo Estrella. 5 euros de descompte fins al 10 de setembre. Descobreix un món submarí ple de vida. Taurons, pingüins, cavallets de mar i moltes sorpreses més t'esperen. Fes que l'estiu duri una mica més i allarga les vacances al nou Aquàrium de Barcelona. Reserva a aquariumbsn.com.
6: El Matí i la mare que el va parir.

0: Això es diu Good Old Days, Cris de Sarandí. Des del matí, la mare que el va parir, en aquesta reentré. Hola, Aina, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats.
1: Gràcies.
0: Per aquests 20 anys, et truquem de part de la Mònica, que et diu que està molt orgullosa de tu, que t'estima i que et desitja que tots els teus somnis es facin realitat. Vale, Aina?
1: Oh, que mona. Gràcies.
0: Escolta, que tinguis un gran dia. Una abraçada ben forta.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu, maca. Adéu. Adéu, adéu. Bueno, sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure l'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. O... em vaig mobilitzar
3: a casa.
2: A la terrassa, també,
0: jo,
2: sí.
0: Jo també, molt poc, però en qualsevol cas va ser, estareu d'acord, un dels esdeveniments de l'estiu.
2: Sí, sens dubte.
0: Aquest eclipsi francès que veu fer un desplegament TV3.
4: Bon
0: que escolta...
4: dia.
2: Potser una mica massa i tot, eh?
4: Bon dia. Tornats de vacances després d'un estiu de rècord de temperatures.
0: Calla, calla.
4: La repassarem.
0: Calla, calla, calla, calla.
4: La repassarem en les properes 3 hores i mitja.
2: No cal,
0: tampoc.
2: Sí, a fer calor ja està.
4: I un estiu en el que hem tingut, efectivament, un eclipsi. Ja no ens en recordem.
2: No, sí que ens en recordem.
4: Va tot tan de pressa, jo sempre demano anar un xic més lent
2: més
4: a
2: pausa,
4: la vida en general.
0: Ho hem notat.
4: El passat dia 12... un històric eclipsi total
2: de sol. Ja ho ha dit el Carles, això, abans, sí. Francesc.
4: Sí, home, però recordem,
0: tothom... No, sí, va ser preciós, eh?
3: Això te'n recordem, ja,
4: home, patíem si provocaria milers de cremades a les retines,
2: sí.
4: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
0: Ah, IDC.
4: Que són influencers donant pel cul.
2: Molt bé.
4: Això és el que ha provocat, eh? Bé, només heu d'escoltar els experts, a mi mateix, o el major expert d'eclipsis, que és Tomàs Molina.
0: Ah, sí?
4: Sí, home, ell veu un eclipsi...

0: si total de sol cada vegada que es mira el cap i es posa
1: una hora. Per favor,
2: no ens posem amb això.
0: Per cert, l'eclipsi es diu total, però no és total.
1: Ah, no?
0: No, perquè el diàmetre angular de la fotosfera, del camp magnètic solar perifèric,
1: sí,
0: és un 1,038% inferior al desplaçament coronal,
1: sí,
0: de la Lluna.
1: I això vol dir que no és total?
0: No, això el que provoca, saps què provoca? Això
1: què provoca?
0: Acabo de dir, que
1: què
0: la gent canvia de canal amb tants tecnicismes. I per últim, sí, molt important, recordem als telespectadors,
1: sí,
0: que vulguin veure el proper eclipsi.
1: Ah, quan serà?
0: El 17 de novembre del 2180.
2: Sí?
0: Que utilitzin ulleres homologades.
2: Sobretot.
1: Molt important.
2: És important.
1: Escolta, una abraçada, Francesc, a tu i a tota la redacció.
0: Gràcies.
1: Del Temps de TV3. Eh?
0: Sembla que falti molt, però són 10 previsions meves.
1: No, ja ho sé, ja ho sé. Gràcies, Francesc Mauri.
0: Gràcies.
3: Comença el dia amb la millor energia. Carles Pérez te la dona cada dia. El matí i la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
3: El matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
8: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
3: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça.
1: Gol!
3: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback. Flashback. Ed Sheeran.

0: Flashback, on neixen els èxits. La ràdio musical d'Andorra. 96.0.
1: Deixeu-me que us doni uns consells afterbite pel tema de les picades de mosquits. Eviteu deixar aigua acumulada en plats i testos, cubells o terrasses. Els encanta els mosquits en allà. Si sortiu al vespre, és preferible que porteu roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor es veu que atrauen molts més els mosquits. O, per exemple, els ventiladors ajuden molt més del que sembla els mosquits. Amb un ventilador volen fatal i, per tant,
2: mira,
1: molt més interessant
2: turbulències
1: tenir ventiladors. Exacte. Uns quants consells d'Afterbite, ara ja sabeu què fer per reduir les picades de mosquit, però si tot i així aconsegueixen picar-vos, tingueu a mà Afterbite, la millor solució contra les picades d'insecte. Flashback.
3: Bon dia, són 9:15. Aquest diumenge hi ha hagut a Ceuta una nova manifestació de protesta de residents de la ciutat autònoma que reclamen solucions després d'un mes amb milers de persones migrants malvivint als carrers. Es calcula que encara hi ha almenys 5.000 persones migrants a la ciutat, de les més de 70.000 que van entrar de manera irregular des del Marroc. I la Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar amb noves mesures. El govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.000 professors, més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més. El motiu d'aquests moviments és l'aturada a tot Catalunya que han anunciat els mestres pel primer dia de classes. Els esports. El Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús en les pròximes hores. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per dues temporades i una d'opcional. També avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano a 9:15 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Especial informatiu.
3: El Departament de Recerca i Universitats tramitarà 320 beques durant el curs 2026-2027 per facilitar que els estudiants universitaris s'iniciïn en el món de la recerca. Els ajuts permetran als estudiants tenir un primer contacte amb l'activitat investigadora i participar en projectes universitaris i centres d'investigació de Catalunya. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'interès pels centres d'estudis i afavorir la incorporació de nous estudiants al sistema català de recerca. D'altra banda, Catalunya compta amb una gran diversitat d'espais naturals protegits que inclouen parcs naturals, paratges i altres zones d'interès ambiental. Aquests espais permeten gaudir del patrimoni natural del país i ofereixen oportunitats per fer activitats a la natura, com ara senderisme, rutes i visites. És per això que la seva protecció és essencial per conservar la biodiversitat, els paisatges i els ecosistemes.
1: Gràcies, Paula. 2:02 de nou. Bon dia.
4: El matí i la mare que el va parir.
5: Claro que sí. Felicidades a totes les atletes i los atletos españoles.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: vulguis fotre's unes vacances de rica, és el que té tenir-ne uns quants. Doncs ja està.
1: És que igual va convidada, eh? Jo no sé si
0: jo paga. Penso que tots aquests VIPs van convidats a tot
2: sí,
0: arreu.
2: Que sí. Fas una story i ja està.
1: Ah, però que vosaltres no ho feu, això.
0: Bueno, és que, Marc, aquí ets tu l'únic que ens pot...
1: Ai, mira, perdó.
0: Que ens pot il·lustrar.
3: No ho demanem perquè ens sap greu.
1: Ah, val. Perquè a mi no.
0: Però anem amb una nova temporada de duels amb els marcadors a zero. Ja sabeu que la secció dels duels és aquell espai on competim entre nosaltres, els membres d'aquest equip. I, clar, comencem tots amb els marcadors a zero. Avui competirem l'Anaget i jo.
2: Vinga.
0: I el tema és el pitjor de l'estiu. El pitjor de l'estiu. Hem fet el pedra, paper i tisora, sí, que decideix qui comença. He guanyat jo, m'ha tocat a mi.
2: Comences tu.
0: Començo jo amb el pitjor de l'estiu. Recordeu que les votacions van a través d'Instagram, el nostre compte, @paperioficial, a l'apartat de Stories. Anirem posant cada un dels tres duels que farem aquí. Vosaltres voteu. En aquest cas, què és pitjor de l'estiu? Què és el pitjor de l'estiu? Jo començo amb una cosa molt mítica, però és que intentaré guanyar aquest primer duel.
2: Ai.
0: Que és...
1: No t'arrisques, ja veig, eh?
0: No m'arriscaré gaire,
1: vale,
0: que
1: vale.
0: És...
1: Va, tiro segur.
0: No poder dormir.
1: Vale.
3: Hòstia, clar.
0: No poder dormir. Eres amb bo. Què contraataques, Naget?
2: Amb els guiris.
0: Què és pitjor? Uf,
3: és molt interessant aquesta pregunta.
0: A l'estiu, no poder dormir o als guiris?
2: Que hi són tot l'any, però a l'estiu, nois...
3: O dit d'una altra manera, a tu et diuen et trec els guiris de Barcelona o a canvi et deixo dormir perfectament totes les nits d'estiu. Què tries? I jo no sé què dir, eh?
1: Està renyit, això,
3: està
1: eh?
3: Està molt renyit.
2: És que els guiris...
0: Jo és que al meu poble no me n'hi trobo de guiris, saps què passa?
2: Però... Jo el meu sí, de fet, és un poble d'estiu. Sí, ja. Sí.
0: Bé, teniu el duel ja a l'apartat d'històries del nostre Instagram, @paperioficial, @paperioficial. Voteu ara mateix.
2: Vinga.
0: Què és pitjor, no poder dormir o els guiris? Què és el pitjor de l'estiu?
1: Vinga, va.
3: Ja tenim uns quants vots i us he de dir que, com a mínim de moment, no sembla que hi hagi gaire batalla, eh?
2: No?
0: Ah.
3: No, hi ha un guanyador clar.
0: Sí?
3: Sí. La gent ho ha passat molt malament aquest estiu.
0: Ja.
1: Amb una de les dues coses, no?
3: Amb una de les dues coses. Es van igualant, però no ho aconseguirem perquè estem en un 70-30.
0: Bueno, doncs, per tant, podem dir el resultat ja.
3: Sí.
0: Diguem-lo ja, de fet.
3: El guanyador, a l'arrasador, és no poder dormir!
1: Gràcies! Aquest era...
0: Jo és que he tingut la sort de guanyar el sorteig de començar.
1: Sí, no, era claríssim.
2: Acaben de votar a favor dels guiris, tota aquesta gent, també et dic.
3: Bueno, és que ja portem 78 nits en algun punt, com a mínim, no es baixa dels 30. 78 nits seguides.
0: Això deu ser rècord.
3: És rècord absolut.
0: Increïble. Bueno, va, Naget, et toca.
2: Mira...
1: Tu jugues tot, ara, eh?
2: És que no sé si tirar per populisme així una mica barato, els incendis.
0: Joder.
3: De barato res, molt bé.
2: Sí.
3: Molt bé.
0: És que el problema és que si vull guanyar m'obligues a treure coses que no tenia ni pensades.
2: Bueno,
1: la fam al món.
0: Clar.
2: No, a l'estiu. Els incendis de l'estiu són el pitjor.
0: No.
2: Sí, hi ha pitjor que això.
3: A veure com dius.
1: A veure, mostra, Carles, a veure què dius tu ara.
3: Escalfor del volant de la platja.
1: Sí, clar. Oi, pobre senyoret. Li crema el Tesla.
2: Jo ja us he dit, jugo guarro. Sí, vinga. Però ho penso.
0: Anem a jugar guarro.
2: Vinga.
0: Però guarro, eh?
1: Hòstia.
2: Bueno, tan guarro potser
0: no. Home, no. Què vols que digui jo ara?
3: Home, juga fort. No s'hi val el gaspatxo passat.
2: Sí que s'hi val.
0: Però és que no vull tractar el tema que anava a dir amb aquest jijijaja.
2: No.
0: Perquè estàs banalitzant l'incendi.
2: No vagis per això. No vagis per aquí, no.
3: Què dirà?
0: No, és que jo anava a anar pel...
2: No tant.
0: Bueno,
2: no
1: per què?
2: Tant.
1: Per què?
2: No.
0: Ara, a veure, és que, clar, ets molt marrana, és que no m'agrada.
1: Però...
0: No m'agrada.
2: Doncs no siguis com jo, bueno, no siguis com jo.
3: Tens marge per perdre, pots perdre.
0: Ets una llúdriga de Riera Bruta.
2: Sí, tot el que vulguis, tinc.
0: És igual, anem a perdre, va, és igual. Coixins aliens.
1: Però a veure, tio. Què vol dir coixins aliens?
3: Què anaves a dir?
0: Que tu te'n vas a un hotel on sigui i aquell coixí que et posen és un merdot i aleshores no pots dormir bé pel coixí aliens. Ja està. Vinga, duel. És que no, perquè no pot ser. Has dit els incendis. Jo, com que no puc tirar el tema d'això, doncs vinga.
1: El duel més estrany que s'ha fet mai.
0: Clar, però és que jo el vaig a perdre ja. A mi m'és igual. Si guanyo aquest, ja...
1: Si et diuen les opcions, no entens la pregunta.
0: Ja, però sí que sé.
2: No, però ara en aquest tercer... Si aquest el guanyo jo...
0: Però tu què vols que digui? Les riuades?
2: No.
1: Bueno, bé, si la gent està més a favor del foc o de l'aigua.
2: No, hauria sigut guarro.
0: És que, clar, és que no em deixes opció. Pensava que anàvem a passar-nos-ho bé.
3: Se'ns ha encallat l'Instagram per la perplexitat que ens ha causat la teva opció, Pérez.
1: coixins aliens.
2: Escolta, tal com ho ha plantejat.
0: Però podem... Escolta, però jo diria que podem donar aquest duel per perdut i passar al següent, ja, perquè...
2: Sí, no sé.
1: Bueno, espera't, eh?
0: Bueno, és una putada,
3: no, no hi ha cap coixí com el teu, això és veritat.
1: El que passa que no sigui com el teu és una cosa, però dormir un coixí on ha dormit una altra persona,
2: Marc,
1: això sí que no.
2: No ajudis.
0: Però ho ha, però ha dormit fa molt de temps una altra persona.
1: No, però vull dir... Bueno. Que no han canviat la coixinera.
0: No, ja, és veritat. Bueno, qui guanya?
3: Bueno,
0: els incendis, no?
3: Guanyen els incendis, però no per tant, eh?
0: En sèrio?
3: Estan guanyant per un 69. Hi ha molta gent indignada amb els coixins aliens.
0: Eh? Bueno, no, és que, clar, és que he anat a tirar-lo, el duel aquest, tio.
3: Bueno, has captat un seguit de vots, eh?
0: Que sí, que sí. Que jo, hi ha unes vacances on la meva dona es va emportar el coixí de vacances.
3: Hòstia, nen.
0: I aleshores jo vaig dir, ah, que friqui, no sé què. Sí, sí, que friqui, però jo...
1: Com va dormir, eh?
0: Hosti.
2: Ah. Sí. És llesta, eh?
0: Sí, senyor. Sí. Va, anem al tercer i final, duel final.
3: Ara tornem a començar, eh?
0: A veure, és que, clar. A veure...
1: Si ho podeu fer bé aquest cop, sisplau.
0: Val, Val, jo diré dutxar-se i seguir suant. Què hi ha pitjor que dutxar-se i seguir suant a l'estiu?
2: El FOMO.
1: El FOMO, eh?
3: El FOMO?
2: El FOMO de l'estiu?
3: Hi haurà gent que es pensarà que és l'antimosquits, això, eh? Sí.
0: Allò era el FOGO!
2: El FOMO, provem-ho, a veure què tal. Què tal funciona.
3: Que per cert no han sortit els mosquits, veig.
1: No vols guanyar, veig.
2: No, no. Bueno,
0: és veritat, els mosquits!
2: Ja, jo he pensat.
0: És fluix,
1: els mosquits, els preus...
3: No ha sortit.
0: Bueno, va, dutxar-se i seguir suant o el FOMO?
2: No, aquí guanyaràs tu.
0: Què és pitjor?
1: Bueno, a veure... Llençols aliens.
3: Diguem-ne que el FOMO ha tingut menys èxit que la coixí aliens.
2: De veritat?
3: Perquè ara mateix tenim un 90%
0: clar,
3: de dutxar-se i seguir suant.
0: Bueno, doncs escolta, he guanyat aquest primer duel de la temporada.
1: Però és que, a veure...
0: Ha sigut un duel de pretemporada, eh?
2: Raro.
0: D'anar fent.
3: Molt freds.
0: Són pràcticament... en fi, falten 3 minuts per arribar a 3
1: podem
0: quarts de 9.
1: Podem tornar-ho a fer, això, perquè no ha sortit bé.
0: 9 del matí. Bé, no? Gràcies, benvinguts.
4: Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
5: El Pla de la Cauvella de Palarinsal Gran Valira Resorts és el lloc ideal perquè tota la família pugui trobar el seu espai i l'activitat més adequada. Per exemple, els més petits tenen una zona d'activitats infantils amb inflables i llits elàstics ideals per passar l'estiu. És una zona a l'aire lliure amb diversió assegurada pels més petits. A la planta baixa del panell, a pal, hi trobareu aquest recinte temàtic ple d'activitats pensades per nens i nenes amb ganes de jugar i de moure's. Aquest espai inclou estructures inflables i llits elàstics ideals per desenvolupar habilitats motrius, practicar salts i fer tombarelles amb total seguretat. Una activitat divertida i activa per a gaudir en família envoltats de natura. El preu per persona és de 10 euros, amb un torn d'una hora. Venda directa a taquilles de Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts. Escoltes Flashback Andorra, al 96.0 FM. Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
6: Les millors braves d'Andorra?
7: No vagis al Barra Mars.
6: Un bon bacallà al Pil-Pil.
7: No el demanis al Barra Mars.
6: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
7: Oblida tant del Barra Mars.
6: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
6: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Flashback. Ràdio Flashback. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Sabrina Carpenter, estrella Flashback.

0: Decadence és la versió que em van fer ja fa temps, Black Eyed Peas i J Balvin, de Rhythm of the Night, de Corona al matí, la mare que el va parir, Ritmo. Són 3:15 de 9. Gràcies per escoltar El Despertador de Catalunya, un dia més i una temporada més. Hola, Martina.
1: Hola.
0: Hola, com estàs? Què tal?
1: Bé.
0: T'estem trucant en directe des de la ràdio, què et sembla?
1: Bé.
0: Vale. Ui. De part dels teus pares, de l'àvia, de la tieta Molona, que et feliciten per aquests 10 anys que vas fer el dissabte. Diuen que ets molt bona nena, molt trempada, molt noble. Això està molt bé. Estan molt contents de tu, que t'estimen molt, que continuïs així i que segueixis lluitant pels teus somnis. Vale?
1: Vale.
0: Quin seria el teu somni, Martina? Tens algun somni, allò que t'agradaria assolir?
2: A veure.
1: Poder anar a Chicago.
0: Ah, carai.
2: Assolible és.
0: Doncs està molt bé.
3: A Chicago?
0: Sí.
3: És curioso que digas Chicago i no Nueva York o un sitio así. ¿Por qué Chicago, exactament?
0: Per què?
3: Què te passa con Chicago?
1: Perquè em faria gràcia.
0: Ahà.
1: I...
0: Bueno, estaria bé. És allò Estats Units profund. Està bé, eh?
3: Sí, està bé.
0: A mi m'agrada. Fa fred, però bueno, ja està bé. Aquí fa massa calor, potser, també.
2: Bueno.
0: Clar. Bueno, Martina, una abraçada ben forta i a veure si podem anar a Chicago, eh?
1: Vale.
0: Adéu, maca.
1: Adéu.
3: No tinc ni idea de com és Chicago.
2: ni idea.
3: La més remota idea.
0: Ja que estic parlant amb tu, Robert, escolta, jo, durant aquest estiu, jo el que he fet és veure bastantes pel·lis.
2: Amigo. I us
0: les vull recomanar. Les bones que he vist, jo us recomano... Això
3: has vist bones i altres espanyoles, no?
0: Bé, d'aquestes espanyoles, n'hi han de les que us diré, n'hi han una i dues espanyoles.
3: Vale, són les bones.
0: No, estan bé, les espanyoles. De fet, la primera que us recomano és Marc. Està molt bé, aquesta pel·lícula. És una pel·lícula catalana, el protagonista és el d'això, vale? Ok, ja m'heu entès?
4: El
0: Fernández, l'Eduard Fernández,
2: vale.
0: Que fa de Marco, que és un paio que es va fer passar per un supervivent a un camp d'extermini nazi.
2: L'Enric Marco.
0: Es va fer passar per ell, i llavors es destapa el pastel. Està molt bé, aquesta pel·li. L'altra espanyola és La Fiera, que és una pel·li on narra la desgràcia d'un grup de gent que es dediquen a saltar per les muntanyes amb un vestit com si fos un ocell.
2: Ah, sí.
0: Que dins aquest grup hi havia l'Álvaro Bultó, que potser era el més famós i que es va matar fent això, però se'n van matar uns quants més.
3: Sí que es va matar, sí.
0: Aquesta pel·li es diu La Fiera i està a Netflix, protagonitzada pel Carlos Cuevas i el Miguel Bernardo.
4: L'ex de l'Aitana.
0: L'ex de l'Aitana, exacte. Mm. Bueno, i el Miguel Ángel Silvestre, pues, està ple de guapos.
3: Caramba, sí que...
4: Tothom és molt guapo, eh?
0: Tothom és guapo.
3: Vale, encima abuela, no?
0: Sí. També et diré que acaben com el Rosari de l'Aurora, però en fi.
3: Sí?
0: Crec que de tots queda el Bernardo, eh?
3: Vale, però se caen i se le rompe el vestido i el neopreno queda todo deshecho.
0: También pasa esto. Sí, también pasa.
2: Mucho sudor.
0: Això també passa. Es diu La Fiera, la teniu a Netflix i és molt xula. I és una pel·li super recomanable.
3: Cortando el aire.
0: Com a mínim, a mi em va agradar molt. Altres pel·lis, molt recomanables. Toy Story 5, si no l'heu vista, mireu-la. És de les bones de Toy Story. Que direu, bueno, Toy Story només val la pena la 1 i la 3. Doncs la 5 també.
4: La 1, la 3 i la 5.
0: Serà que és la cosa imparell, jo què sé.
4: Potser 6.
0: És la cosa imparell, però val molt la pena Toy Story 5. És un pel·liculot. Uh-huh. Si espereu veure el Woody, no, perquè la protagonista és ella, que no recordo com es diu, és la vaquera, per entendre'ns, que no recordo el nom. Però
2: Jessie, aquestes, no?
0: La Jessie. Sí, senyor. Que és molt, molt xula, aquesta pel·li. Val la pena. Un altre, que és un clàssic, que això De Niro també segurament serà... Què és El Golpe? Però aquest és clàssic, clàssic.
2: Sí,
0: El Golpe
2: fa molts anys,
0: és de fa molts anys. Vull dir, Robert Redford, Paul Newman, però l'heu de veure si no l'heu vista.
3: No salgo jo, però podria salir jo perfectament.
0: Sí, doncs sí, senyor. Sí, perquè és el teu estil, Robert, totalment.
3: Muy buena película.
2: Atracaments i coses, no?
3: Bueno, de las que has dicho, la mejor de todas.
0: Bueno, sí, per mi sí. Per mi potser sí, tot i que en ve una que per mi és millor, que ara la diré. Sí, El Golpe és... Sabeu Ocean's Eleven?
2: Sí.
0: Doncs és com una mica el germen de tot. La buena.
3: Sí,
0: també és de l'any 74, El Golpe, o sigui que ha plogut. I per mi, la millor pel·li que he vist aquest estiu es diu Un funeral de muerte. És una comèdia per emmarcar-la, és una comèdia anglesa per al·lucinar, de debò. Mireu-la, aquesta sí. Si voleu no fer-me cas en tota la resta que he dit, no em foteu puto
4: cas. Aquesta sí, eh?
0: Aquesta l'heu de veure, feu-me cas, crec que està a Prime. Mireu-la, i llavors em diu el què. Un funeral de muerte. Una comèdia d'aquestes que jo crec que és per
2: humor negre, no entenc?
0: Sí, té un punt d'humor negre, però per mi és per emmarcar-la. En fi, i de res, per les recomanacions.
2: No.
4: Això sempre va bé, eh?
0: Jo crec que això sempre va bé. Sí, senyor. 8:52. De seguida, la primera edició d'aquesta temporada de L'Home que brama.
2: Hòstia.
0: Quanta pressió, Marc. Abans d'usar, vinga.

0: Valentina, porta-lo, Crele.
1: Joan Dausà i la seva Julieta. Aquesta cançó es diu Papi, posa-la al disc. Una de les cançons de l'estiu, evidentment. Nosaltres, com sempre, a aquesta hora, cap a la terrassa.
2: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
1: Home que brama, què?
3: Hola, hola.
1: Bon dia, com estàs?
3: Molt bé.
1: Escolta,
3: torno a ser a casa, a la terrassa.
1: Sí. Ets el campanar de Catalunya.
3: Total.
1: És a dir, funciones com les campanes que t'indiquen quina hora és.
4: Això mateix.
3: Sí.
1: Això ho vam, divendres passat, ho vam descobrir amb la novel·la.
3: Sí, ara l'he saludada, des d'aquí dalt.
1: La novel·la és la quiosquera de baix.
4: Sí, sí. Que ens escolta cada dia, eh?
1: Per això deia, a veure quan tornàvem, perquè per l'home que brama sap que són les 9:05. Doncs això.
4: Mateix.
1: Doncs això.
3: Que una quiosquera es digui novel·la és bo, eh?
5: És increïble. Boníssim, és perfecte.
1: És boníssim. Perfecte. Molt, és boníssim. Bueno, doncs, Vali, dediquem amb ella aquesta primera bramada de l'any, la novel·la. Marc, fot-li quan vulguis.
3: Catalunya! Ja som aquí, hem tingut un estiu ben mogut amb el Mundial, Ceuta, guiris per tot arreu i, sobretot, un estiu marcat per l'eclipsi total, allò que es va fer de nit, que ho vam veure tot fosc a mitjans d'agost. Diuen que trigarem 180 anys a veure un altre eclipsi, però tranquils, que no caldrà, que els que tornem a la feina avui ja ho veiem tot negre, nen.
1: Sí, senyor. Gràcies, Marc.
3: Apa, va.
1: Vinga.
2: Al matí, la mare que el va parir. I lleva't cada dia més bateria. Només a Flashback, només amb Carles Pérez. Andorra
6: 96.0.
7: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
8: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
7: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
8: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
7: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
11: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
12: Portes tot l'any esperant aquestes vacances, però i si et trobes malament o et fas mal durant el viatge? Amb l'assegurança de viatges de Segur tindràs ajuda quan la necessitis i no hauràs d'afrontar-ho tot sol. Perquè saber que tens algú al teu costat dona molta tranquil·litat. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
13: Sempre, sempre al teu costat.
2: Flashback. This is my station.
14: Freqüència d'èxits.
2: Andorra, 96.0.
15: Escaldes Engordany. En Cap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.
2: Flashback. The Joe, End of the Beginning.

0: coneixen els èxits. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
0: Som el teu despertador, tant si vols com si no. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Menja-te'l cada dia quan es fa de dia. Flashback.
2: Bon dia, són les 9. La crisi humanitària a Ceuta està encallada amb protestes dels veïns que exigeixen l'expulsió dels milers de migrants que malviuen pels carrers de la ciutat. Aquest diumenge la policia va haver d'intervenir per evitar que hi hagués enfrontaments entre manifestants i migrants. Això mentre el president de la ciutat autònoma ha revelat que dos dies abans de l'entrada massiva de migrants va demanar al govern espanyol que apliqués l'estat d'alarma. D'altra banda, la xifra de morts i desapareguts a causa de l'arribada al Nepal continua creixent 6 dies després de la catàstrofe. En el seu darrer balanç, l'autoritat nacional ha elevat fins als 903 el balanç de morts, mentre que la xifra de desapareguts s'enfila a més de 4.000. Segons les autoritats, el dràstic augment en el registre de persones desaparegudes es deu al progressiu restabliment de les comunicacions amb els districtes més aïllats, el qual ha permès consolidar els recomptes de les diferents administracions. I Nicolás Maduro ha reaparegut públicament a través d'unes fotografies difoses des de la presó. Les suposades imatges de l'expresident veneçolà han estat publicades aquest diumenge, pocs dies després que els governs de Venezuela i els Estats Units anunciessin un acord que atorga a Washington el control dels més de 20% de les reserves de petroli del país caribeny. Els esports. El Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 2:45 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà a 9 punts amb el Real Madrid. Avui també que el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per dues temporades i una d'opcional.
3: Gràcies, Paula. Anem al temps.
4: Ounet, alimentació de veritat per gossos i gats, patrocina el temps.
3: Hola, Jean Ponsa, bon dia.
5: Núvols i sol.
3: Doncs, en fi, núvols i sol avui, i la pregunta és, la calor que hem tingut aquests últims dies, tampoc, perquè no n'ha fet tanta, però que, no sé, fa una setmana i mitja, això tornarà?
6: Tornarà.
3: Què dius?
6: De moment, avui, però, comencem un dia força tranquil, amb bastant sol. Tenim algun núvol decoratiu a punts del litoral sud de Barcelona, però a partir de la tarda tindrem alguns núvols més a les comarques de Girona, algun ruixat al Ripollès, també al nord d'Osona i al Lluçanès, i si de cara als propers dies la calor tornarà a apretar amb ganes.
3: Vaja. Molt bé, temperatures ara mateix 9 i 2.
6: Amposta 21 graus i mig, Girona 18 graus, el Barcelona 23 graus i Sant Cugat del Vallès 20 graus.
3: El Barcelona, no? El Barcelona. Gràcies, Jan, fins ara.
6: Fins ara.
7: Peixos i cans ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes. Oh.
8: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounet.
0: Al matí, la mare que el va parir, amb

0: Graciosa, cançó Va per iTour 100%. Proper Va per iTour, divendres a Sabadell i dissabte a Vilanova del Camí. Així que no ens perdeu la pista. Quevedo, amb Elvis Crespo, des del seu darrer disc, El Baifo. Són les 9 i 6 minuts, escolteu al matí la mare que el va parir en aquesta primera edició de la temporada, 31 d'agost, amb una nova secció que arriba ara mateix. La vida és més sabrosa.
1: Al matí, la mare que el va parir presenta... Carinyo, hem de parlar.
0: Sí, sí, ho heu encertat. És una secció de parella. Es diu Carinyo, hem de parlar.
2: Prendrem mal.
0: I és un espai on el que ens agradaria és exposar un cas cada dilluns i parlar-ne una miqueta. Un cas real.
2: Sí.
0: Un cas real que tingui a veure amb parella. Per tant, si teniu casos vostres de parella, si teniu algun problema de parella, és absolutament anònim i, per tant, ens el podeu enviar a través de WhatsApp, 628-414-029, i nosaltres...
2: Som experts.
0: Sí, molt. Som molt experts en parella. Opinarem sobre el vostre cas. Perquè hi ha casos, i a més venim de l'estiu, que és una època, que és una, com deien els experts, una trituradora de parelles, no?
3: Sí, diu que augmenten un 40% els divorcis en aquest mes de setembre, que se n'acaben produint 350 separacions al dia.
0: Al dia.
3: Que acaben sent un total d'entre 22.000 i 23.000.
0: Però això a l'estat espanyol.
3: Sí, sí. Val. I això hi ha un institut que ho estudia i es veu que és brutal. Sí, sí. La gent que no pot aguantar-se a l'estiu.
2: Doncs per no arribar a aquest extrem, que ens envien les seves consultes.
4: Ho arreglarem tot.
2: Ho arreglem.
0: Sí. Exacte. Home. Tot comencem amb un primer cas, que d'on l'has tret, Naget, aquest? Perquè clar, no hem tingut temps de rebre consultes dels oients.
4: És una amiga meva,
0: vale.
4: Però no donarem noms.
0: Però és real, eh?
4: Sí, vale. Sí, sí, de veritat.
0: No vull posar l'accent en això, sí. És un cas real.
4: Sí. Vale. Sí.
0: Molt bé.
4: Us explico.
0: Sí.
4: Ella m'ha explicat el seu cas i diu... Fa més de 3 anys que estic amb el meu nòvio, ens coneixem molt, però tenim gustos bastant diferents, sobretot amb la música. Ell és molt de rock i jo sóc més de reggaeton i de música urbana. Però sempre he intentat interessar-me pel que li agrada i entrar en el seu món. Pel seu aniversari li vaig regalar unes entrades per a un concert dels Strokes perquè venen a tocar aquí a Barcelona a l'octubre. Vaig preparar amb molt de carinyo un sobre amb les entrades, una carta i una nit d'hotel junts per després del concert.
5: Que bonito,
2: molt maco. Molt
0: això està bé.
4: Va arribar al seu aniversari i quan va veure les entrades em va dir i això? Jo em pensava que m'estava fent una broma, però no, perquè em va dir si a mi aquesta música no m'agrada.
3: Hòstia.
4: Jo em vaig quedar de pedra, li vaig dir que em pensava que li faria il·lusió que anéssim a un concert del seu rotllo junts, perquè, sincerament, a mi és un ambient que ni em ve ni em va, i la seva resposta va ser que a mi m'agradin les guitarres no vol dir que m'hagin d'agradar tots els grups de música que tinguin guitarres.
0: Però això li va contestar la parella davant d'un regal.
2: Amb el regal,
4: exacte.
2: Eh?
0: Encara que sigui el regal que sigui, és igual.
5: Aquí hi ha mucha mierda prèvia.
0: Sí, ja, jo també ho penso.
4: Però el pitjor, encara no havia arribat perquè em va dir que les volia vendre. Li vaig dir que el problema ja no era el concert, sinó com m'estava fent sentir després de tot l'esforç de proposar un pla per fer junts, i ell em va deixar anar. Portem 3 anys junts. Com pot ser que encara no sàpigues quina música m'agrada?
0: Hòstia.
4: Aquí vaig començar a plorar i llavors ho va voler arreglar dient-me que sí, que ja hi aniríem, que segur que ens ho passaríem molt bé, però ara sóc jo qui no hi vol anar.
0: Home,
4: està molt enfadat amb mi perquè diu que si no anem al concert s'haurà quedat sense regal d'aniversari.
0: Però en aquest cas... És que
2: perquè té 12 anys l'home? És que clar...
4: 12 o 13.
2: Però...
0: A mi em sembla... aquest tio em sembla... Perdó, perquè... A mi em sembla un estúpid de
4: manual. Sí, ho és bastant.
2: Home, davant d'un regal normalment has de fingir.
4: Clar, però jo plantejo, si la teva parella...
0: I al final és la parella però la parella ha pensat en tu, que potser, vale.
5: Claro.
0: Sí, potser el grup de Strokes no és el teu d'això, però hòstia...
4: És l'esforç, és la intenció, és el carinyo.
0: Claro.
4: Si la parella et fa un regal que a tu no t'agrada, has de ser sincer del tot perquè és la teva parella, o pots actuar com si te'l fa la teva tieta, que potser has de dissimular una mica?
5: Una cosa és ser sincero, l'altra és vendre un regalo.
4: Sincers.
5: Un regalo nunca se vende. Jamás en la vida se puede vender un regalo. Es muy mala
4: la opción. Jo crec que potser valorem el gest i després podem dir la veritat de cachondeo. A mi ja no m'agrada. Ja hi anirem, però a mi de què?
5: Però és la anècdota. Esta gente está mal, porque hay un libro que se llama El amor dura 3 años, que es la verdad.
2: Ah, mira.
5: El amor dura 3 años. El primer año de pasión, el segundo de amor y el tercero de estar hasta las narices. Ja. Y es lo que está pasando aquí.
2: El que hauria de fer ella és anar-hi amb algú altre, ara, aquest concert. Hòstia.
5: Claro.
2: Sí.
4: Hi ha opcions, eh? O sigui, que vens les entrades i vas amb el teu nòvio o hi vas amb algú altre.
2: Algú altre.
4: Tots són males opcions, considero.
0: És que jo crec que el concert... En fi, per mi ha passat, però ha pasado a segundo playa.
5: No, el concierto se va con un amante. ¿Has visto lo de, lo de Coldplay que pasó el año pasado?
0: Sí, sí, sí, sí, clar.
5: Ahí es clar.
2: Ah, bueno, clar.
0: Que van anar amb la mani i els van pillar, no?
4: Però
0: que és liar-la
4: més, això.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no sé. A mi és que em sembla un estúpid de manual, aquest
4: tio. Sí, o sigui, l'enfado considerem que no està justificat.
0: No, i davant d'un regal... I tu li pots dir... Hòstia, moltes gràcies, m'ha encantat. The Strokes no seria el meu tòtem, però és que són molt... I fins i tot fingida. Hòstia, són bons, estan guai, anar-hi i ja està.
2: O pots jugar això, no? De dir, bueno, doncs va, exacte, a partir d'ara els escoltarem. Aquest estiu els escoltem i així arribem al concert entonats.
0: Clar.
4: Però sí que és veritat que sap una mica de greu que et regalin una cosa d'una persona que fa 3 anys que et coneix i que dius, com és que has fallat aquí?
2: Aquí la noia també s'ha
0: de dir. Però perdó, eh? Jo, o sigui, perdó, si al tio li agraden les guitarres i tal, home, The Strokes d'això en tenen una estona, no? Pregunto.
2: Sí, però...
4: Sí, però...
3: Ah, però ella l'hauria de conèixer millor.
2: Això també però, estic d'acord, jo,
3: És que...
0: Si home, la reacció del tio és que no té...
4: No,
0: cap...
4: la reacció és nefasta.
2: La reacció és dolenta, però ella potser podia haver filat més prim.
4: És estrany, no?, que amb 3 anys et regalin un concert que dius... De què?
0: Però si t'agraden les guitarres, t'agraden els Strokes. Doncs
4: pues aquest noi no.
3: Nosaltres et vam regalar unes entrades de l'Oreja de Van Gogh perquè et coneixem.
0: Home, ja ho sé.
3: I sabem que t'agradarà.
0: Però és com si hagués dit jo... Però que no heu vist la Maia com ho està fent últimament, que esteu bojos.
2: No, però sí,
0: clar.
2: A tu t'agrada el pop espanyol i regalem Amaral. Sí. Bueno, vale.
4: Ah.
0: Però, home, però jo... Sí, tens raó. Vale, sí, tens raó.
2: Diràs,
0: vale,
2: no em coneixeu i t'ho has volgut treure de sobre.
0: T'ho compro.
4: Clar, com mira, qualsevol cosa, no?
0: De ja, també és veritat.
4: Un regal perquè sí.
0: Sí, però no hagués reaccionat com aquest estúpid, perdó.
2: No, no,
0: jo us hagués agraït molt, us hagués abraçat molt i hagués anat Amaral.
2: Que fals.
3: I no que jo que a partir d'un nivell de confiança estaria bé que amb una parella se li digués, mira, no ens fem més regals.
2: Mira, és que et anava a dir...
0: Diners.
3: No, o sigui, quan vulguem alguna cosa, anem junts de la mà i ens ho comprem.
4: Bueno, però... és el que hem fet naltros aquest any, no ens fem regals.
2: No es fa,
4: aquest equip.
3: No en farem. És que...
0: Però és que vam acabar dalt de tot, eh?
4: No, és que ho vam fer molt
0: passat, l'any passat.
3: Jo pateixo cada vegada que he de fer un regal a la meva parella, jo ho passo molt malament.
0: Sí, sí, sí.
3: Perquè
0: sí,
3: no
0: sí.
3: Sé mai què fer. Home, amb 1.500 euros quedes bé segur.
0: Bízums! A partir d'ara, bízums.
4: Sí. Bé, prou vales.
0: Si teniu algun cas d'aquest que us hagi passat, envieu whatsapps. 628-414-029. Són les 9:13. Jamaican Bam Bam amb Agel i Soldo. Una de les cançons també de l'estiu, sens dubte.

0: Shelly Soto, Jamaican Bam Bam. Sonant des del matí la mare que el va parir. Hola, Ramon.
1: Bon dia.
0: Bon dia, trempat, com estàs?
1: Bé, no tan bé com altres, però bé.
2: No especulis tant,
0: no pensi. Sí. Escolta, 38 anys per molts anys, també pel teu sant i per la festa major de Sant Ramon. Quan és això?
1: Avui, 31 d'agost.
0: Sí, avui Sant Ramon, també?
1: Sí. Ah,
0: vale. Avui Sant Fèlix i Sant Ramon, molt bé. Doncs felicitats, tio. Et diuen que la família, que ets el millor pare que el Jan i la Mai podrien tenir, que t'estimen molt, i que els fa molta il·lu que avui la trucada despertador sigui per tu. Vale, Ramon?
1: Moltes gràcies, guapos.
0: Que et diuen que et diu Rodinho, o és que ets mig brasiler?
1: Sí. No, sóc gallec. Galaico català.
2: Com aquell.
0: Perfecte. És que Rodinho sembla el nou fitxatge del Barça de anys 90. Ramon Rodinho. Bueno, Ramon, una abraçada forta des del Vapari, tio. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.
3: Al matí, la mare que el va parir. Andorra.
4: 96.0. No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020. Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
5: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
4: Andorra. 96.0. Mama.

0: Damiano David i Born with a Broken Heart. Des del matí, la mare que el va parir de Radio Flashback en aquest primer dia de temporada. Gràcies per escoltar-nos de nou, merci. I merci també a tota la gent que ens hem trobat aquest estiu. No sé vosaltres si us ha passat, a mi sí. Que, en fi, oients del programa, que ens deien a veure quan tornàvem i tal. Hòstia, tot
1: que
0: això...
1: Que tornin ells a treballar, de veritat.
2: No t'agrada que t'ho diguin, eh?
0: No, però que no veus que ets imprescindible per ells, Marc?
3: Sí, no,
0: per favor.
3: Tu els contestaves així. Torna tu.
1: No ben bé, però bueno, una mica sí.
0: Quin paio, quin paio, Casanovas.
2: Tan antipàtic.
0: Però si voleu una benzinera a prop i que tingui els carburants de la màxima qualitat i al millor preu, cosa que és molt important, tal com peten avui dia, busques Meroil, les estacions de proximitat. A més, amb Meroil tens targetes amb descompte directe per estalviar. Només a les estacions Meroil.
4: Andorra. 96.0.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: La ràdio musical d'Andorra.
9: 96.0. Let me tell you.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. La Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar amb noves mesures. El govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.000 professors, més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més. El motiu d'aquests moviments és l'aturada a tot Catalunya que han anunciat els mestres pel primer dia de classes dimarts de la setmana que ve. També han detallat les restriccions per fer servir la intel·ligència artificial a les aules. El govern recomana a les escoles que prohibeixin als menors de 14 anys fer servir aquesta eina. D'altra banda, aquest diumenge hi ha hagut a Ceuta una nova manifestació de protesta de residents de la ciutat autònoma que reclamen solucions després d'un mes amb milers de persones migrants malvivint als carrers. Es calcula que encara hi ha almenys 5.000 persones migrants a la ciutat de les més de 70.000 que van entrar de manera irregular des del Marroc. I els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs per primera vegada des de fa setmanes. Washington ha assegurat que ha bombardejat l'illa de l'Arak per destruir coets amb què es volien col·locar mines marines de l'estret d'Hormuz i l'Iran a resposta amb atacs a bases americanes de Jordània i els Emirats Àrabs. Els esports. El Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús en les pròximes hores. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per dues temporades i una d'opcional. També avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano a 9:45 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
2: Moltíssimes gràcies, Paula. Són 9:02. Adeu, bon dia.
3: El matí i la mare que el va parir.
4: Prevenció.
5: Perdó, Mònica, los delincuentes que entraron a su casa a las 7 de la tarde. Usted tenía la reja cerrada.
0: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: han tornat després d'algun temps de silenci i, a més, més en forma que mai, els Catarres. I ho celebrem amb aquesta cançó. Diumenge, sense drames. 2:15 de 10 del matí. Escolteu, al matí la mare que el va parir. Merci per fer-ho.
1: Tots els dies que vindran.
0: I ara encetem una nova temporada de...
2: Al matí, la mare que el va parir, ja fa molt de temps que ens fem la mateixa pregunta. Inspiració o plagi?
0: De la secció Inspiració o plagi, aquella secció on us portem un parell de cançons i ho posem, en, no sé, ho posem a judici de tots nosaltres. Són cançons que sospitosament s'assemblen, però hem de decidir si és un plagi o si és, si és inspiració. Fins i tot hi ha casos en què jo penso, de debò ho penso, que és que són casualitats. És a dir, la música és molt extensa, té molta història, hi ha molta gent que ha fet moltes cançons sempre i, per tant, inconscientment s'assemblen les coses.
3: Ja, inconscient, sí.
4: Pot ser.
0: Però, en fi, no sé. Avui, mira, avui és un cas d'aquests de l'estiu que aprofites per... vas de viatge i tal, i recordes cançons, no? O l'Spotify et va posant l'aleatori de cançons i tal. I a mi aquest estiu m'ha sortit molt un grup, que precisament abans n'hem parlat, que és Amaral.
3: Sí, bons, home.
0: Que tenen moltes cançons molt bones. Una d'elles és aquesta que es diu Te Necesito, del 2002. És bona, aquesta cançó.
3: Home, boníssima.
0: Amaral, Te Necesito, boníssima. Bueno, boníssima.
4: Ai.
0: Sí, sí, és boníssima.
3: Què vols dir?
4: Com que més?
0: Doncs que fent una mica d'arqueologia i tirant uns quants anys enrere, tirant 8 anys enrere,
3: vale,
0: una artista nord-americana que es diu PJ Harvey, l'any 96, va fer una cançó que es deia That Was My Veil, i que, si voleu, us la poso.
3: Vale.
0: I que comenci la polèmica, si voleu.
3: Ai.
0: És aquesta. Fer la comparativa.
5: Te necesito. That was my veil.
0: Molt bé. Tenim els daus damunt de la taula.
3: Mare.
4: Només hi ha un dau aquí, eh?
0: Sí?
4: Sí.
0: Ho veieu clar?
4: Jo sí, eh?
0: Sí, eh?
3: Sí, sí. Val, val. Que no, ja no.
4: És plagiós, això.
0: Però fixeu-vos que... són 4 notes. 4!
3: Sí, sí. Bueno, sí, perquè però... és només aquest tros o segueix tot igual, igual?
0: No, no, no segueix igual. Mira, escolteu la cançó de PJ Harvey.
5: That was my veil.
3: Te necesito.
5: That was my child.
0: Aquí canvia.
5: Won't tell secrets.
0: Bueno, Déu-n'hi-do. Canvia, realment.
3: Hi ha un batll aquí, eh?
0: Per mi és millor Amaral. Ojo, al tanto, a mi m'agrada més.
3: T'ha agradat molt aquí, eh?
0: T'agrada aquesta cançó?
3: Sí, sí, sí. Bueno. Sembla que estigui fent una cançó d'Amaral i s'equivoqui.
4: Sí, exacte.
3: La sensació que dona és aquesta.
0: Bueno, per tant, el primer de la temporada ho veieu plagi, no?
3: Plagi,
0: plagi, plagi, plagi, plagi. Vale, Amaral. Amaral, nos vemos en los juzgados,
3: chata. Muy mal, Amaral.
0: Mal, Amaral. Mal, Amaral.
2: Al matí, la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. A Flashback.

0: matí la mare que el va parir. I lleva't cada dia més bateria. Només a Flashback, només amb Carles Pérez. Andorra.
1: 96.0.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Andorra. 96.0.

0: mare que el va parir.
1: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles, de Bolonya, perdoneu.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el Mateo i la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Dua Lipa. Aquí teniu aquesta cançó fantàstica que es diu Don't Start Now, artista Flashback. I felicitats, perquè si no m'equivoco, ha fet 30 anys. Ja m'ho buscareu, perquè m'he tirat molt a la piscina ara mateix. Però, en fi, felicitats Dua Lipa, que la vaig veure l'altre dia celebrant aquests.
1: Por ahí estarà.
2: El 22 d'agost, 31.
0: Ah, doncs 31 sí. Anys. Doncs mira, Dua Lipa, per molts anys, artista Flashback. Sí, una mica de xof hem fet aquí. Per cert, a veure, aquest cap de setmana, divendres, ens veiem a Sabadell i dissabte ens veiem a Vilanova del Camí, al Va Parir Tour. Vilanova del Camí és una d'aquelles places que... És que no us enganyo, potser fa 15 anys que hi anem cada any per festa major. Malament, home, espectacular, espectacular. Festa grossa, Va Parir Tour, amb l'Andreu Preses, el Marc Frigola, el gran Germán i jo mateix, Carles Pérez. Serà dissabte, dia 5, a partir de les 12 de la nit, al costat del cap de Vilanova del Camí. Ens veiem al Va Parir Tour 2026. Allà us esperem a tots. A veure, Pericles, si en vens algun, si vols. I si et vaga, et veurem per allà, perquè no has fet... Vamos,
3: tu no has hecho nada de
0: per venir-me a veure no has fet ni mig pas.
3: Ni tu amb mi.
0: ¿Tú haces vaporitours? No,
3: ¿dónde te... no, pero he estado en la playa y nadie me ponía crema en la espalda y estaba mirando mensajes de mi espalda. Mira que seca que está.
0: Ya, pero solo no estabas tampoco, quemando. Solo tampoco
3: bueno,
0: estabas.
3: Bueno, yo nunca estoy solo.
0: Que te he visto con Gemma, que ha ido a Grecia, que habéis compartido avión, que lo he visto en las stories.
3: Porque somos muy buenas amigas.
0: Ya lo sé, ya lo
3: pero
0: sé.
3: Hubieras estado muy bien entre las dos.
1: Mira.
3: Claro.
0: Ya.
3: Has ido a la playa tú porque te veo muy moreno.
0: Una vegada.
2: Una?
0: No, si estàs a la piscina. Jo sóc de piscina.
3: Ah, ets de piscina.
0: Sí,
1: comencem.
2: L'estorra, no sé què.
0: Ja comencem, què?
2: És que no sóc de Marc, i tu?
1: Jo sóc de platja.
2: Quants cops hi has anat?
1: Dos.
0: Ets un llop de mar, Marc?
1: Bueno, pues escolta, deixa'm en pau.
3: No, però està bé la piscina, perquè estàs en tu casa, pues estar totalment desnudo, no hi ha ningú problema.
0: Mira, i moltes vegades he estat despullat, perquè no hi ha res pitjor que aixugar-te amb el banyador posat, i jo prefereixo treure-me'l i poder-me assecar tot ben sec.
3: Claro.
0: I llavors ja està.
1: Hem tornat bé, eh?
3: I el cloro, pues te acaricia todo el cuerpo.
0: Bueno, claro, es lo que tiene quan et remulles. Bé, dit això, deixeu-me saludar l'Oriol. L'Oriol, hola.
4: Hola.
1: El xorro de la piscina.
0: Hola, ja. Sisplau,
2: té 13 anys.
0: L'Oriol fa 13 anys. Escolta, Oriol, que som els del matí, la mare que el va parir, que et felicitem, de part de tota la família.
3: Estamos en la piscina.
4: Gràcies.
0: Ja sé que és el 20 d'agost, que vas fer els anys, però que diuen que et feia molta il·lusió que truquéssim nosaltres i que avui, doncs aquí ho tens, aquest és el regal, que t'estimen molt, que ets molt especial, estan molt orgullosos de tu i diuen que els fas molt feliços. Vale, Oriol.
4: Gràcies.
0: Una abraçada ben forta, que vagi bé.
4: Una abraçada.
0: Adéu. Adéu. Adéu, Oriol.
3: ¿Tienes pulpo en la piscina?
1: ¿Qué?
2: Tinc pulpo.
0: Tengo limpiafondos.
3: El limpiafondos.
0: És automàtico, va solo, tiene ruedas.
3: Sí, jo també te limpiaria el fondo.
1: Vale, va, prou.
0: Que passi, va et venir al matí la mare que el va parir, sisplau, exacte.

0: Teniu a la Taylor Swift des del matí, la mare que el va parir. Per cert, les últimes notícies d'aquest artista, Flashback, és que ha donat $50,000 a una dona que va ser atropellada, va ser ferida mentre intentava salvar a un adolescent, això, als Estats Units. O sigui, que bravo per ella, eh?
1: Sí, no.
0: $50,000, eh?
1: Vull dir que... Vale. O sigui, la dona estava salvant un adolescent.
0: I va ser atropellada.
1: Per salvar-lo.
0: I exactament. I li ha arribat al cas a la Taylor i ha fet aquest donatiu.
2: Molt bé, molt bé. Vull
0: dir, bravo per la Taylor. Una persona compromesa, sens dubte.
3: Sí, sí, sí.
0: Hola, Sergi.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, felicitats, nano.
4: Moltes gràcies.
0: Vale, som els del matí, la mare que el va parir. Què et sembla?
4: Sí, em sembla increïble, la veritat.
0: Vale. Escolta'm una cosa, felicitats a part de la Judit. Diu que espera que la cursa t'hagi anat molt bé. Quina cursa?
4: La Transalpine.
0: La què?
4: A Suïssa.
0: A Suïssa?
4: Transalpine, a Suïssa, sí, sí.
0: Ah, hòstia.
4: Sí, sí, ja veu.
1: El que s'ha de fer per nostra casa, eh? Mare de Déu.
0: Però quants quilòmetres eren, aquesta? Sí, Sergi.
4: Sí.
0: Sergi,
4: digues.
0: Digues per mi, home.
1: Allà.
0: Quants quilòmetres eren?
4: 52.
0: 52, vale, vale.
1: Va, però Suïssa és diferent, home. Sí. Amb el canvi, sí, són res. Dos quilòmetres.
0: Bueno, diu que res, que moltes, moltes felicitats, que la fas ser millor persona, se sent feliç al teu costat i que t'estima molt, vale?
5: Vale.
4: Vale,
5: m'ho fa
4: tu, jo també t'estimo molt, Judit.
0: Adéu, Sergi.
1: No corris.
0: Adéu. Semblava que encara fos allà, no? Perdut,
1: sí, sí,
0: pels Alps, vés a saber.
1: Vas corrent i acabes a Suïssa.
0: Exacte, sí, no saps com.
1: I ara, mira, què?
0: 3 minuts i les 10 del matí, bon dia.
6: Andorra 96.0. 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al pil-pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
10: Segur, sempre, sempre al teu costat.
6: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0
0: Flashback.
2: Bon dia, són les 10. La Generalitat intenta evitar la vaga de professors del primer dia de curs escolar amb noves mesures. El govern ha anunciat 500 noves aules d'acollida, un reforç de més de 1.000 professors, més personal d'atenció educativa i prop de 200 administratius més. El motiu d'aquests moviments és l'aturada a tot Catalunya que han anunciat els mestres pel primer dia de classes dimarts de la setmana que ve. També han detallat les restriccions per fer servir la intel·ligència artificial a les aules. D'altra banda, la xifra de morts i desapareguts a causa de la riuada al Nepal continua creixent 106 dies després de la catàstrofe. En el seu darrer balanç, l'autoritat nacional ha elevat fins als 903 el balanç de morts, mentre que la xifra de desapareguts s'enfila a més de 4.000. Segons les autoritats, el dràstic augment en el registre de persones desaparegudes es deu al progressiu restabliment de les comunicacions amb els districtes més aïllats, el qual permet consolidar els recomptes de les diferents administracions. I Nicolás Maduro ha reaparegut públicament a través d'unes fotografies difoses des de la presó. Les suposades imatges de l'expresident veneçolà han estat publicades aquest diumenge, pocs dies després que els governs de Venezuela i els Estats Units anunciessin un acord que atorga a Washington el control del més del 20% de les reserves de petroli del país caribeny. Els esports. El Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà 9 punts amb el Real Madrid. Avui també que el Barça té previst anunciar el fitxatge de Gabriel Jesús. El davanter, amb permís de l'Arsenal, viatjarà avui mateix cap a Barcelona per passar la revisió mèdica i signarà contracte per 2 temporades i una d'opcional.
3: Moltes gràcies, Paula. Són les 10 i pràcticament 2 minuts. Anem al temps amb el Jan Ponsa. Hola, Jan Ponsa, què tal?
4: Bon dia.
3: I com sempre, amb Ibudol de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb Ibuprofè.
5: No vols i sal.
3: Quin dia farà avui, Jaume? Ah, Jaume.
4: Jaume Coibó.
3: Jan, hòstia, no sé què penso ja.
4: Doncs...
3: I a més que no hi ha ningú del meu entorn que es digui Jaume.
4: Jaume, no?
3: O sigui, ningú,
6: bueno,
3: eh?
6: Bueno, bueno.
7: Bueno, Coibó, ni.
6: Clar.
3: No sé jo, sí,
7: claro,
3: sí.
7: A mi me pasa muchas veces que digo hola, Jaume, ay, perdón.
6: Ay, no sé què estaria pensant.
7: Què estaria pensant.
3: Doncs això, Jan.
7: Però Jan també és molt guapo.
4: Ja, gràcies. Ja, ja. Sí, sí, ja, ja. Doncs un dia...
7: Demasiado joven.
6: Bueno, depèn de per qui.
7: Per a mi.
6: Ah, per tu sí.
7: Per a mi.
4: Uau. De moment, dia força tranquil, bastant sol, alguns núvols a punts del litoral i el prelitoral central, i a la tarda tindrem algun ruixat, sobretot a punts del Ripollès, del Berguedà, també del nord d'Osona i del Lluçanès. També hi ha hagut núvols a les comarques de Girona i dia, doncs, en general, tranquil.
3: Molt bé. Temperatures ara mateix, Enric.
4: Doncs mira, Marc, a Banyoles, 25 graus, a Malgrat de Mar, 24, Barcelona, 25, i a Castellbisbal, 23.
3: Vinga, a veure si fins demà!
4: Fins demà.
0: Adéu. Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
1: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
0: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
1: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8: Al matí, la mare que el va parir.

0: és el duet holandès Another. Aquesta cançó l'han feta la col·laboració de 54 Ultra i es diu Talk to You. Sona per començar aquesta última hora del matí i la mare que el va parir en aquest primer dia de temporada. De seguida ho regalem, coses que no canvien, la tassa del nostre programa, una tassa magnífica, això serà de seguida aquí. Però abans, avui hem parlat amb Francesc Maurí i hem parlat del mític eclipsi que vam viure tots i totes. Bueno, n'hi ha alguns que no, perquè no ens van deixar mirar-lo, perquè...
1: Estava clos, eh? Jo no vaig mirar tampoc.
0: Jo tampoc.
1: No vaig veure clar, això.
0: No, perquè vaig veure un testimoni d'una noia que es va quedar cega i tal.
1: Ah,
0: i no...
1: igual.
0: Vale, no vaig mirar-lo i tal.
1: Jo seré el següent.
2: Jo pensava que ho veuria perfecte a la terrassa de casa,
1: sí.
2: I a mesura que es va fer, es va anar... El sol va anar baixant, a l'edifici del costat, pam, no, m'ho va tapar tot.
1: Gràcies a això tens vista.
0: És fantàstic.
2: Doncs mira, per què em serveix?
0: Avui hem parlat d'això al programa. Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure l'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
3: Poc, o... em vaig mobilitzar.
4: A casa.
2: A la terrassa, també, sí.
0: Jo també, molt poc, però en qualsevol cas va ser, estareu d'acord, un dels esdeveniments de l'estiu.
2: Sí, sens dubte.
0: Aquest eclipsi, Francesc, que veu fer un desplegament TV3. Que
1: bon escolta... dia.
2: Potser una mica massa i tot, eh?
1: Bon dia. Tornats de vacances després d'un estiu de rècord de temperatures.
0: Calla.
1: La repassarem en les properes 3 hores i mitja.
2: No cal, tampoc. Sí, afecta-lo i ja està.
1: I un estiu en el que hem tingut, efectivament, un eclipsi. Ja no ens en recordem.
2: No, sí que ens en recordem. Sí,
1: va tot bé. Tan de pressa, jo sempre demano anar un xic més lent
2: en
1: la vida en general.
0: Ho hem notat.
1: El passat dia 12, un històric eclipsi total.
2: Ja ho ha dit el Carles, això, abans, sí. Francesc.
1: Sí, home, però recordem,
0: tothom. No, sí, va ser preciós,
4: Ho sí, recordem, ja,
1: home, patíem si provocaria milers de cremades a les retines.
2: Sí.
1: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
0: Ah, IDC.
1: Que són influencers donant pel cul.
2: Molt bé.
1: Això és el que ha provocat, Bé, només heu d'escoltar els experts, a mi mateix, o el major expert d'eclipsis, que és Tomàs Molina.
0: Ah, sí?
1: Sí, home, ell veu un eclipsi total de sol cada vegada que es mira al cap i es posa un...
0: Per favor, Francesc.
1: Per cert, l'eclipsi es diu total, però no és total.
0: Ah, no?
1: No, perquè el diàmetre angular de la fotosfera, del camp magnètic solar perifèric,
0: sí,
1: és un 1,038% inferior al desplaçament coronal,
0: sí,
1: de la Lluna.
0: I això vol dir que no és total?
1: No, això el que provoca, saps què provoca? Això
0: què provoca?
1: Acabo de dir, que
0: què
1: la
0: provoca?
1: Gent canvi de canal amb tants tecnicismes. I per últim,
2: sí,
1: molt important, recordem els telespectadors,
0: sí,
1: que vulguin veure el proper eclipsi.
0: Ah, quan serà?
1: El 17 de novembre del 2180.
2: Sí?
1: Que utilitzin ulleres homologades.
2: Sobretot.
0: Molt important.
2: És important.
0: Escolta, una abraçada, Francesc, a tu i a tota la redacció.
1: Gràcies.
0: Del Temps de TV3, eh?
1: Sembla que falti molt, però són 10 previsions meves.
0: No, ja ho sé. Gràcies, Francesc Maurí.
1: Sí.
0: Gràcies.
5: Comença el dia amb la millor energia. Carles Pérez te la dona cada dia. Al matí, la mare que el va parir.
6: Yo quiero otra ronda, otra tanda.

0: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Andorra.
1: 96.0. A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Andorra 96.0.
4: Flashback.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Si sona Flashback, és un èxit.
0: El matí i la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
7: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
0: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
10: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: Que bravo per Teddy Swims. I Mr. Know-it-all. És tradició ja, al matí la mare que el va parir, més o menys a aquesta hora. Aquest any ho farem una mica més d'hora que l'any passat. Anem a regalar la tassa del nostre programa. Molt atents, que el Marc té una història per vosaltres. Tranquil, és una història molt curta, però heu d'encertar de què parla. O de qui parla, de qui o de què. És que a vegades és punyatero, el Marc.
1: Bueno, no sé què és, avui.
0: La persona que ho sàpiga, 628-414-029, WhatsApp obert. La primera persona que ho encerti s'endú la tassa del programa. La història d'avui és aquesta.
1: Era el més buscat del moment, no hi havia dubte. Si us veien passejar del bracet és que havies triomfat a la vida. Era el que tothom volia i ho tenies tu. Ara, no venia així com així. Per arribar-hi havies de patir hores i hores, suar de valent i fins i tot posar-te en risc. Però el pitjor venia després. Sense saber com, un matí a finals d'agost et despertaves i ja no hi era. Havia marxat. Què busquem avui?
0: Què busquem avui? És un què que es pot tocar?
2: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, és un sí arrossegat. Molt bé.
3: Home, es pot tocar.
1: Es pot tocar. Sí.
4: Sí.
2: Sí, sí.
0: És un sí arrossegat.
1: Però...
4: És un sí arrossegat, sí.
1: Però es pot tocar, però toques més coses.
0: A veure, respostes incorrectes sí, de la gent.
1: No?
2: Però es toca.
1: Es toca, es toca.
4: Mira, hi ha gent que diu, a veure, si és el ventilador, si són les vacances, si és un coixí.
1: No.
4: A veure si...
0: És que ha desaparegut, ja, eh?
1: Ha desaparegut. El coixí, en principi, no marxa. Ha de no, tenir però... una nit molt estranya perquè et llevis i no hi hagi el coixí.
4: Si és l'estiu, si és la pell, si és el despertador, no, un amor d'estiu.
1: No és l'amor d'estiu, però ho seria una mica, eh? És el que tothom busca a l'estiu.
4: Uh-huh. A no veure si...
0: Ho ha encertat algú?
4: Sí,
0: les vacances.
1: Sí? Que... No són sí. vacances.
4: Sí,
1: no
4: sí, sí.
1: D'aquí sí? veig que...
2: Bueno.
4: Escolta.
1: Bueno.
2: No seríem l'exemple.
4: No?
1: No seríem l'exemple.
2: No.
4: Jo em pensava que sí, jo.
0: Les ganes.
1: Ens hem llevat i ja havia marxat, jo crec.
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Tot i que ja...
0: L'optimisme.
1: No, això ja fa temps que va marxar. Ah!
0: No m'he tingut mai. No tinc ni idea.
1: No, home.
4: Hi ha gent que més que d'altres.
1: Sí, molt més que d'altres.
2: Bueno, en excés tampoc queda bé, eh?
1: No!
2: No, perquè queda...
1: S'ha de vigilar.
2: Queda cutre, queda mentit.
1: Sí.
2: Ha de tenir el punt just.
1: Sí.
0: No ho sé, jo no ho sé.
1: No?
4: Hi ha gent que diu, a veure si és la mandra, si és el fred...
0: Insolvent per encertar.
2: No. Una mica queda bé.
0: No ho sé.
1: Passeges amb ell, de bracet, si et veuen, diu, epa, molt bé.
0: Anem a dir la resposta.
1: Doncs,
0: estic,
1: avui buscàvem estar moreno.
0: Ah, clar, clar, és veritat.
1: Tothom ho vol a l'estiu, el que passa que hi ha un dia al matí que et lleves i dius, què ha passat aquí? Ara?
0: És veritat.
1: Ja no estic moreno. Que sol coincidir quan tornes a la feina, tu t'has estat torrant.
2: Has acabat.
1: Tots aquells dies a la platja i arribes i pues, no està tocat gaire el sol, no?
0: Hòstia, tio, sí, sí. Diguin
2: bueno.
0: aquesta frase.
2: Bueno, sabeu que posar-se moreno és una protecció que fa la pell contra l'agressió que és del sol, dels rajos ultravioletes,
0: cara, clar.
2: Que és la melanina, clar, que augmenta. No la melamina, perquè melamina és una fusta de l'Ikea, eh? O sigui, melanina.
1: Seria estrany.
2: I el cas més extrem que es coneix de persona que es va passar el sol és una senyora de 77 anys, francesa havia de ser, que es veu que portava un pagat de fentanil pel dolor.
1: Vale.
2: Una espècie com de droga.
0: Sí.
2: Bueno,
0: droga legal.
1: La coneixem.
2: Droga legal. Aquesta cosa li va reaccionar amb el sol i li va com augmentar molt la dosi i la dona es va quedar absolutament fregida al sol durant 6 hores.
1: Excel·lent.
2: Bueno, la van trobar a 41 graus de temperatura.
0: Déu-n'hi-do, clar, febre, 41 és febre, sí, és bastanta.
2: Sí, una febre brutal, la van haver d'intubar, ventilació mecànica, que se li ciba. Va acabar amb cremades de tercer grau.
0: Ojo.
2: I li van haver de, bueno, una unitat de cremats, directament.
0: Hòstia, directament.
1: I va arribar a la feina i li van dir, doncs no t'ha tocat gaire.
4: Ja t'ha marxat,
2: t'has pelat.
0: Qui s'endú la tassa? La primera tassa de la temporada del matí, la mare que el va parir.
4: Doncs mira, el Marc.
0: Marc!
1: Home,
0: enhorabona! Que la gaudeixis molt. I ara, Gel, i aquesta cançó que es diu Moving to the Sun.

0: aquí teniu Messi, Lola i Young, sonant des del matí. La mare que el va parir. Biel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què, com estàs, rei?
1: Molt bé.
0: Què estàs fent avui, que no ha començat l'escola? Vas a algun casal o què?
1: No, res, aquí, a casa.
0: Vale, de moment ens quedarem a casa, no?
1: Sí.
0: Vale, vale. Mira, t'estic trucant en directe de part de la Samantha, de tota la família, especialment del teu fan número 1, el Marc, que et felicita pels teus 14, que vas fer dissabte, que et desitgen que aquest any aconsegueixis tots els reptes que et marquis, vale, Biel, i que ets un nen molt estimat per la teva bondat, alegria, pallassades i aquesta maduresa que acompanya tothom, vale?
1: Vale.
0: Una abraçada des de Ràdio Flashback, Biel, que vagi bé el dia, xato.
1: Gràcies.
0: Adéu, maco. Adéu, Biel. I ara els amics de les arts, que déu-n'hi-do com ho han rebentat aquest estiu allà on anaven amb aquesta cançó que es diu Segurament. T'estimo i que sona Flashback. Bon dia.

Mira la part bona de llevar-se d'hora. Ens podràs escoltar més estona. Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.

0: la proposta per aquest estiu de Banda Neon i Búhos. Aquesta que es diu El Ventilador. Bon dia a tothom. Benvinguts al matí, la mare que el va parir de Flashback. Benvinguts a aquest inici de temporada 2026-2027. Deixeu-me saludar l'Aleix. Hola, Aleix, bon dia.
1: Hola.
0: Què passa, que em vas fer 27, no?
1: Sí.
0: Vale, doncs mira, la teva mare et felicita... Ah, no, perdona, que em vas fer 14.
1: Sí, sí.
0: El dia 27 em vas fer 14. Doncs mira, la mama et recorda que ets molt més capaç del que a vegades et penses, que confiïs en tu, que no deixis mai que ningú et faci dubtar del teu valor, que continuïs lluitant pels teus somnis. Amb esforç, constància i un somriure arribaràs molt lluny. D'acord, Aleix?
1: Dis-me.
0: Ah, doncs això, aquest és el missatge de la teva mare, vale?
1: Oh, vale.
0: Vinga, nen, que vagi molt bé el dia.
1: Gràcies.
0: Adéu, Aleix. Adéu, adéu. Recordo que si voleu encarregar trucades al matí la mare que el va parir, que és un clàssic, heu d'entrar a la web www.flashback.cat. Això sí, feu-ho amb antelació, amb força antelació, que si no la cosa es va omplir.
2: Lleva't amb il·lusió. Al matí la mare que el va parir. A Flashback.
0: Això és temazo de Bruno Mars, que es diu On My Soul.

Jordan down.

0: versió és de la Su i del propi Gerard Quintana, del Josep Tió i de tota la trup dels Sopa de Cabra, nova versió del mític Camins, Somnis i Promeses. Ara mateix, si entreu a flashback.cat o a l'app de Flashback, ja podeu escoltar els millors moments del programa d'avui.
1: Avui, al matí, la mare que el va parir.
0: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Francesc, que veu fer un desplegament TV3.
2: Bon
0: que
2: dia.
3: Potser una mica massa i tot, eh?
2: Bon dia. Tornats de vacances, veiem si provocaria milers de cremades a les retines,
3: sí.
2: I en canvi el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
0: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Yes.

0: doncs aquí teniu la nova versió d'aquest ja clàssic de les parres, com és el Henry Méndez, des de Sant Quirze del Vallès. Amb Juan Magán i Luke Ra, nova versió de Rabios de Sol, en aquest cas 2026. Nosaltres anem tocant el 2, al matí la mare que el va parir. Abans d'acabar, intentarem fer una cosa, que ja us dic ara que ho intentarem. Si no surt bé, potser demà ja no la fem, no ho sé.
1: Home, sortirà bé.
0: Però intentar-ho ho intentarem. Acabarem no amb l'acudit del dia, sinó amb la imatge del dia, i per això la Najet ha baixat al carrer. Hola, Najet.
2: Hola, bon dia. Sí, ja sí, mira, aquí al carrer.
0: A veure, es tracta d'agafar el mòbil d'una persona i intentar mirar-li l'última foto de la seva galeria.
1: Hosti, que perillós això, eh?
0: Vale, i acabem amb aquesta imatge del dia. A veure, Najet, amb qui estàs?
2: Mira, m'he trobat a la Montse, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I a Elisabet.
4: Hola, bon dia.
2: Com esteu? Què feu per aquí?
4: Molt bé, doncs anem a...
2: D'aquella manera, que se'm van a fer un cafè.
4: De mig matí.
2: A veure, us atreviu a ensenyar-me l'última foto de la vostra galeria? Les dues, eh?
3: Sí, sí.
2: A veure, Montse, comencem per...
0: Cap problema.
2: Explica-me-la.
3: Aquest és el meu nebot.
2: El teu nebot, un nen molt petit.
3: Un nen molt petit, 7 anys farà el dissabte.
2: Hi ha uns flamencos per aquí darrere?
3: Bueno, és que està marinelant.
2: Ah!
3: I el foto d'ell a marinelant tot content, perquè li feia molta il·lusió anar a un parc aquàtic i la setmana que ve el tanquen i van dir, doncs només ens queda aquest cap
2: de setmana. Hi hem d'anar, sí.
0: Vale.
2: A veure, l'altra foto.
4: Ui, aquesta foto té tela, eh?
2: A veure.
4: Això és el recanvi de la cisterna del vàter de casa meva.
2: Què ha passat?
4: No, és que s'ha espatllat i, bueno, i nosaltres no som capaços de canviar-la. El meu marit i jo no som manites. Llavors li vaig enviar a un manites que vindrà demà i la canviarà.
2: A veure si tens sort, doncs si la canvia i ho arregleu, perquè això és un drama, eh, si no?
4: Sí, sí, l'aigua vesa i després la factura
3: Nena,
4: veuràs.
3: La meva foto és més idíl·lica, eh?
1: Ui, sí, bastant més.
2: Sí, sí, sí.
0: Però en representa més la del vàter, també us ho dic ara.
5: Jo vull flamencos al vàter.
2: L'última, és veritat, això.
0: Toquem el 2. Najet, moltes, moltes gràcies i dona'ls un petonet a aquestes dues amigues que t'has trobat.
2: I tant que sí.
0: Gràcies. Fins demà, Najet, que vagi bé.
2: Adéu, fins demà.
0: Adéu, Dalmau.
5: Adéu.
0: Fins demà, Marc Casanovas.
1: Adéu, adéu.
0: Us ha parat en Carles Pérez demà més a partir de les 6. I recordeu sempre que...
6: Sou tots molt macos.
0: Adéu-siau.
7: Flashback. Són les 11.

0: El so de Quevedo amb Elvis Crespo i aquesta que es diu La Graciosa. És la cançó que engega aquesta nova hora d'èxits.
1: Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: A les 11 i 5 minuts d'aquest matí de dilluns, 31 d'agost, el dia que hem arrencat nova temporada a l'antena de Flashback. I en aquest cas, doncs, ja aneu veient una mica els canvis. Des d'avui us acompanyo fins a les 2 en punt del migdia, estrenant aquest nou horari després dels companys del matí.
2: Amb Jordi Blanes.
0: Hi ha coses que no canvien, eh? Perquè demà a les 6 hi tornen, evidentment. Seguiu la grella de Flashback per anar-la descobrint al llarg del dia d'avui. Per cert, avui ens escoltarem al Bada Barça a partir de 2:15 del vespre. Ara, Jason Derulo, Michiko.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Flashback. Andorra
5: 96.0.
4: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
6: Vol millorar la seva tarifa?
7: No.
6: Segur?
7: Sí.
6: Sí que la vol millorar.
7: Que no.
4: La trucada del pare que vol saber on ets.
6: On ets?
7: Aquí.
6: Aquí? Aquí on és?
7: Doncs aquí.
6: Ai.
4: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
6: Ei, tio, què fa?
4: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
8: Escolto Flashback!
4: Flashback, l'emissora que sents. El matí i la mare que el va parir.
9: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
4: Feedback.
10: Hola, Flashback.
9: Hola, què tal?
4: Backstage.
11: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
4: La llista.
9: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
4: El vermut de Llucia Ferrer.
9: Toca fer el vermut a Flashback!
4: Va de Barça.
9: Gol!
4: I el tardeu de Flashback.
9: Comencen les dues millors hores del cap de setmana!
4: 31 d'agost. Operació tornada.
12: Flashback.
4: Des del bus aturat al semàfor darrere d'un camió de recollida de brossa
13: o d'un cotxe en pràctiques.
4: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra
5: 96.0.
14: Andorra.
5: Andorra
14: 96.0.

fet conjuntament. De fet, Ugel és qui posa la producció, Ugel és qui porta una mica el ritme i Solto l'encarregat de posar la veu, això que es diu Jamaican Bam Bam. Passen 5 minuts d'un quart de 12 del migdia. Arriba Olivia Rodrigo. Atenció a aquesta novetat. Ja porta unes quantes setmanes, però, amb això que es diu Drop Dead. La podreu trobar també a la llista.

que t'haguera liant el seu dia Rau Alejandro devia ser èpica perquè Rosalía li acabés cascant la cançó que li va cascar. Aquesta es diu La Perla. Pràcticament 11:45 del migdia d'aquest dilluns 31 d'agost, dia en què hem arrencat nova temporada a l'antena de Flashback. També donem la benvinguda a Miqui Núñez. Aquesta es diu Un altre cop.

Atitoa és la cançó que ara mateix ocupa el primer lloc de la llista des d'ahir al vespre, des de les 5 i fins a les 9. Ja sabeu que els diumenges fem el repàs de la llista amb en Jordi Quadres i des d'ahir tenim aquest nou número 1 per aquesta cançó que converteixen a parts iguals d'una banda Ana Mena i de l'altra Lola Índigo. Una mica més de 5 minuts per arribar a 3:15. Arriba el torn de Tame Impala. La veu la posa una de les integrants de Blackpink, la Jennie, per ser més concrets. Aquesta es diu Dràcula. Dràcula.

Aquesta no l'hem posat mai, encara. A l'estiu no ha sonat gens. I això que va haver-hi mundial, poca broma. Shakira, Burna Boy, es diu Dai Dai. Tres quarts tocats de 12 del migdia d'aquest 31 d'agost. El dia que tot comença, engegat la nova temporada de Flashback. Ara mateix Taylor Swift des de Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Bon dia.

Mataró, els Tallets, amb aquesta que es diu Tàndem. Han demostrat que formen un molt bon equip. A seguida, Rihanna, hem de recuperar una cançó històrica. I abans, Nil Moliner, això es diu Me Acuerdo de Ti.

0: És la pujada més forta a la llista de la setmana, en aquest cas 10 llocs amunt per situar-se ja la número 32, aquesta de Teddy Swims, que es diu Mr. Know It All. Carregada d'obrir aquesta nova hora d'èxits. Gegant nova hora, com us dèiem, 12 i 4 minuts d'aquest primer dia de temporada, d'aquest dilluns 31 d'agost. Preparats per rebre també a David Guetta, One Republic o Flashy Ice Cream. 31 fam.
1: Amb Jordi Plans.
0: És l'hora dels Dorayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va...

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Al matí, la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
7: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
0: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
10: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback. Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
1: 96.0. Flashback. Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Mira que fa temps que la Morocha té ganes de que algú la tregui a ballar i de moment no hi ha hagut forma. I mira que portem mesos, tu. Lucra.
1: L-U-C-K.
0: Dímelo, Renzo. De seguida recuperem una cançó del 2013, Flashback, amb Pitbull i Cristina Aguilera com a protagonistes. Abans, Alba Morena ha reversionat la mítica cançó del mar.

Aitana, superestrella. De les que més ens heu demanat el feedback al llarg d'aquest 2026. Per cert, un feedback que es torna a posar en marxa avui a partir de les 4 en punt de la tarda. Tornen les dedicatòries, tornen les peticions a través del nostre WhatsApp, a través del 628-414-029 i fins a les 8 en punt del vespre. Purple Disco Machine, Hypnotize, o aquesta mateixa de Bruno Mars, que es diu I Just Mike. Benvinguts i bon dia.

0: El so de Juan Magán ha tornat per la Porta Gran amb una reversió d'aquesta que es diu Ayer la vi. Cançó que sona a través de l'antena de Flashback. I arriba també Calvin Harris amb Samar.
1: A Flashback, només exitja Jordi Blanc.
0: Un Samar que deixarem enrere abans, però que et sai entre la...

0: Diumenge sense drama. Molt drama, i jo crec que hi ha molta gent que s'incorporava a la feina avui i ahir hi havia, doncs, molt drama.
1: Tots els dies que vindran.
0: Per això els Catarres van fer aquesta cançó que queda enrere, 3 quarts d'una del migdia, a ritme d'Àlex Warren, i això que es diu Fever Dream.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. El missatge, que dona resposta a pràcticament tota la cançó, perquè s'està plantejant tota l'estona de on té el seu marit, doncs aquí el té. Està venint. 5 minuts i arribarem a la 1 en punt del migdia. Tancarem l'hora amb Dua Lipa i Houdini, o aquesta mateixa de Sopa de Cabra. Es diu El Far del Sud, una remescla de Jordi Stone.

0: Èxit de la setmana, distinció especial per aquesta proposta de Quevedo juntament amb Elvis Crespo. És la Graciosa.
1: Échate pa acá.
0: Sens dubte, la cançó de l'estiu, que evidentment també ha tingut el seu lloc a l'antena de Flashback. Passen 5 minuts de l'una en punt del migdia. De seguida, el so d'Avicii amb una de les cançons que ens va deixar en herència el 2013. També la més nova de Karol G amb Bruno Mars, el so de Billie Eilish o una de les més populars últimament, Talk to You de Another Fit, Fifth Door Ultra.
2: Amb Jordi Blancs.
0: I els que apareixen ara són Banda Neon i Buós. Aquesta cançó es diu El Ventilador. Benvinguts i bon dia.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Al matí, la mare que el va parir.
6: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
5: Feedback.
7: Hola, Flashback.
8: Hola, què tal?
5: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
5: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
5: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
5: Va de Barça.
10: Gol!
5: I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
5: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback.
1: Andorra. 96.0.

Producció de Ugel, Solt al seu costat per fer la cançó del Salami Pan. És aquella que ens demaneu dient, volem la cançó de Salami Pan. Doncs avui torna el feedback. Que sapigueu que es diu Jamaican. Avui torna el feedback a partir de les 4 i fins a les 8 en punt del vespre. Avui tornen les dedicatòries al 628 414 029. Ara de fons.

Sapphire, Ed Sheeran, el Tel Roig a les Figues, tornarà a posar una cançó al capdamunt de les llistes internacionals. Aquesta és d'aquest 2026. I atenció, perquè parlant de llistes internacionals, Karol G també té nova cançó amb Bruno Mars. Poca broma. Això es diu Still.

Una proposta que ho ha empatat a les xarxes, aquesta de Another Fit 54 Ultra, que s'anomena Talk to You. 5 minuts i en punt 3 quarts de 2 del migdia d'aquest dilluns 31 d'agost, dient que hem posat en marxa una nova temporada a l'antena de Flashback. I arriba Joan Dausà, Mamaduixa, papi, posa-la al disc.

0: La veu és d'Olivia Dean. Aquesta es diu Mena i Nit. Arribarem a les dues, arribarà el flash informatiu i després la llegenda Xavi Dalmau, que s'incorpora a partir de les dues i fins a les 4 en punt de la tarda.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I jo demà hi torno a partir de les 11 en punt del matí. Justin Bieber, Viuria Navid, que vagi bé.

0: Flashback.
1: Bona tarda, són les dues d'una setmana per l'arrencada del curs escolar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha comparegut per explicar les novetats del nou curs marcat per dos fronts oberts, la convocatòria d'una nova jornada de vaga el dia 8 de setembre, primer dia de classe, i la polèmica per les proves PISA, que s'ha saldat amb el relleu de la secretària general del departament i l'obertura de tres expedients disciplinaris. D'altra banda, poc després de conèixer que Itàlia ha prorrogat dues setmanes la suspensió temporal del Tractat de Schengen amb Espanya per la crisi migratòria que es viu a Ceuta, el govern espanyol ha decidit fer el mateix. Els controls fronterers als passatgers que entren a Espanya per mar o aire s'allargaran 15 dies. Es van instaurar el 8 d'agost per un termini inicial d'un mes després que el govern italià establís aquesta mesura l'1 d'agost. I almenys 15 persones estan desaparegudes al Parc Nacional del Gran Canyón, a l'estat d'Arizona dels Estats Units, després de les fortes i sobtades inundacions d'aquest dissabte a la tarda. De fet, les autoritats han evacuat diversos allotjaments del parc mentre continuen les operacions de rescat. Els esports. El català Àlex Palou ha tornat a proclamar-se campió per cinquena vegada a la seva carrera de l'Indycar, demostrant així que és el gran dominador de l'especialitat. I en futbol, el Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 2:15 de la nit. Si el conjunt blaugrana guanya a casa, empatarà 9 punts amb el Real Madrid. Pel que fa al temps, dia força tranquil amb sol i alguns núvols a punts del litoral i prelitoral central. Hi poden aparèixer alguns ruixats a les pròximes hores a punts del Berguedà i del Ripollès. Ara mateix tenim 29 graus a Barcelona i Tarragona, 32 a Girona i 28 a Lleida.
0: Això és un èxit. Flashback.

0: el coneixem per Lose Control, The Door of Bad Dreams, i aquesta és la nova cançó de Teddy Swims. És la que hem triat per obrir una hora d'èxits a Flashback. Ara que són les 2:04, arrencant nova temporada a la Ràdio Musical de Catalunya. Avui que en portem 31 del mes d'agost. Carai, com passa l'estiu. Al teu costat fins a les 4.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: A punt, revisant un clàssic del dance, David Guetta i la veu de Bebe Rexha. Abans celebrem el 20è aniversari dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Bona tarda.

0: La històrica dels 90 de Eiffel 65, portada a l'any 2025 per David Guetta i la veu de Bebe Rexha, I'm Good. Ja el tenim aquí. Martini presenta el Tardeo de Flashback. Serà dissabte, de 7 a 9 del vespre. El Tardeo torna amb les piles carregades des del restaurant El Genial de Begú. Ens acompanyarà l'exlocutor de Flashback, presentador de l'històric Prohibit als Pares, Uri Sàbat. I a la festa s'hi afegirà el jugador de bàsquet Pau Ribas. Tot presentat per l'Andreu Joanola. Si vols venir a passar-t'ho bé, envia un correu al tardeodeflashback@flashback.cat amb la col·laboració de Martini, Banger, Ètnia i Casa Cendra. Dissabte, 7 de la tarda, anem de vespreig amb el Tardeo de Flashback.
1: Andorra
2: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
1: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. Si sona Flashback, és un èxit.

aquí les tenim, les Hantrix, amb el seu Òscar a la millor banda sonora a la butxaca per K-Pop Demon Hunters. Això es diu Golden. A punt el rap des de Miami, de Florida, any 2012, abans, envoltats de la millor gent del planeta, Mama Dusha.

Un dels quatre concerts quasi bé consecutius d'Aitana a Barcelona, al Palau Sant Jordi. 4, 5, 7 i 8 de setembre. Superestrella! D'aquí una estona, mira, parlant de directes.

Inseparable aquesta cançó de qualsevol estiu des de l'any 24. Si antes te hubiera conocido, Karol G a Flashback. I de mica en mica tanquem el mes d'agost, però encara li queda corda a la festa de totes les festes Flashback. El Va Parir Turca, atenció, fa parada dissabte a la mitjanit a Vilanova del Camí, al costat del CAP. Com sempre, amb el Carles Pérez, l'Andreu Preses, el Marc Frigola i el gran Germán, Va Parir Tour 2026. La gira Flashback per excel·lència. Dissabte a la mitjanit a Vilanova del Camí. Pel que puguis tornar a dir, jo ho vaig viure. Va Parir Tour 2026, aquesta probablement no hi falti. És l'última producció del francès Ugeli, es diu Moving to the Sun.

Diumenge sense drama i dilluns, dimarts, tota la setmana. Amb la calma, els catarres a Flashback, l'aportació dels usonencs per aquest estiu a Flashback. A punt Coldplay amb BTS, abans la col·laboració de Tame Impala. I la geni de Blackpink, això es diu Dràcula, Flashback.

이별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠시니까 넌

0: Anxiety. La nord-americana Doechii amb el seu Grammy a la butxaca, la millor artista urbana del 25. Camí de les 3.
1: A Flashback, només èxit ja. Xavi Dalmau.
0: Ens espera el debut de la canadenca Tate McRae. Estem a punt de recuperar Greedy. Abans, llancem a l'aire un fragment de l'àlbum de Romantic, que és el nou treball de Bruno Mars. És la nova, es diu On My Soul, de Flashback.

0: Vinga, cap a la Graciosa. Sobalatge a les Illes Canàries per part de... Quevedo, la col·laboració del porto-riqueny Elvis Crespo per obrir una vora amb l'èxit de la setmana. És un dels números 1 d'aquest estiu, 3 i 5 minuts. Per aquesta hora, Miqui Núñez, Ugel, Olivia Rodrigo, Nil Moliner, Sienna Spiro, Teddy Swim, Sopa de Cabra.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I a punt i preparada, Taylor Swift. Un número que es diu Opalite. Abans, des de Romania, la producció de DJ Goja, que tant s'ha fet escoltar aquest estiu amb les veus de Jason Derulo i Melody. Això es diu Michiko, l'escoltes a Flashback.

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. A Ràdio Flashback, i sonen totes.

és que aquest estiu no només l'estem vivint amb Dai Dai o La Graciosa, no, no. Hi ha altres ritmes, com per exemple aquest del duet de productors d'Amsterdam, Another. Això es diu Talk to You, Exit Flashback. I avui que comencem temporada a Flashback, et recordo que el proper cap de setmana torna al Vermut de Llucià Ferrer, presentat per Aperol Spritz. Tornen de vacances amb una doble ració el proper cap de setmana, dissabte, des de la plaça del poeta Sitjà de Castell d'Aro. Com a convidats, l'actriu, mima i l'actor Quim Masferrer, amb la presència de la food truck del Bonari Atur, i diumenge des de la plaça del Bisbe Benlloc de Guissona amb el xef Arnau París i la Laura Pons. I també amb la presència de la food truck del Bonari Atur, amb el suport de Bonària i la seva food truck i la col·laboració de Parol Spritz, Frit Ràbic, La Espanyola, Sant Aniol, Galetes Tries, Hey Dude i Can Duran. Cap de setmana que ve, doble ració de vermut del Llucià Ferrer, dissabte i diumenge a les 12 del migdia. Ara, Miqui Núñez, un altre cop a Flashback.

Una de Nexo, el fantàstic últim àlbum de Nil Moliner, Tu Cuerpo en Braille. I ara flashback al debut de Sienna Spiro, des del Regne Unit. Això es diu Die on This Hill.

0: Aquesta cançó s'estrena al número 1 de la llista de Flashback aquesta setmana. Entra a flashback.cat i consulta les 45 posicions de la llista oficial d'èxits de Flashback. Ana Mena, Lola Índigo, Patito, un número 1 que en el seu moment ja va aconseguir aquesta cançó. Camins, somnis i promeses.
1: Tots dormim dins del mateix somni.
0: Sopa de cabra i su a Flashback.
1: Tots separem.

0: Stay If You Wanna Dance. Pop britànic torna, està de moda, entre d'altres, gràcies a Miles Smith. Anem en camí de les 4. A les 4 en punt, arrenca nova temporada del Feedback, línies de comunicació obertes amb l'Albert Planavall.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I la Cristina Cámara, Flashback. Good Old Days, Chris de Sarandon.

0: si em podeu posar...
1: M'agradaria.
2: M'agradaria delicar.
0: M'agradaria...
3: Com era la cançó, nois?
4: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
5: Sí!
6: Bona tarda, què tal? Benvinguts al Feedback. Com estàs, Cristina?
5: Jo molt bé, i tu què tal, Albert? Com
6: doncs mira, content, feliç d'estar un dia més aquí amb vosaltres i una temporada més, perquè comencem ara mateix aquesta nova temporada.
5: Sí.
6: 2026-2027. Ha començat avui, al matí la marca
5: del
6: Papadí.
5: Quines
6: ganes. Els èxits també amb en Xavi Dalmau i en Jordi Plans.
5: Un canvi d'horari.
6: Ara ens toca canvi d'horari.
5: Sí, exacte.
6: Cert, i també després el backstage i més coses que aniran a veure. Què tal, com estàs? Què tal l'estiu?
5: Jo, molt bé. Hem pogut desconnectar per la meva part i per la teva, què?
6: També.
5: Home.
6: He desconnectat molt i amb moltes ganes. Bé, tornen les peticions,
5: sí.
6: Tornen les dedicatòries, que ens podeu continuar enviant com l'any passat i com fa uns quants anys ja, a través del WhatsApp. 628-414-029. Això no canvia, eh?
5: I l'horari tampoc, de 4 a 8 del vespre. Cada tarda, de dilluns a divendres, podreu enviar les vostres peticions, demanar la vostra cançó preferida de l'estiu, la de l'hivern, la de Nadal, Nadal, això sí, i el que vosaltres vulgueu, el mateix WhatsApp de sempre.
6: Des d'ara fins a les 8 hem de parlar-vos de moltes novetats que hi ha hagut musicals i també la mort, per exemple, de Dolly Parton i el concert que hi ha hagut aquest cap de setmana al festival organitzat per Olivia Rodrigo, que després en parlarem.
5: Exacte.
6: Ara anem a posar música, anem a posar èxits, que arriba un dels importants, d'Aitana.
5: Que tampoc l'hem escoltat prou aquest estiu, segurament.
6: No, jo crec que poc. Aquest i vos, els he escoltat poc. Anem a escoltar Superestrella.
4: Feedback a Flashback.

0: Aquest és el ritme d'Another, amb la col·laboració de 24 Ultra, la cançó de Talk to You. 4 de la tarda i pràcticament 8 minuts. Arriben dedicatòries, que n'arriba un text que ens acabeu de fer arribar ara mateix.
1: De part de l'Ignasi, el Marc i la Judit. Diu, nosaltres també hem tornat a l'oficina després d'aquest estiu i ens agradaria que ens poséssiu qualsevol cançó d'Olivia Dean. Moltes gràcies i ben tornats.
0: Molt bé, doncs gràcies per la dedicatòria. En tenim una de nova d'Olivia Dean que es diu So Easy to Fall in Love. Sona així.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura. A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Ràdio Flashback, Andorra, 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer. El matí i la mare que el va parir.
5: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
6: Hola, Flashback.
5: Hola, què tal?
0: Backstage.
7: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
5: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
5: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça. I el tardeu de Flashback.
5: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada.
1: Flashback. Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: amb Jordi Quadras cada diumenge a la tarda. 628 414 029, dedicatòries al nostre WhatsApp, com aquesta.
1: Hola, bona tarda, Ràdio Sants.
0: Bona tarda.
2: Hola, com va?
1: Una altra vegada.
0: Gràcies.
1: Com nosaltres i com vosaltres comencem a treballar un altre cop.
0: Sí.
1: I volia dedicar la canció Que no s'acabi a tota la gent del càmping de la Masia, que vam fer un festival aquest dissabte i vam acabar la temporada.
0: Mira
1: que bé. De postiu. I també voldria dedicar a totes les persones que es diuen Ramon com jo, que avui és el seu sant. Vinga, moltes felicitats i benvinguts. Adéu.
2: Vinga, felicitats.
0: Sí, Ramons i Ramones també, no? Moltes felicitats.
2: Exacte.
0: A vosaltres. Ens demanava aquesta. Bam.

0: La Miley Cyrus amb Flowers, que per cert, tenim novetats de la Miley, perquè sembla que tindrem un retorn en principi de la cantant de Miley Cyrus, que ha renovat la seva web.
1: La cantant ha renovat la web i també el canvi més important és que s'ha tret el cognom. Ara ja no li direm Miley Cyrus, sinó simplement Miley.
0: Bueno, a veure que, com acaba això. Si tenim novetats de Miley Cyrus, que sempre són benvingudes a les cançons de la cantant nord-americana. Com també ho són les d'Ariana Grande,
1: sempre,
0: que té nou disc, ja ho sabeu, que es diu Petal, i noves cançons com Hey That I Made You Love Me, la cantant i actriu Ariana Grande.

0: amb la Jenny de les Blackpink, la cançó que es diu Dràcula. Ja sabeu que amb el bon temps arriben bones coses, però n'hi ha una que està per sobre de totes, la festa, la mare de totes les festes.
1: Bàsicament.
0: La gira flashback per excel·lència, el Vapari Tour, Cristina.
2: I aquest any surt també a la carrera amb el Carles Pérez, l'Andreu Preses, el Marc Frigola i el gran Germán. Vapari Tour, la gira XXL de flashback. Quan serà el proper, el proper Vapari Tour? Aquest divendres 4 de setembre, sí, a partir d'un quart d'una de la matinada, a l'avinguda Francesc Macià de Sabadell.
0: Mira, casa en Germán.
2: Tothom a Sabadell.
0: Sí, sí.
2: Exacte. Vapari Tour 2026, perquè puguis tornar a dir que el vas viure.
0: Germán és de Sabadell, és com si fos seu, Sabadell.
2: Casa seva, clar. Ho petarà.
0: Qui remena les cireres de Sabadell és en Germán.
2: Sí,
0: sí. Sí. Ho dic de veritat. És el Germán. A Sabadell. Doncs ja ho sabeu, eh? Aquest divendres 4 de setembre, avinguda Francesc Macià de Sabadell. Anem a escoltar més dedicatòries, que ens ha arribat aquesta.
3: Hola, Flashback.
0: Hola. Hola.
3: Em dic Leire. I m'agradaria que posessiu la cançó de...
0: Quina?
3: La millor gent del Home. Planeta, que se la vull dedicar al meu pare, a la meva mare i als meus avis. Un petó molt gran, adéu i benvinguts.
0: Gràcies, Leire, una abraçada.

La Taylor Swift fa Mop Alive i ara vull que escolteu molt bé aquesta cançó. És una de les novetats a finals d'aquest estiu aquí a Flashback. Estem parlant de Chris de Sarandi, cantant de 28 anys, nascut a Londres, joveníssim. Un cantant que a partir d'ara hem de tenir molt en compte gràcies a temes com aquest que es diu Good Old Days. I que sona molt bé i vull que pareu atenció perquè està increïblement fantàstica aquesta cançó. Good Old Days, Chris de Sarandi.

0: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi?
1: Francesc, que veu fer un desplegament TV3.
2: Bon
1: que
2: dia.
3: Potser una mica massa i tot, eh?
2: Bon dia. Tornats de vacances, veiem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
0: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
4: El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. WhatsApp 628 414 029 628 414 029 Feedback. Flashback.

0: nostre, un dels temes d'aquest any, 2026, i també d'aquest estiu. Estem parlant de Jamaican Bam Bam. 5 de la tarda, 3 minuts, dedicatòries a través del nostre WhatsApp, Cristina. Ai, espera, ara.
1: Espera, ara mateix. El 628-414-029, encara queden 3 hores de programa que ens podeu demanar la cançó que vosaltres vulgueu, com per exemple aquesta que ve, que és una novetat.
0: Sí, mira, estem parlant d'Animal de les Cats Eye, que sapigueu també que la Sofia de Cats Eye no anirà de gira per Europa amb la banda. No. El motiu és que es vol centrar, més això, reconec que n'havíem parlat ja, eh? Recordo que sí, que amb el seu benestar i salut mental, cosa importantíssima. La gira White World Tour comença demà a Dublín, passant després per la Gran Bretanya, França, Països Baixos, Alemanya. Recordem que a Espanya, o a Catalunya com a mínim, no
1: hi anirà.
0: Això que estaria bé. Em faria gràcia anar a un concert de les Cats Eye.
1: Sí, oi? Segur que ha de ser molt animat amb totes elles.
0: Segur que sí. 628-414-029. Dedicatòries al nostre WhatsApp.

0: Fam d'Orayakis, és com es diu aquesta cançó, a les 5 i 8 minuts. Anem amb més dedicatòries, que tenim una nota de veu que ens podeu enviar, àudios i textos, si voleu, al 628-414-029.
1: Tenim aquest text d'en Carles. Diu, bona tarda, Flashback. Em dic Carles i m'agradaria dedicar la cançó d'Aitana de 6 de febrero per dedicar-li a una monitora que es diu Aimé.

0: una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Tens una floristeria, o una fleca, o una botiga de moda, o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Al matí, la mare que el va parir.
7: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
6: Feedback.
8: Hola, Flashback.
7: Hola, què tal?
6: Backstage.
9: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
6: La llista.
7: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
6: El vermut de Llucia Ferrer.
7: Toca fer el vermut a Flashback.
6: Va de Barça.
7: Gol!
6: I el tardeu de Flashback.
7: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
6: 31 d'agost. Operació tornada.
10: Flashback.
6: Oques grasses. Estrella Flashback.

0: sempre estem aquí.
1: El millor dels millors, només a Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Coldplay amb Chris Martin al capdavant el tema que es diu We Pray, les 5:21, les 5:20. Tocades, anem a escoltar més dedicatòries, 628-414-029. Recordeu, whatsapps al nostre telèfon, el 628-414-029.
1: Hola, Flashback, som la Ivet
2: i l'Anna, que estem pintant unes mandales mentre escoltem la ràdio aquí a casa.
1: I ens agradaria que poséssim la cançó de
2: Rayos de Sol.
1: Perfecte. A veure si ens concentrem una miqueta.
0: A veure.
1: Gràcies.
0: Mira.
3: Adéu, què, les mandales?
0: Durant un temps poc, vaig durar poc, eh? Vaig dir, va, vaig a pintar mandala, tothom ho feia, i dic, vaig comprar...
3: Llapis, no?, de colors, bueno, o no? O rotuladors?
0: No, llapis.
3: Què prefereixes?
0: Vaig comprar molts, hi havia molts, eh? I dic, va, totes les tonalitats, em compro també un llibre d'aquests de mandales...
3: I què? Segueixen igual els llapis, no?
0: Em vaig posar més nerviós que no quan vaig començar.
3: Sí, oi?
0: Perquè dic, no ho faig.
3: Al principi és guai, és molt guai, però quan ja portes una estoneta, dius, a mi la mà és que no. De fer-ho tot tan...
0: Hi havia un moment que ho veia tot igual, ja.
3: No.
0: I dic, fins aquí, Albert.
3: Fins aquí hem arribat.
0: Farem una altra cosa, però
3: pintar mandales
0: no. Dibuixar-les,
3: encara. No em posa tan nerviós. Dibuixar com mandales, o que no són dibuixos...
0: Conec gent que és molt bona, pintar mandales. Molt i molt bona. Dediquen hores allà. Més fas aquella sanefa, o n'hi ha que pinten com edificis, també.
3: Ah.
0: Sí, sí, és... Per un tipus de gent concret, que no sóc jo.
3: No, no som nosaltres, no passa res.
0: Anem a escoltar Henry Méndez i Juan Magán. Escolteu això, eh? Rayos de Sol, número 41 de la llista.

0: Dai, dai, 628 414 029.
1: Hola, Flashback. Li volem dedicar una cançó del Mundial de la Shakira a l'Elia i a l'Aina. Sou molt macos, Flashback. Un petó.
0: Un petó, un petó molt fort per tu, també. I en tenim una altra?
2: Una altra dedicatòria, un text. Diu, hola, vull dedicar la cançó de Dai Dai al Carles, que fa 14 anys, i moltes gràcies.
0: Fantàstic. Per cert, que tenim notícia futbolística relacionada amb Lionel Messi, que s'acaba de saber fa pocs minuts.
2: Exacte. A veure, diu, el sentit missatge de Leo Messi per comunicar la seva retirada. Ha escrit un missatge, unes cartes, un paper que ha publicat a Instagram i diu, después de este tiempo que pasó desde la final del Mundial, pasándolo mucho, quiero, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección.
0: Futbol internacional, eh?
2: Per exacte. Tant, no entenem que continuaria jugant
0: al Miami.
2: Miami.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Però retira de la selecció argentina i dels compromisos, doncs, internacionals.
2: Diu que aquestes paraules les va escriure el 21 de juliol, dos dies després de la final, i que avui, després del que ha passat amb el seu pare, està més convençut que mai.
0: Molt bé, d'acord. Sí, el seu pare es va morir fa pocs dies.
2: Exacte.
0: Escolteu una cosa, hem de parlar un moment del Vaparitour, i que tenim Vaparitour el dia 4, és a dir, aquest divendres, i també de l'Àpera Spritz, que presenta el vermut de Llucià Ferrer. El vermut torna de vacances amb una doble ració aquest cap de setmana, dissabte, i seran des de la plaça del poeta Sitjà de Castell d'Aro, amb l'actriu Mima i l'actor Quim Mas Ferrer, amb la presència també de la food truck de Bonària Tour.
2: I també tenim doble ració. El diumenge el vermut continua des de la plaça del Bisbe Benlloc de Guissona amb el xef Arnau París i la Laura Pons, també amb la presència de la food truck de Bonària, i tot plegat amb el suport de Bonària i la seva food truck i la col·laboració de Per l'Esprit, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Galetes Tries, Hey Dude i Can Duran.
0: Molt bé, i ara vull que escolteu una cançó. L'original segur que la coneixeu. Estem parlant, bueno, dels temes importants de la música d'aquest país, eh? Del Mar de Manel. El mar, el mar. Tot segur, sí, sí, que la coneixem, aquesta, i que ens agrada més o menys, però la coneixem, i és, per mi, és tamacla, és fantàstica, aquesta cançó, com moltes de Manel.
2: Història.
0: Doncs ara ha arribat una versió que fa l'Alba Morena de El Mar. El Mar.

0: És que ara us...
1: Ara en parlem. Sí.
0: Home, Cristina, això no m'ho ensenyis ara. Ara en parlem,
1: no.
0: Ara en parlem. Escolteu, aquesta és la Dua Lipa amb Training Season. Que sapigueu que continua encara el càsting per trobar el nou James Bond. I una de les opcions és la parella de Dua Lipa, que és l'actor Callum Turner. També hi ha Jack Burton o, crec jo, un dels meus preferits és un actor anglès que es diu Jack Lowden, que hem vist a, crec que a Dunkerque, que surt, la pel·li de Nolan, i també una sèrie fantàstica, extraordinària, que ara aquest setembre comença, no, estrena nova temporada, que es diu Slow Horses, que crec que es pot veure a Apple TV, que, mira, fa de gent secreta allà, res a veure en James Bond, però està molt bé. Jack Lowden jo crec que seria una bona opció, com també,
1: aniria segurament ben rodat, sí.
0: Caron Tamer. Bé, ara us expliquem per què, ja. Perquè, atenció, perquè un dels duets sorpresa d'aquest estiu és el que forma encara el Gibru no Mars, estil, i que forma part del disc de la colombiana No me arrepiento de sentir tanto, cançó que ara escoltarem, un tema que parla de la por de perdre aquella persona que estimes amb bogeria.
1: Bé, aquí no hi ha res divertit a priori, però si analitzem la lletra, diu: no deixo de pensar com seria estar sense tu. Ok.
0: D'acord.
1: No vull pensar això, però baby, si algun dia te'n vas, seguiria dormint amb el teu suèter i continuaré sentint-te en la foscor.
0: No,
1: el tema del suèter.
0: O sigui, a mi em fa gràcia el suèter.
1: Parlem-ne.
0: Pensar en la camisa, amb la teva samarreta vella, destrossada, de no sé què.
1: Sí, la teva samarreta d'un grup de música també pot arribar a quedar bé dins del context d'una cançó.
0: Els Strokes i, o de, jo què sé, Arctic Monkeys, ja em fa molta gràcia.
1: Sí.
0: Però clar, el suèter...
1: No, un suèter.
0: Crec que t'has de cardar calor, no sé.
1: Clar, entre el nòrdic, el suèter, i bé, en qualsevol cas, he buscat suèter a internet i m'ha sortit una foto d'un suèter, sí.
0: Llana, gruixuda. Un suèter de llana gruixuda amb un coll molt alt.
1: Ens ha fet gràcia la foto de l'home, sí, amb el suèter.
0: M'ha fet gràcia el suèter.
1: Sí.
0: Bé, anem a escoltar la cançó. Karol G i Bruno Mars. El tema es diu Estil.

0: som el Quim Lamel, us enviem aquest missatge des del cotxe, que estem tornant des de Sant Feliu, sí. I voldríem que pugéssiu David Tirar-me fotos de Bad Bunny, mm-hmm. I li dediquem al nostre pare, que és una gran persona. Adéu.
1: Adéu.
2: Doncs per vostra pare, que és una gran persona. 628-414-029, si us animeu també. Aquest inici de temporada avui dilluns aquí a Flashback, i el feedback, evidentment, també, 628-414-029. Ja sabeu que hi ha moltes coses que no us podeu perdre a la vida, i aquest estiu n'hi ha una que no us podeu perdre, que és la festa mare de totes les festes, la gira Flashback per excel·lència, el Va Parir Tour.
1: Amb en Carles Pérez, l'Andreu Preses, en Marc Frigola i el gran Germán a la gira XXL de Flashback, el Va Parir Tour, aquest 4 de setembre, aquest divendres, sí. A partir d'un quart d'una de la matinada a l'avinguda Francesc Macià de Sabadell. No hi podeu faltar. Francesc Macià a un quart d'una a l'avinguda de Sabadell.
2: Xula aquesta avinguda, eh?
1: Xau.
2: I amb el Va Parir Tour més. Per tant, aquest divendres, gent de Sabadell i de voltant de Sabadell, o d'on sigui qui vulgui anar, ja ho sabeu, a partir d'un quart d'una a l'avinguda Francesc Macià. Anem a escoltar més èxits.

0: que vindran.
1: Aquests són els Catarres, 628-414-029. Dedicatòries, ja ho sabeu, al nostre WhatsApp, missatges escrits o àudios, el que us vingui de gust. Preferim, ja ho sabeu, àudios, que ens agraden més. 628-414-029. O també, mira, podeu trucar, si us ve de gust, al telèfon de directe, que és el 93-547-5050. 93-547-5050. I podeu sortir en directe. Parlem, fer una petita conversa.
2: Exacte, què esteu fent, quina cançó voleu dedicar, si ens voleu explicar alguna cosa de la vostra tarda, no sé, el que vosaltres vulgueu.
1: De les vacances.
2: Sí, també.
1: Ens ho envieu, tant un telèfon com l'altre. Estem aquí fins les 8. Ara arriben Anna Mena i Lola Índigo, un tema també important aquestes últimes setmanes, que es diu... Que, mira, ja truquen.
2: Apa, a veure.
1: No, ara vols agafar? No el facis agafar. Va, sí, va, agafem-lo.
2: A veure.
1: Hola. No, mira,
2: ens ha penjat, no passa res, no passa res.
1: Torneu a trucar, igual sóc jo, que els he penjat sense voler. Torneu a trucar, 93, 57...
2: Estem acostumant-nos a la taula encara.
1: Sí, estem desubicats. Pati Toa, Anna Mena i Lola Índigo.

0: La veu d'Olivia Rodrigo, la cançó de Drop Dead, és del seu últim disc. Per cert, Olivia Rodrigo ha estat una de les protagonistes aquest cap de setmana perquè ha tingut lloc al festival Daisy Chain Field, organitzat per ella mateixa a Califòrnia, amb la presència de cantants com Chappell Roan, la Dolce, Stevie Nicks o la mateixa, evidentment, Olivia Rodrigo a l'escenari.
1: L'objectiu era recaptar fons per ajudar les organitzacions i associacions que treballen amb les noies i les dones. La recaptació final ha estat d'un total de 10 milions de dòlars, però al final han estat més de 20 milions, ja que la Melinda French Gates, l'ex-dona de Bill Gates, ha donat 10 milions més.
0: No té problemes econòmics, aquesta
1: dona? No, n'ha donat el doble.
0: Sí. Durant les actuacions han faltat les referències homenatges a Dolly Parton, la mítica Dolly Parton, que va morir el 25 d'agost als 80 anys. I m'ha agradat molt la versió que ha fet Olivia Rodrigo amb Alanis Morissette. De quin tema? Potser de Alanis Morissette, que no sigui aquest. És en directe el moment d'aquesta versió espectacular de l'Ironic de la cantant canadenca.
1: A més, també fa uns dies ha publicat un nou single, estem parlant d'Olivia Rodrigo, molt carregat políticament, que s'allunya una mica de la temàtica de l'últim disc, el You Simply Reset for a Girl So In Love. Sí que és veritat, l'últim disc tractava una ruptura i aquest és molt polític. Es diu Serena Joy, l'estem escoltant ara mateix de fons. Tracta sobre una de les protagonistes del conte de la serventa, una història on els drets reproductius de les dones queden restringits per un govern extremadament religiós. I l'actriu Yvonne Strovsky fa de Serena Joy, que és l'activista antifeminista i religiosa a favor del sistema. És la que està casada amb el comandant i que té com les serventes a casa.
0: Terrible, aquest personatge, eh?
1: Doncs sí, molt terrible. I Olivia Rodrigo, precisament, relata com la història de la Serena Joy.
0: Molt bé, doncs, dit això, anem a escoltar Ed Sheeran i Justin Bieber. Demana la teva al feedback

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
0: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Al matí, la mare que el va parir.
4: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
3: Feedback.
5: Hola, Flashback.
6: Hola, què tal?
3: Backstage.
7: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
3: La llista.
8: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
3: El vermut de Llucia Ferrer.
8: Toca fer el vermut a Flashback.
3: Va de Barça.
8: Gol!
3: I el tardeu de Flashback.
8: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
3: 31 d'agost. Operació tornada. Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: aquest és Harry Styles, la cançó d'American Girls. 5 minuts i 2/4 de 7. Per cert, Cristina, acabem de penjar un vídeo tu i jo donant la benvinguda a la nova temporada.
1: Del feedback, sí.
0: Hi ha dues coses. A mi me'n passa una, i és que, clar, m'he deixat com una mica de barbeta.
1: Sí.
0: Sí, et diu interessant. I què em passa? Que tinc la barba amb canes i el bigoti no. I depèn de la llum, que és el cas del vídeo aquest...
1: No es veu, la barba.
0: Sembla que vagi feita.
1: Que no es portis el bigoti. Has fet un canvi de look. Exacte.
0: Un penyatero bigoti.

0: graciosa de Quevedo.
1: La gent és més espavilada del que ens podem pensar. I d'aquestes coses se'n recorden. Per tant, ja ho sabeu, eh?
0: Reprimant l'horari que portes fent 20 anys
1: com el punyeter
0: aquí
1: telèfon,
0: a Flashback.
1: Que jo crec que hi ha gent que se sap més el telèfon de Flashback que no el seu.
0: Sí.
1: De tant que el sent aquí.
0: Jo perquè últimament no m'han demanat el telèfon, si no...
1: No t'han demanat el telèfon, a mi tampoc.
0: No,
1: a mi tampoc.
0: Per sort. Sí. Per tant, però si no, donaria el de Flashback segurament.
1: O tenim inventes.
0: Sí, tal qual.
1: Sí, a vegades ho he fet, ho havia fet, això. O el DNI també me l'inventava.
0: Clar, perquè ens demanen molt el telèfon.
1: No, ara no. Clar, però... és... Bueno, és igual. Anem a escoltar Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa. Escoltem.
2: Hola, Flashback, sóc la Cèlia. M'agradaria que poséssiu la cançó de La Graciosa.
0: Perfecte.
2: I li vull dedicar a les meves amigues. Gràcies.
0: Adéu. Adéu, Cèlia.
3: Bona tarda. Som el Pol i el Xavi, que
0: anem
3: en direcció a Barcelona, perquè ara avui al Barça Rayo.
1: Mm-hmm.
3: I volem que ens dediqueu la cançó de La Graciosa. I ja de pas, si feu alguns sorteig, doncs apuntar-nos també.
1: Molt bé, company.
3: Vinga, bona tarda i visca el Barça.
1: Visca el Barça. 628-414-029.

0: Aquests són la Fúmiga i els Figaflaues, la cançó de Ja dormiré. I sabeu que ha tornat al futbol, torna al Barça, i per tant torna al Bar de Barça a Flashback, que rep la visita del Rayo Vallecano.
1: Que inicia un nou projecte amb un entrenador acabat d'arribar. Els de Flick buscaran imposar també el seu futbol davant d'un dels equips que més ha crescut les últimes temporades. I avui, a 2:15 del vespre, Barça-Rayo Vallecano. Viu el partit amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça i amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i Estrella d'Am.
0: Avui per tant, a 2:15.
1: Exacte, backstage, reduït i Bar de Barça.
0: Molt bé, avui Barça-Rayo. Estarem atents amb Jordi Plans i el seu equip. Anem a escoltar més èxits. 7:15 de la tarda arriba... M'agrada molt aquesta cançó, eh? M'agrada molt el retorn d'Ariana Grande amb Hey That I Made You Love Me.

0: Soc la Maria i, bueno, ara estem tornant de França, que el meu pare ha fet una cursa de 173 quilòmetres.
1: Wow. 173,
0: eh? I, pues, m'agradaria dedicar qualsevol cançó d'Oques Gràcies, que ens agrada molt, al meu pare, perquè ho va fer molt bé i va arribar molt cansat i tot. I, bueno, gràcies, adéu.
2: Home, 100, no sé quina és aquesta, però 173 quilòmetres són molts quilòmetres, eh?
1: Home.
2: Entenc que igual ho deus fer, bueno, corrent segur que no. Ho fas
1: corrents
2: caminant,
1: o corrent, en bici, potser, potser és una cursa de dies.
2: Ah, també
1: no
2: pot
1: ser. No ho sé,
2: també pot ser. 628-414-029. Digue'ns el nom, que ho direm. Aquestes coses ens agraden, a la Cristina i a mi. 628-414-029. L'Ultra Trail ha sortit aquí?
1: No, aquesta és de 400 quilòmetres.
2: No.
1: Mira, no ho sé, no ho sabem. Va, ara mateix, no ho direm, però si ens estàs escoltant, doncs digue'ns, escriu-nos, sí.
2: I ens ho dius.
1: I ho diem en directe.
2: 628-414-029, dedicatòries al WhatsApp.

0: La Vive Rexha, la cançó de New Religion amb Insomnia de Feel de fons. Per cert, tenim resposta a la cursa que ens heu enviat un missatge explicant-ho. Escolteu.
1: Que soc la Maria una altra vegada.
2: Hola, Maria.
1: La cursa és de la UTMB de Chamonix de Montblanc i es fa corrents. Vas quedar al
3: 155.
1: Al 155è i ho va fer en 26 hores i
3: 30 minuts.
1: Bueno, adeu.
0: Us ha d'agradar molt
2: 26 córrer, hores i mitja, eh?
0: Corrent, eh?
2: Per muntanya, amb el desnivell, mira, hem entrat a la pàgina web, hi ha de desnivell positiu, que posa en francès, 9.700 metres i de temps màxim per fer-la, et donaven 45 hores i mitja. Uah, és molt fort, eh? 173, el guanyador va fer
0: 3-4 quilòmetres. Que el primer com va fer?
2: Va fer 18 hores i quart, aproximadament. Bueno, 18 hores 16.
0: Allà estàs, eh?
2: No, sí.
0: Allà estàs, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Amb 10 hores de diferència, però...
0: Sí, bueno...
2: Clar, o sigui, ha de ser tan complicat, però tan complicat, i s'ha d'anar... O sigui, simplement per acabar-la en 45 hores, has d'anar tan preparat... Imagina't 26 hores. Bé.
0: Jo ja estic cansat.
2: No, no.
0: Jo ja a les cames ja em fan figa. Imagina't, només pensar-hi. Bé, Cristina, anem a... Sort que hi ha gent valenta i gent que s'entreu, com tu, Cristina, també amb l'atletisme, tres quarts del mateix.
2: Bé.
0: Tu vas preparant cada dia allà.
2: Vaig fent.
0: Rayo McQueen. Anem a escoltar els tiets.
4: Hola, Flashback, som el Nahuel. I estem tornant de vacances de la Vall d'Aran i ens agradaria que fiquéssiu la cançó d'Era això de Tallets, que ens agraden molt. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, recordeu, 628-414-029.

0: Tenim nou número 1 a la llista. Aquesta setmana, Ana Mena i Lola Índigo es queden al primer lloc de Flashback amb Petit Oa.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback. Flashback. Són les 7.

0: 7 de la tarda i 3 minuts. A última hora dedicatòries al feedback 628-414-029. Aquesta tornada a la nova temporada 26-27 aquí a Flashback. Un dia doncs, especial i xulo perquè tornem amb nova temporada i amb dedicatòries al nostre WhatsApp. Mira, anem a posar les cats ja amb Animal, que hi ha un oient que crec que encertadament, jo no havia caigut, però un cop l'hem escoltat les dues cançons, dic, hòstia, potser sí, potser sí, una mica de semblança.
1: Mira, es tracta de la Marta, que ens ha demanat la d'Animal, de Cat's Eye, i ens diu que no us sembla alguna cançó de Britney Spears?
0: I em dic, quina? I dic, sí,
1: vols posar primer el principi d'Animal o
0: sí,
1: què?
0: Mira,
1: posem primer el principi d'Animal i després posarem la cançó que ens ha vingut a nosaltres al cap.
0: I crec que vosaltres també, un cop hem dit això de Britney Spears. La cançó d'Animal de Cat's Eye és aquesta.
1: Jo crec que està clar,
0: És que ara no trec l'altre,
1: Mira.
0: Ara no trec l'altre. Què és aquesta de Britney Spears? Baby, can't you see? I'm calling. I got like you. És ben bé.
1: Jo per mi està clar,
0: Que avui en dia tot s'assembla una mica amb tot. Això és cert. Però, clar, és que aquesta... Home, déu-n'hi-do, La Animal de Cat's Eye o Britney Spears amb Toxic. Igual, és un sampler i no ho tenim clar,
1: Bé, ja investigarem una mica al respecte.
0: Però és veritat que s'assemblen, com a mínim, una mica sí que s'assemblen. No dic que siguin còpies, però com a mínim una mica sí que s'assemblen. Va, anem a escoltar Cat's Eye, ara mateix, a Manimal, el retorn d'aquesta banda, amb un tema que forma part del seu EP Wild, que ha sortit aquest mes d'agost.

0: Artemas, I like the way you kiss me, sonant aquí el feedback, és 628-414-029. Anem a escoltar més àudios, sí, més textos.
1: Tornem de la balena, de passar un dia genial, i us demanem la cançó de Shakira amb Dai Dai per posar una banda sonora al viatge que hem d'arribar a Reus i ben tornats. Moltes gràcies de part de l'Anna.
0: Em fa gràcia això de tornem de la balena, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I més del càmping, però em fa gràcia. Ja ni càmping ni res, de la balena.
1: De la balena.
0: De la balena.
1: Es dona per entès que...
0: Ah, evidentment que sí.

0: Demana la teva al Feedback.
1: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
0: Andorra.
2: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Lliscades, girs, crits i rialles i tornem-hi. És el tubing de Palarinsal, una activitat divertida per tota la família. Si us agrada baixar per un tobogan a tota velocitat, el tubing és per vosaltres. Una activitat divertida i segura on tant infants com també adults podeu gaudir del descens sols o en companyia damunt d'un flotador en forma de dònut. Una activitat que es troba al Pla de la Caubella, a la zona baixa del Panell, a Pal, dins de l'àrea d'activitats d'estiu. El preu per persona és de 10 euros i inclou 5 baixades. I l'activitat es ven directament a les taquilles de Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Ràdio Flashback.
5: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Andorra, 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
9: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
8: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
2: 96.0.
0: El matí i la mare que el va parir.
10: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
11: Hola, Flashback.
10: Hola, què tal?
0: Backstage.
12: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
10: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
10: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
10: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
10: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada.
2: Flashback. Andorra. Andorra. 96.0.

0: La Taylor Swift des de la banda sonora de Toy Story 5. I knew it, I knew you. 628 414 029. Anem a escoltar més dedicatòries al WhatsApp. Per cert, Cristina, hem de parlar després de farmejar, eh?
1: Ui.
0: Només faig que veure vídeos de gent
1: de farmejant aura. Segurament n'heu escoltat parlar molt, moltíssim durant aquestes últimes setmanes, així que després...
0: Sí.
1: Direm què significa, per si no us havíeu enterat.
0: Sí, ja ho veureu, és més interessant del que pot semblar, això. Anem a escoltar el ventilador amb bandoneon i els búhos, que tenim dedicatòria. Recordeu, 628 414 029.
2: Som el Guillem.
3: Jo sóc l'Helena.
2: I volem la cançó del ventilador.
0: Tu has farmejat mai, per cert?
1: Mira, afortunadament no. I estic molt orgullosa d'això, eh?
0: Jo tampoc.
1: No? Llàstima.
0: Queda lluny.

0: Us dèiem, ara anem a parlar d'això de fermejar, perquè és un dels fenòmens que hi ha hagut després dels Therians, persones que s'identifiquen amb un animal. Ara s'han popularitzat les batalles de fermejar aura. Ah, mira, posem la cançó que posen, Cristina, que tu domines més el tema que jo. Jo t'he de dir que no entenc ben bé d'on surt això, i tu m'ho has d'explicar. A mi, jo crec que molts ho ets. Això és aura, no?
1: Sí, aquesta és la música que, bé, si més no, posen els vídeos de TikTok,

0: d'Instagram, de fons d'aquestes batalles d'obres.
1: Sí.
0: Anem a fer una mica la... Anem a... Com es diu? L'anàlisi etimològic.
1: Anem a explicar. Si algú ens està escoltant i ha anat a farmejar, que ens ho digui, eh?
0: Sisplau.
1: 628-414-029.
0: O sigui, no estem parlant ni de batalles de ball ni de batalles de galls, tampoc. Estem parlant de farmejar, que ve del món dels videojocs. Aquesta paraula, farmejar, ve de farming, de conrear, de fer granja, d'acumular coses en general, com per exemple pot ser productes de granja o també en els videojocs doncs, es pot tractar d'armes o el que sigui.
1: Jo jugava un joc que es deia Farmville.
0: Com?
1: Que havies de recol·lectar.
0: Ah, doncs mira.
1: Sembrades i recol·lectades.
0: És literalment això. I per altra banda, aura podria ser com el carisma, no? L'estil, la seguretat, les bones vibres que desprèn una persona, fins i tot com amb aquest punt de superioritat, eh?
1: Sí.
0: I el contrari d'aura seria l'aura, amb una L al davant, no? És a dir, fer el ridícul o passar un moment vergonyós. Per exemple, en el món de l'atletisme.
1: A veure,
0: imaginem-nos.
1: Sí.
0: Que un atleta que és molt bo als 100 metres llisos vol batre el rècord del món.
1: Tu, Cristina, per exemple?
0: No.
1: Però als 100 metres.
0: Sí, però estem parlant d'una persona, en aquest cas, que
1: molt
0: li agrada fardar.
1: Ah,
0: i diu,
1: no, aquesta no,
0: no
1: ets tu, doncs.
0: No, no. I diu, no, és que jo batré el rècord, tal, perquè sóc molt bo, perquè sóc tal, val. I en el moment
1: un xulet.
0: Tret de sortida, fa una sortida nul·la i el descalifiquen.
1: Sí.
0: Per tant, no té ni l'opció a batre aquest rècord. Això seria com l'aura. És un moment que dius, ai, que fa una mica de vergonya aliena, fins i tot. Doncs,
1: això
0: bàsicament
1: passa,
0: això. Doncs, les batalles de farmear aura, de farmejar aura, s'allunya una mica d'aquesta descripció, perquè consisteix a fer que dos competidors surtin al centre d'un cercle per guanyar aura fent el 6-7.
1: Sí.
0: Molt ràpid. A més ràpid, més aura. O fer també els dabs aquests que es van popularitzar.
1: Sí,
0: que nosaltres
1: sí.
0: De tant en tant en fem perquè ens fa molta gràcia.
1: Sí, però
0: el 2018,
1: a l'intimitat.
0: És una cosa que no cal, no? El 2026 també el baell aquest del Swish, Swish, Swish. Te'n recordes?
1: Ui, de la Katy Perry.
0: De la Katy Perry, doncs
1: encara,
0: precisament...
1: Encara no el sé fer, eh? No.
0: I no ho farem perquè
1: no.
0: És el contrari d'aura, eh?
1: No he aconseguit
0: doncs
1: coordinar els braços amb...
0: Bàsicament és treure els passos prohibits allà al mig i fer una mica el ridícul,
1: ens
0: clar.
1: Guarden.
0: És el contrari d'aura, però bé, ens fa molta gràcia. Bueno, no ens fa gràcia. Dius, en quines coses està degenerant la societat?
1: Però jo crec que cada generació té les seves parts fosques. Jo no sé si és fosca, això, o no, però potser millor això...
0: Estem passant una bona estona, això.
1: Que estiguin fent altres coses.
0: Evidentment, evidentment. Però clar...
1: Estiguin mirant Instagram, fent scroll infinit, que després passa el que passa al TikTok.
0: Doncs bé, si hem de deixar el mòbil per fer una batalla d'aura...
1: Ho fem, eh?
0: Serà ridícul, però la resta ens ho passem també una mica
1: bé,
0: rient-nos del panorama.
1: Millor això que no... Està fent botellón, per exemple.
0: Per exemple,
1: sí o no?
0: Sí.
1: Pues, millor això. Molt bé, anem a... Gràcies, Cristina, per aquesta informació.
0: De res.
1: Anem a escoltar, Cristina. Serà un dia, atenció a aquesta cançó, eh? Ens agrada molt, eh? Good Old Days.

0: Lady Gaga, la cançó de Abracadabra. Per cert, mira, el mateix que ha fet Miley Cyrus, que ha canviat la seva web i ha tret el Cyrus del seu nom, i ara només es diu únicament Miley. Lady Gaga també ha canviat la seva foto de perfil i ha provocat que els fans, tot el món de fan de Lady Gaga, comencin a parlar d'una nova etapa.
1: Sempre havia anat lligada a les diferents estètiques, la cantant, no? Lady Gaga, conceptes i formes que l'han acompanyat a cada era i a cada treball d'estudi, i ara l'acaba de canviar, per tant, tot el fandom entenc que s'acosta una nova era de Lady Gaga.
0: Que es diu Little Monsters, no?
1: Little Monsters.
0: Són els fans de Lady Gaga. És veritat, canvia la foto de perfil i ho solen esborrar tot? Tot el que han penjat a l'Instagram o al TikTok, tot fora?
1: És que el mínim canvi estètic que fa un cantant...
0: Ja està, eh?
1: Ja el fandom ja fa un clic. Jo no sé com s'ho fan.
0: Quan ho han fet 40 cantants abans, és probable que la cosa sigui un nou disc, eh?
1: Però és que també ho han fet amb Taylor Swift.
0: Què ha passat?
1: Que te'n parlarem. O vols parlar ara?
0: Per favor, digue'm què
1: ha passat. Doncs mira, que Taylor Swift va coincidir la seva primera entrevista després del casament de Travis, amb Travis Kelce,
0: sí.
1: I el seu look va donar que parlar. El seu fandom ha detectat que portava un vestit, que per cert era verd, amb la mateixa paleta de colors i l'estètica característica del seu àlbum debut del 2006. Mira. Que es diu Taylor Swift.
0: No vull riure'm d'això, perquè el fandom va dir que faria la cançó de Toy Story 5.
1: I efectivament la va fer.
0: Perquè havien descobert a la web un fons blau amb uns nuvolets de color blanc, i nosaltres vam dir... Fotent un gramassa.
1: Agafa-te amb pinces.
0: Ho han clavat, eh?
1: I la va fer.
0: Ho van clavar,
1: efectivament.
0: Eh?
1: I knew it, I knew you. I bé, d'aquesta manera pensa que es pot tractar d'un futur llançament de la regravació del disc del 2006, del Taylor Swift. I a més d'una entrevista també ha dit que se sent més lleial que mai a les seves arrels country. Per tant...
0: T'ho compro.
1: Jo aquesta també te la compro. Però clar, que per portar X vestit a una entrevista random la gent ja comenci a fer les seves conjectures de no, és que farà un nou disc, això em sembla increïble.
0: Hi ha gent que té molt de temps.
1: És d'admirar.
0: Té molt de temps per pensar aquestes coses.
1: Moltíssim.
0: A veure, 7:45, Cristina, anem a escoltar la Ludwig van amb dedicatòria.
1: Diu, bona tarda i ben tornats. M'agradaria escoltar una cançó de la Ludwig per tancar l'estiu i la FM de Manresa. Merci de part de la Nita.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

Flashback. Deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback.

0: Aquest és Benson Boone amb Mystical, Magical i... Feedback, sí, estem al feedback, eh? I arribant ja a les 8 del vespre, que ho fem amb Olivia Dean i So Easy to Fall in Love, i a partir de les 8 tenim Backstage, nova temporada.
1: Format reduït, estigueu ben atents, i després també us quedeu al Bada Barça.
0: Que vagi bé, fins demà. Adéu!

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no? Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen 2 minuts de les 8 del vespre d'aquest dilluns 31 d'agost. Comença la nova temporada del Backstage de Flashback. Obrim les portes del Backstage. Avui, sí, sí, primer Backstage de la temporada. Avui, tornada a l'escola. Benvinguda, ben tornada, Andrea Romera.
2: Moltes gràcies, igualment. Estic nerviosa, t'ho pots creure?
1: M'ho puc creure perquè t'estic veient.
2: Se'm nota molt,
1: just
2: no?
1: Abans d'obrir la porta de l'estudi em diu l'Andrea, ara mateix estic nerviosa, o sigui, torna a ser un primer dia per tu.
2: Em sento una mica així, com si fos el primer dia. Tot i així, primer dia, i hem de dir que serà un programa de butxaca.
1: Sí, anirem ràpid avui,
2: Sí, perquè avui el Barça s'enfronta al Rayo Vallecano, llavors els companys del Bada Barça venen a les 9 a robar-nos l'estudi i es queden aquí. Així que estem una mica com, saps, els nens de P3, d'I3.
1: Sí.
2: Que el primer dia van només una estoneta a l'escola amb els pares com per adaptar-se i després ja comencen seriosament.
1: Demà ja serà un programa normal del Backstage, fins a les 11, avui sí. Fàcil. Curtet, a més també hem començat tard, en fi. Però avui hi ha novetats, ja comencem a estrenar seccions, estrenarem seccions pràcticament cada dia,
2: sí.
1: I avui n'hi ha una que concretament és molt catalana, que va relacionada amb els calés i va relacionat amb les estrelles Flashback.
2: Sí.
1: No farem més spoilers ja, perquè ja ho hem dit tot. Per tant, no us ho perdeu, que avui hi ha novetats.
2: I parlant de novetats, ens hem assabentat fa una estona que en Josep Montero serà l'encarregat d'escollir la banda sonora del Piro Musical de la Mercè,
1: sí,
2: cosa
1: sí.
2: Que fa bastanta il·lusió. Així que quedeu-vos aquí amb nosaltres, que des d'ara i fins les 9 de la nit tot anirà bé.
1: O no, ja ho veurem.
0: Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Backstage de Flashback.

0: Era el Sodo Gel, que està a tope amb aquesta que es diu Move Into the Sun, nova entrada al top 10 de la llista, a les 8 i 6.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
0: Hi haurà moltes novetats aquesta temporada del Backstage de Flashback,
2: sí,
0: però la manera de començar serà...
2: La de
0: semblant.
2: Sempre.
0: Sí, sí, jo crec que sí.
2: Les coses, quan funcionen, no cal canviar-les.
0: Per què canviar-les, no?
2: Exacte.
0: Exactament. Comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure, o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que, atenció, per si no n'hi havien prous...
2: Què?
0: Han creat les paneroles paramèdiques.
2: Quin nom més difícil de dir, no?
0: Paneroles
2: para...
0: Sí, difícil, difícil. Doncs el que intentaran és assistir víctimes atrapades en...
2: Doncs, en desastres naturals, per exemple, i així.
0: Edificis que hagin caigut, etc, i que hi hagi víctimes a sota. I aquestes paneroles els aniran a assistir les víctimes i a posar-los injeccions.
3: A mi me gusta el flow de la cucaracha cuando le echa flip, hace así y se emborracha.
0: No és broma.
2: O sigui, aquí hi ha gent que està estudiant medicina durant 6, 7, 8, 9 anys i ara una panerola paramèdica, és que no sé dir el nom.
0: És difícil, eh?
2: Vindrà i et posarà una injecció.
0: Això sembla. Resulta que podrien tenir alguna utilitat les paneroles, ja era hora que servissin per alguna cosa.
2: Sí, sisplau.
0: Un equip de la Universitat de Queensland ha presentat aquest sistema que de moment és experimental, d'acord? Està en fase primària.
2: Val.
0: Però ja té un 90-95% d'efectivitat. Per
2: Perdona.
0: Tant, això pot ser que sigui una realitat d'aquí un temps. Les paneroles tindran microcàmeres,
2: sí,
0: i, a més, seran teledirigides. O sigui,
2: com?
0: Aniran a control remot,
2: com?
0: I hi haurà una persona que les podrà dirigir perquè, doncs, sí, es puguin moure entre les runes, com dèiem, d'edificis caiguts o de, sí, o de runa que hi hagi sobre les persones, i podran accedir a llocs on els drons o, per exemple, robots més grossos no poden accedir.
2: Em sembla una genial idea, però tu imagina't estar allà atrapat en aquella situació d'angoixa i de cop tenir una panerola que et comença a caminar per sobre. És que l'angoixa es multiplica per 80.000. No podrien haver triat papallones o algun altre
0: Mira,
2: insecte?
0: Mira, si estàs viu et mata del susto, no? Diríem.
2: 100%.
0: El tema és que aquestes paneroles tenen la missió de trobar una persona atrapada i ajudar-la amb aquest primer auxili que seria una vacuna d'emergència. En cas que, per exemple, doncs, jo què sé, aquestes vacunes no sé què portaran exactament, però sí, la panerola et vindrà, et farà pop.
2: Ah, que a sobre la panerola em picarà o em mossegarà o farà alguna cosa.
0: Et punxarà, però et punxarà una vacuna que serà tipus un analgèsic o així per mantenir-te en vida.
2: Però a mi em donarà un infart i ja em moriré del susto. No cal que em vacuni la panerola ni que m'injecti res, és que ja em trobaran morta.
0: En diuen paneroles cíborg. I l'estudi s'ha publicat a una revista bastant prestigiosa, que és la revista Advanced Science, i tot comença amb la pregunta dels experts que diuen si arribem a trobar una persona atrapada amb aquest sistema, també podem oferir-li ajuda, no? I per això, doncs, les paneroles ficaran aquestes injeccions. A mi em sembla una idea increïble, però és el que tu has dit. No podrien haver triat un altre insecte, no sé, un grill.
2: Clar.
0: Algun insecte una mica més simpàtic, perquè l'únic simpàtic de la panerola és això. O sigui, l'únic simpàtic d'una panerola, d'una cucaratxa, és la cançó aquesta.
2: Saps què podrien fer, almenys, per fer-ho més atractiu o més amigable?
0: Sorprèn-me.
2: Disfressar-les d'alguna manera, posar-los un altaveu i que soni alguna cançoneta,
0: aquesta,
2: així, per exemple.
0: Podrien haver fet una Marieta perfectament i no hagués passat absolutament res.
2: També és veritat, i segurament ho agrairíem tots.
0: Que tu imagina't que estàs allà sota, de les runes i tal, i et ve una panerola i penses que estàs somiant, que la panerola de cop treu una agulla de mig pam, i pam, et clava l'agulla, tu dius, estic somiant.
2: És que me la imagino, saps, amb la típica disfressa de carnestoltes, d'infermera, amb la bata blanca i el barret.
0: Que li posin un barret d'infermera a la panerola, si us plau.
2: Mira, la farien més divertida i no m'espantaria tant.
0: 100%.
1: De 8 a 11, Backstage, a Flashback.
0: 5 minuts i un quart de 9 del vespre, seguim endavant al Backstage a Flashback amb Henry Méndez, Juan Magán i Luc Ra, la versió del 26 del Rayos de Sol. Benvinguts, benvingudes.

0: arriba la nit.
1: Comença el backstage de Flashback.
2: Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
3: La cançó amagada.
4: Pràcticament un quart de nou del vespre, sou al backstage de Flashback. Recordeu, avui, edició de butxaca del backstage.
5: Sí.
4: Perquè a partir de les 9 i 5, 9 i 10, s'hi posaran els companys del Bar de Barça per explicar-vos el Barça-Rayo Vallecano. Avui, una edició light, per anar tornant mica en mica del backstage.
5: Poc a poc, tampoc ens poden deixar aquí el primer dia.
4: No, no, exacte.
5: Ens posem nerviosos.
4: Arriba, com sempre, la cançó amagada, però aquesta temporada també té novetats.
5: Sí.
4: I és que hem triat una cançó igualment, l'hem traduïda, en aquest cas, a l'anglès.
5: Sí.
4: I us hem posat dues pistes de so, i aquí les novetats. En primer lloc, un fragment al revés de la cançó amagada, sí. I també després un fragment molt, molt lent. Aquest any no hi ha al principi, perquè
5: no.
4: Vam decidir que era massa fàcil.
5: Aquest any el que hem decidit és que volem posar-nos les piles amb la cançó amagada, sí. Perquè ens estàvem passant de fàcil.
4: Hem pujat el nivell.
5: Sí.
4: O sigui, heu de ser bons, però igualment teniu el WhatsApp obert, eh?
5: Exacte, com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029. I els tres requisits de sempre, que encara els mantenim.
4: Sí.
5: El nom de la cançó, el nom de l'artista, i heu de cantar una miqueta la cançó, també.
4: Vinga, doncs anem a les pistes. Tingueu el WhatsApp a punt, 628-414-029. Primera pista, el fragment al revés.
5: Sí.
4: De la cançó amagada d'avui fa així. Tu que has estat a la Xina, sembla xinès, això.
5: Una mica.
4: Oi que sí?
5: Crec que es pot treure.
4: Jo crec que sí.
5: Sí.
4: Crec que, si més no l'artista, el podem saber.
5: Alguna cosa sí.
4: Segona pista, Andrea, com diu la traducció avui a l'anglès?
5: I'm hurt and your medicine.
4: Oh.
5: Like a cat, I lick my wound. Fas molt bé el gat. Sempre t'ho dic, eh?
4: Avui a l'anglès, eh? Això també us pot donar alguna pista.
5: Sí.
4: 628-414-029, primera cançó amagada de la temporada. Què ens està dient la gent a través del WhatsApp?
5: A veure, de moment la gent... N'està fallant una mica, perquè veig aquí que ens diuen la penúltima de la fúmiga.
4: No és la fúmiga.
5: No. I també ens diuen el gat rumbero de la pegatina.
4: Amb això del gat us heu pensat que era... No, no, no, no.
5: Like a cat.
4: Podeu seguir-ho provant, 628-414-029. Última pista, va. A veure si amb aquesta sortiu de dubtes.
5: A veure.
4: El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
5: Ara és més fàcil,
4: jo
5: no?
4: Jo crec que sí, però...
5: Mira, comencen a arribar WhatsApps ara.
4: Vinga.
5: Molts WhatsApps.
4: Aneu-ho provant. 628-414-029, la resposta de seguida al backstage de Flashback.
3: Andorra. 96.0. Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
8: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
7: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
8: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
7: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
9: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
8: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
9: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
8: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
7: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. Flashback.

0: Flashback. Flashback Andorra. Flashback. This is my station.
1: Freqüència d'èxits.
0: Només èxits. En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Passen 5 minutets d'un quart de 9 del vespre sobre el backstage de Flashback. I és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans fem una ullada, fem una escoltada, de fet, a les pistes. Sí. La pista al revés avui feia així.
3: Fa bastanta gràcia, eh?
2: Ah, és que no, ha sonat una mica així.
3: Ho fas molt bé, trobo.
2: Però és que ho he estat practicant a la redacció, perquè m'ha fet molta gràcia quan l'hem ficat al revés. Segona pista, com deia la traducció avui a l'anglès, Andrea.
3: I'm hurt and your medicine, like a cat, I lick my wound.
2: 6:28, 4:14, 0:29. Primeres respostes a la primera cançó amagada de la temporada. Què ens han dit els oients a través del WhatsApp?
3: Doncs èxit absolut, evidentment,
2: sí,
3: perquè l'han encertat.
4: Hola, hola, som
2: hola.
4: La David i la Berta.
2: Què passa?
4: I pensem que la cançó amagada
5: és A la fresca de Figaflowers.
2: Ole, ole.
4: I diu, t'espero, t'espero, la vida i l'esperança. Ja s'hi pot tornar ja cap a casa. Adéu, adéu!
2: Molt bé, no?
3: Quina energia, no?
2: Quin ambient, tu, per un dilluns. Déu-n'hi-do, nois. Sí, senyors. Més notes de veu al WhatsApp.
6: Hola, Flashback.
2: Hola.
6: Soc el Bernat i crec que la cançó m'agrada d'avui és A la fresca de Figaflowers.
2: Molt bé, tio.
6: I si no, i si no, i si no m'estima, i si no, i si no, i si no m'estima, cagar la vida. Adéu.
3: Adéu.
2: Adéu, molt bé.
3: Molta energia també el Bernat.
2: Ens agrada, ens agrada.
7: Hola, no puc cantar que vaig al cotxe, però és a la fresca de Figaflowers. T'espero.
3: Sí que podies cantar, que després t'has animat una mica.
2: Em fa molta gràcia. No puc cantar que estic al cotxe, aviam. Si no pots perquè estàs al cotxe, tampoc pots enviar una nota de veu, estimada.
3: Com si estigués a una biblioteca,
2: clar,
3: eh? No puc cantar, que aquí és que no es pot parlar, no es pot cantar.
2: Enviant la nota de veu així, eh? Perquè, clar...
8: Hola, Flashback.
2: Hola.
8: Som la Cèlia
9: i l'Anna.
8: I creiem que la cançó amagada és A la fresca dels Figaflowers.
2: Molt bé.
8: Que és... I la cançó, ho cantem, la
2: Vinga, va.

0: Una mica tímides, eh?
1: Doncs aquesta era la cançó amagada d'avui, el so dels Figaflaues, a la fresca, número 1 de la llista fa un any.
0: Sí. Tres setmanes consecutives, número 1, l'any passat.
1: Déu-n'hi-do. Ha sigut fàcil avui o què?
0: Jo
1: els àudios,
0: sí,
1: haurem de seguir pujant el nivell.
0: Sí, sí, sí.
1: En fi, els escoltem, els Figaflaues, amb a la fresca, ben tornats ells també a la rutina.
2: I penya de Flashback, com esteu? Ni Figaflaues, moltes gràcies pel suport que esteu donant a la cançó.
3: Don't worry, cantem aquí a la fresca.

0: Alex Warren i aquesta novetat que sona al backstage de Flashback Fever Dream per deixar-nos a les portes de 9:15.
1: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I al backstage de Flashback arriba el moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.
2: Cara dura, cara dura, porque vas prometiendo la luna.
0: Atenció amb aquesta, perquè resulta que ser guru a la Índia...
3: Sí.
0: Bueno, vius perfecte.
3: Sí.
0: És sinònim de viure molt i molt bé, la veritat.
3: Si tens com tot de seguidors que et recolzen en tot el que fas...
0: I que et veneren, sí, sí. Doncs s'ha fet viral un guru a la Índia perquè el passegen a dins d'una cabina de vidre.
3: Què?
0: I ell té aire condicionat.
3: A veure, no fa gràcia, eh?
0: Amb la calor que fot a la Índia...
3: Però un moment. Què vol dir que el passegen? Rotllo papa mòbil?
0: Tal qual.
3: Me l'imagino en una gàbia.
0: Bueno, és que és així, literalment. Us heu d'imaginar una urna,
3: val,
0: tamany XXXXL.
3: Rotllo una peixera.
0: Sí, amb aire, val, condicionat a dins. Ell, val, assegut al seu sofà a dintre i 10, 15, 20 persones, no ho sé, portant-lo com a la processó. Com però... qui porta el sant a la processó. Sí,
3: que
0: sí,
3: claustrofòbic, així, no? O sigui, tu com a persona,
0: no,
3: per què et deixes fer això?
0: Perquè et deixes fer això, a mi també m'aniria molt bé que em portessin amunt i avall, Andrea.
3: O sigui, home, a tu t'agradaria.
0: Bueno, tens un seguit de persones... que el que fan és venir allà i et segueixen per ser qui ets.
3: Val.
0: I després et porten a tot arreu i vas amb aire condicionat, que a la Xina, ai, a la Xina, a l'Índia, amb la humitat que hi ha...
3: Sí, això és cert.
0: Clar,
3: sí,
0: és terrible.
3: Sí, el de l'aire condicionat és un puntazo, la resta...
0: Resulta que a l'Índia, si ets guru, estàs més còmode que ningú, a més,
3: val,
0: a més rima. El guru San Rampalji Mahara, sí que està com un marajà, sí, perquè s'ha fet viral perquè el passegen dins aquesta cabina. No sé si ho recordeu, però ja la temporada passada vam parlar d'aquesta persona.
3: Sí.
0: Era un guru que el seguien directament amb l'aparell d'aire condicionat.
3: Sí, és veritat.
0: Doncs ara s'ha fet fer una cabina, això, de vidre, per poder veure a la resta de gent... I perquè els seus seguidors, atenció,
3: què?
0: Li puguin fer petons als peus... Ah! Sí, sí.
3: Però què porta, els peus penjant de la cabina,
0: porta,
3: per fora?
0: Porta els peuets per fora, ah! Sí. Com si fos una espècie de vis-a-vis de la presó, saps? Que,
3: sí,
0: que poden ficar la mà com per sota. O quan vas, no, quan vas al banc...
3: Quan vas al cinema, sí, té un cinema, foradet, no?
0: Sí, doncs literal, treu els peuets per allà i la gent li fa petons i tal.
3: Però
0: i
3: una cosa...
0: els segueixen mentre ell és, literalment, podria estar al sofà de casa seva.
3: Punt número 1.
0: És el sofà mòbil.
3: Voluntàriament no li faria petons als peus absolutament ningú. I menys a una persona random que vés a saber on ha fotut els peus. I punt número 2.
0: Què?
3: Quin fàstic que m'estiguin fotent petons als peus tota l'estona. Ah, però a mi em suen molt els peus. No sé aquest guru quin tipus de higiene té els peus. I tu no riguis perquè et fota una pudor que un oient et va enviar una crema de peus. Perquè
0: no,
3: estava jo aquí que no podia respirar gairebé.
0: Ja comencem. He de posar aquesta ja, només començar. Primer dia de... ni mitja hora portem. Ni mitja hora, perquè hem començat 2 minuts tard.
3: Però estàs rient molt, perquè he dit que a mi em suen molt els peus, i és veritat, i em fan bastant de pudor, però tu vas haver d'obrir un consultori aquí entre els oients del backstage perquè el WhatsApp et donessin consells per la pudor dels teus peus, que fins i tot...
0: Per favor.
3: Un oient et va enviar un tractament de peus, que encara no hem descobert qui és.
0: Oient anònim, exacte, que per cert, gràcies, encara no ho he provat. Ah, una cosa que puntualitzem, els meus peus de gat, els peus d'escalar, que fent esport sues, evidentment que sues, i aquells no porten mitjons.
3: Val.
0: Val? I llavors fan més pudor encara. És que, clar, si no em venguis així, tu, per favor.
3: O sigui, a ti només et fan pudor els peus si et poses els peus de gat. En canvi, en el teu dia a dia, no. No? O sigui, els teus peus...
0: Vols olorar ara mateix les meves bambes?
3: No,
0: no. No,
3: no, gràcies.
0: Doncs ja està.
3: Vols que em desmai aquí, que s'acabi el programa?
0: No.
3: Ni una hora al final. Una
0: aquest guru, a banda d'acostar-se per venerar-lo,
3: sí,
0: tenen una altra urna, i és una urna on els seus seguidors poden deixar calés.
3: Ah,
0: val?
3: Ja.
0: Per fer-li, no sé, més cabines, per exemple.
3: Molt bé.
0: En fi, un tio que té la cara ben dura, sí, sí, ja ho podem dir.

0: notícia trista. I és que Leo Messi ha anunciat que es retira de la selecció argentina. T'és absolutament igual. M'estàs mirant amb una cara d'indiferència?
1: No m'afecta gaire. Vols que t'expliqui una anècdota?
0: Fuà.
1: Mira, quan Messi va deixar el Barça,
0: jo
1: estava tornant de viatge amb la meva parella i era el primer viatge que fèiem junts. Clar, fa molts anys d'això. Jo estava molt contenta i vam tenir com un moment romàntic a l'aeroport on jo li estava dient, m'ha fet molta il·lusió aquest viatge, m'ho he passat molt bé, tant de bo sigui el primer de molts, i veig que es posa a plorar. I vaig pensar, que mono, s'està emocionant. I de cop aixeca així el cap i em diu, Messi marxa del Barça. I es posa a plorar. Jo vaig pensar, vale, és l'últim viatge que fem junts.
0: Hagués sigut increïble que t'hagués dit gràcies, Andrea, però... First thing first, saps?
1: No, és que va ser així ben bé.
0: Va ser literalment, et va dir, m'és absolutament igual que em diguis ara mateix.
1: És que ni tan sols m'estava escoltant. Jo pensava que s'estava emocionant pel que jo li estava dient, però era perquè estava llegint el mòbil que Messi havia dit que marxava del Barça.
0: Sap greu, eh?
1: Sap
0: molt de greu, sap molt de greu per tu.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs això, Leo Messi ho ha anunciat, que plega després de més de 20 anys amb l'Albiceleste. Ho ha fet en una carta molt emotiva, dient que està buit. Una carta que resulta que va escriure dos dies després de la final del Mundial, diria que el 21 de juliol. I són tres fulls d'una agenda random arrencats, vull dir, com els apunts que tu fas del col·le, doncs literalment això.
1: Ja li mola a Messi, no, aquest rotllo, com quan va signar el contracte aquell en un...
0: el tovalló de paper.
1: Tovalló.
0: Sí, sí, sí. Messi marxa amb un Mundial, dues Copes Amèrica i més de 200 partits amb l'Argentina i diu que ha de deixar pas a les noves generacions i que després de la mort del seu pare aquest estiu, això ha pres més sentit que mai i creu que ara doncs, ja és moment de deixar-ho. La següent Copa Amèrica no serà fins d'aquí dos anys, el Mundial fins d'aquí a quatre... i jo crec que ja no estarà en el seu millor nivell.
1: Bueno, mira, ho mirarà des de la grada, segur que ho gaudirà d'una altra manera, no? Espero i desitjo potser, que sigui molt feliç.
0: Potser amb la samarreta del Cornellà.
1: És veritat!
0: Hem vist que ha penjat uns stories amb els seus fills, amb la samarreta del Cornellà, ara que és propietari del Cornellà. Deu valer pasta, aquesta samarreta, perquè és samarreta del Cornellà amb el 10 i Messi. Déu-n'hi-do.
1: Uau!
0: Sí, sí.
1: D'aquí dos dies el tenim aquí vivint a Barcelona un altre cop,
0: Jo pensava que deies que d'aquí dos dies el tindrem aquí al backstage. I dic, mira-la, ara ens el portarà aquí al backstage.
1: Mira, ara ho escriurem en un tovalló també, a veure si es fa realitat.
0: Va, Leo, vine. Això no va per Messi, faltaria més.
1: No, home, no.
0: Això va per la Generalitat Valenciana i és que van avisar al Museu de Villena d'una alerta de l'Europol que deia que hi hauria possibles robatoris en museus el dia després que saltessin al Museu de Villena.
1: No fa gràcia,
0: No, no fa absolutament.
1: No puc riure, em sap greu.
0: La Generalitat de València sempre arriba tard.
1: Sí,
0: no sé com
1: és veritat.
0: Fan, però...
1: potser estaven al Ventorro, també.
0: No, calla. No sé si recordeu el robatori del tresor de Villena, aquell atracament de pel·lícules, que sis lladres van entrar de matinada al museu i es van endur peces d'or de l'edat de bronze. I en unes peces que van anar caient, això ho vam explicar aquí al backstage.
1: Sí.
0: Doncs resulta que l'Europol havia avisat uns dies abans que hi havia una nova onada de robatoris a museus, que doncs la gent estigués atenta. Resulta que l'avís de la Generalitat Valenciana al museu va arribar un dia tard, un dia després del robatori. Jo m'imagino literalment així, intentant trucar, no?
1: Sí.
0: L'Europol dient, hola, aquí l'Europol. Compte, sisplau, que hi ha una banda que està robant museus. I la Generalitat Valenciana dient, sí, sí, perfecte, rebut, ara avisem el museu. I uns dies després, a few days later, hola, museu, què tal? Compte, que hi ha una banda que us vol robar, tal, i el museu dient, quan ens vindran a robar? I la Generalitat, no, ahir. Saps? Ja van venir ahir, en fi.
1: Quin greu, molts ànims a tota la gent del País Valencià, perquè cada cop és un escàndol, no?, allò d'aquesta gent.
0: Jo no seré jo que digui que... atenció amb el dret a decidir.
1: Ah!
0: No? Vull dir, aquí cadascú lo sap, però tela. Té tela marinera, 100%.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.
0: Dos quarts i mig de nou del vespre, de seguida una secció que és novetat, al backstage de Flashback, abans una novetat dins la nostra llista i dins la nostra programació. Chris de Sarandi, aquesta que es diu Good Old Days.

0: Bon rotllo, eh? Aquest dilluns 31 d'agost, dilluns de tornada. Chris de Sarandi i aquesta novetat que es diu Good Old Days. Sonant al backstage de Flashback.
1: Sou al backstage de Flashback. Fins a les 11 de la nit. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 5 minuts i 3 quarts de 9 del vespre. Estrenem secció. Us presentem per primera vegada un espai que combina perfectament el que és l'àmbit de la ràdio musical de Catalunya.
2: Sí.
0: I l'àmbit de Catalunya. Val? O sigui...
2: A mi això em fa molta gràcia perquè sé del que parlarem.
0: Sí.
2: Però la gent no ho ha pillat encara.
0: L'explicació, tu creus que la gent no l'ha entès encara, no?
2: Bé, és com potser la cançó dona pistes, no?
0: Una fusió de Goku i Vegeta, saps?
2: Sí.
0: Que feien, sí, la fusió.
2: Com forma de cor.
0: Exacte. Sí. Doncs entre la ràdio musical de Catalunya, Flashback i Catalunya.
2: Val.
0: Avui descobrirem la fortuna d'un artista, d'acord? Quin patrimoni té un artista Flashback? I el primer en desfilar per aquesta passarel·la, que està feta de bitllets de 500.
2: Jo també vull desfilar, eh?
0: És un cantant que demà serà a Barcelona, demà serà a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, avui analitzem la fortuna que té The Weeknd. Anem a començar pel que seria la seva feina habitual. Tothom ha de tenir una feina. Només els més rics no tenen feina.
2: Exactament.
0: I ell és un dels molt rics, però és molt
2: rics... Un dels més...
0: Clar.
2: Exacte.
0: Molt ric gràcies a la seva feina. La seva feina habitual són els concerts, sí, d'acord? Forbes calcula que The Weeknd, l'any passat, l'any 2025, va fer 40 concerts.
2: Val.
0: Tampoc són molts. És a dir, per un artista que gira i tal, és tenir bastants dies lliures.
2: Sí, no és ni un concert a la setmana.
0: No, exacte.
2: Vale.
0: Va, bastant descansat, va,
2: sí,
0: The Weeknd.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs resulta que calculen que de beneficis, no la facturació bruta d'aquests concerts, beneficis en va treure 77 milions de dòlars.
2: Mare de Déu. En la vida veurem, tu i jo, 77 milions de dòlars.
0: Ni un.
2: No.
0: Ni mig, Andrea, per favor.
2: 77, mig, potser sí.
0: 77 milions de dòlars entre 40 shows dona un benefici d'1,9 milions de dòlars molt llargs per concert. És a dir, gairebé 2 milions de dòlars per concert. És com si tu i jo féssim el programa,
2: sí,
0: i per cada programa obtinguéssim 2 milions d'euros de benefici.
2: Alguna cosa estem fent malament si no ho estem obtenint, això. Ens hem equivocat de professió.
0: Per tant, la professió de The Weeknd, o la seva feina habitual, li dona bastanta pasta. Però clar, aquests artistes... El que necessiten, aquesta gent que té tants calés, és que el calés vagi movent.
2: Sí.
0: Allò de tenir-lo parat al banc no funciona.
2: És de pobres, que diuen.
0: Sí,
2: tenir,
0: sí, sí,
2: els diners quiets és de pobres.
0: Clar, perquè amb la inflació això va perdent valor.
2: Jo sóc la més pobra, perquè estan allà els meus diners.
0: Els pocs que tenim els tenim allà, imagina't, eh? Segona part en la qual ens fixarem en aquesta secció és en les propietats que té The Weeknd.
2: Ui.
0: Només se li coneixen dues propietats.
2: Doncs em sembla bé, per què en vol més? Per fer negoci?
0: No,
2: en contra.
0: Que, Andrea, però és que són propietats totxes.
2: Ja, ja m'imagino, sí, que no serà un piset de 20 metres quadrats.
0: No, efectivament no és això. Té una mansió a Bel Air,
2: val,
0: una de les operacions més cares que es coneixen a la història de l'any 2021 a Los Angeles.
2: Val.
0: Va gastar-se 70 milions de dòlars, és a dir, va invertir els calés de 35 shows.
2: O sigui, en 35 dies es va comprar una casa.
0: En 35,
2: fort, eh?
0: Sí, en 35 directes,
2: sí,
0: va pagar,
2: sí, sí,
0: aquesta casa. Una casa que té més de 3.000 metres quadrats.
2: Clar.
0: Té piscina exterior d'aquelles infinites.
2: Oh, que xules. Són perilloses, eh?
0: Ah, sí?
2: Home, si et poses allà amb una colxoneta, te'n vas amb la colxoneta i caus pel...
0: Home, per favor, tu creus que The Weeknd va a la seva piscina i a la seva casa de 3.000 metres quadrats amb el flamenc aquell que et regalen amb la crema solar?
2: Doncs m'encantaria que anés així.
0: Podria ser, no ho sé.
2: Amb la pilota inflable del Bon Preu. Molaria molt jugant a vòlei.
0: A banda, The Weeknd també té en aquesta casa piscina interior, clar. Té gimnàs,
2: sí,
0: cinema, pista esportiva, un estudi de gravació... Bueno, vull dir, una casa equipadeta.
2: Segur que la meitat de coses no les ha fet servir en sa vida.
0: I no les ha netejat encara menys.
2: Ah, tampoc. Per descomptat.
0: I a banda d'això, té una mansió a Coral Gables, a Miami. Una propietat que, només us diré això, té 8 dormitoris, per exemple.
2: Ah, molt bé.
0: Té 9 lavabos.
2: Però és que no ho entenc. Per què vols tants lavabos? És que no els vas a servir pas.
0: Evidentment no. Bueno, tens el de cada dia de la setmana, no?
2: I els embrutes tots.
0: I llavors té un moll privat on pot allotjar-hi un iot de 60 metres d'eslora.
2: Què dius ara?
0: És un iot molt gros.
2: És doncs, tan gros que ni me l'imagino.
0: Doncs té el moll a casa seva. Aquesta mansió li va costar 50 milions de dòlars.
2: Ah, està tirada comparada amb l'altra.
0: L'altra
2: 70. Bona oferta.
0: L'altra 70, déu-n'hi-do. I pel que fa a les propietats, també cal destacar que va comprar una mansió a Hidden Hills, que li va acabar venent a Madonna.
2: Ah.
0: Una mansió que van dir, mira, intercanvi per 21 milions de dòlars. I tenia un àtic a Los Angeles que li va quedar petit i el va acabar venent per 19 milions de dòlars l'any 2023. Per tant,
2: res.
0: Només se li coneixen les dues propietats aquestes, la casa enorme i la mansió que també té amb el moll privat, d'acord?
2: Em sembla bé. Dues cases, no necessites més.
0: Exacte. Però quines dues cases,
2: sí.
0: Eh? I per últim, però no menys important, una de les operacions que va fer The Weeknd a finals del 2025 és que va arribar a un acord amb Lyric Capital per vendre el seu catàleg musical. Però no era una operació com el que va fer Justin Bieber. Us explico.
2: Val.
0: Els mitjans van dir que era una operació de 1.000 milions de dòlars.
2: Mare de Déu.
0: Però això no vol dir que hagi venut les seves cançons per 1.000 milions de dòlars. És una cosa, una estructura financera molt complicada.
2: Val.
0: Uns tejemanejes, que es diuen en llenguatge proper al nostre.
2: Sí.
0: I és molt complexa. Lyric el que ha fet ha estat invertir en una empresa relacionada amb el catàleg de The Weeknd i The Weeknd manté la participació i el control creatiu sobre les seves cançons. Però al cap d'un temps aquestes cançons seran propietat d'aquesta empresa que es diu Lyric Capital. Una cosa molt estranya.
2: És que nosaltres no parlem l'idioma dels rics, llavors tot això ens sembla molt complicat, ens perdem i no entenem res.
0: Qui ens ho fa fàcil, Forbes?
2: Val.
0: Segons Forbes, The Weeknd va rebre uns 200 milions de dòlars després de totes les comissions d'aquest contracte.
2: I nosaltres no podem vendre la propietat del backstage o alguna cosa així que ens vagin entrant diners? Es malamante
0: la fama y no va a quererte de ver. Et veig muntada ja en el dòlar, eh, tu?
2: M'encantaria.
0: Sí, sí,
2: jo els hi venc les propietats de la meva veu, el que vulguin que ho facin servir.
0: Per favor, per favor.
2: Si després a final d'any cobro 200 milions de dòlars,
0: ja.
2: Els hi venc el que vulguin.
0: T'estàs venent al diable, eh?
2: Els diners.
0: Ja. Per tant, anem a fer una recapitulació.
2: Vinga.
0: La fortuna de The Weeknd, que és el que ens interessa en aquesta secció,
2: sí?
0: Podria tenir una fortuna d'entre 500 i 600 milions de dòlars.
2: Mare de Déu.
0: Forbes no ho assegura. Oficialment, no li assigna oficialment aquest patrimoni net, però sí que fan altres estimacions en altres pàgines que hem consultat que el situen al voltant dels 600 milions de dòlars. Penseu que només el 2025 va ingressar 298 milions de dòlars entre els shows i entre la signatura d'aquestes comissions pel seu catàleg.
2: És que ho veus, mira, jo crec que encara estem a temps d'aprendre a cantar, ens apuntem a una escola, fem una miqueta de show, una miqueta així de guanyar diners i després venem alguna cosa del backstage. Segur que si parlem amb un advocat, alguns diners podem treure.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
0: En fi, demà serà l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Diria que queden les últimes entrades, un The Weeknd que ho està venent tot, ho està petant, i que té la butxaca bastant plena, eh? Hem arribat a aquesta conclusió.
2: No podrà cantar, li caurà la butxaca a terra.

0: Shakira Barnaboy, la cançó del Mundial. Dai, dai, a Flashback. 10 minutets i arribem al punt de les 9 del vespre.
1: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Ai, que ha tornat l'Andrea Romera. Shake your body, baby, do the conga.
2: No, you can't control yourself any longer. Quines ganes tenia de dir que arriba el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback. Mira, si haguéssim de comentar tots els safarejos de l'estiu, el programa d'avui podria durar 8 hores.
0: Com a mínim.
2: Però com que no tenim temps, ens centrarem en el tema que ens està obsessionant últimament.
0: Vinga, anem-hi.

0: Per si algú ha estat vivint dins d'una cova aquest estiu, heu de saber que Karol G ha tret un disc que es diu No me arrepiento de sentir tanto, que és bàsicament un disc de ruptura després d'haver-ho deixat amb Feid, aquell cantant de reggaeton.
1: Ens agrada tant quan els artistes trenquen? Quan tenen el cor trencat? Em sap greu, em sap greu, em sap greu.
0: Ha estat horrible aquesta frase.
1: Ja. Però és que ens treuen cançons boníssimes.
0: Això és veritat.
1: Jo crec que escriuen, i és una putada, però escriuen millor des de la ràbia, des de la tristesa, des del desamor que des de l'amor.
0: Et dono la raó.
1: Des de l'amor no enganxen tant les cançons.
0: De fet, per mi, Karol G, el millor àlbum de la seva carrera és Mañana será bonito, que va ser després de la ruptura amb Anuel.
1: 100%.
0: I aquest No me arrepiento de sentir tanto va pel camí, també, perquè és boníssim. És un àlbum que inclou la cançó Estil, que és aquesta que sentim, que és una col·laboració amb Bruno Mars, i parla sobre estimar incondicionalment a una persona.
1: Que bonic.
0: Què passa? Que el 15 d'agost, Karol G va convidar Bruno Mars al seu concert de Los Angeles i tots dos van cantar Estil plegats.
1: Se sent així regular, però la veritat és que si podeu veure el vídeo d'aquest concert és increïble.
0: És una actuació preciosa i això us recomanem que recupereu el vídeo perquè és molt maco. Clar, més enllà de com de bé van cantar aquests dos, a l'actuació s'observa una altra cosa.
1: Ai, que em sembla que sé per on vas.
0: El que s'observa és la complicitat que tenen Karol G i Bruno Mars. S'agafen de les mans.
1: Epa.
0: Es fan una abraçada, es miren els ulls d'una manera. I clar, després d'això, de veure'ls així sobre l'escenari, tothom s'ha acabat fent la mateixa pregunta.
1: Què és?
0: Aquests dos estan liats.
1: Seria una de les bombes de l'estiu, eh?
0: Seria increïble, seria genial, i des del backstage estem a favor d'aquesta relació.
1: Home, per favor, i tant.
0: Clar, després d'aquesta actuació a Los Angeles, els rumors estaven ja sobre de la taula amb una safata de plata. I Karol G i Bruno Mars, lluny d'intentar aturar aquests rumors, el que van fer va ser fer-los encara més grossos.
1: Home, es van aprofitar aquí de tot això, clar que sí.
0: Mira, fa 3 dies Bruno Mars va penjar un vídeo al seu Instagram on surt ell mirant per la finestra d'un cotxe, així com amb aquella melanconia,
1: mirando,
0: no?
1: A la nada, pensando en todo.
0: Això mateix, exacte, no ho podries haver descrit millor. I a més, va venjar aquest vídeo amb una descripció a sota que deia: quan tot el que vols és pau, però t'estàs enamorant d'una llatina.
1: Oh! Bruno.
0: Què ens estàs dient?
1: Karol G és llatina?
0: Ah.
1: Ai.
0: Però espera que hi ha més.
1: A veure.
0: Fa 2 dies, Karol G va penjar unes fotos celebrant amb Bruno Mars la sortida d'aquesta cançó.
1: Sí.
0: Surten brindant amb cava. En una foto més se'ls veu abraçadets. I en una altra, que surten mirant-se els ulls.
1: Ai.
0: Amb uns ullets.
1: A mi
0: mai m'han mirat amb aquells ullets, eh?
1: Bueno, clar, perquè estaven mirant el mòbil mentre Messi marxava del Barça, no?
0: Això mateix. Però no només hi ha fotos, hi ha ullets, hi ha agafades de la mà i abraçades.
1: Què?
0: Encara hi ha més.
1: No. Què més passa?
0: Circula el rumor que a mitjans d'agost van enxampar Bruno Mars sortint de l'hotel de Karol G. Diversos mitjans s'han fet ressò d'aquest rumor i tots ho fan citant a TMZ o TMZ, mai sabrem com es diu aquest mitjà. Nosaltres aquí li diem TMZ. Però els mitjans que citen aquest rumor ho fan dient que TMZ és la font principal, no? El mitjà que ha volgut com ratificar aquesta informació i que són ells els que els han enxampat sortint de l'hotel.
1: Val.
0: Per exemple, l'ABC de Puerto Rico, que és un diari de Puerto Rico, va publicar: Bruno Mars fue visto saliendo del hotel donde Karol G se está hospedando en Los Ángeles. El encuentro fue reportado por TMZ, que asegura que estarían siendo vinculados sentimentalmente.
1: Wow.
0: Per tant, aquí tothom, perquè aquest no és l'únic mitjà, eh? Molts més mitjans estan dient que aquests dos van dormir junts a l'hotel de Los Angeles.
1: Que com a mínim s'han ligat alguna vegada.
0: Sí, que van passar una nit de passió.
1: Val.
0: Però t'he de dir que jo tinc una mala notícia.
1: No. Què ha passat?
0: I és que he intentat accedir a la font principal, és a dir, aquest article de TMZ que presumptament ha donat la informació.
1: El que tothom està citant, no?
0: El que tothom està citant. I t'he de dir que no l'he trobat.
1: No!
0: Jo crec
1: que
0: aquest article no existeix i que simplement això és un rumor que s'ha fet gros a xarxes i que alguns mitjans de comunicació se l'han empassat.
1: No pot ser que la primera exclusiva del backstage sigui una punyetera passada Us estiguem dient que Bruno Mars i Karol G podrien estar liats? Que han tret una cançó preciosa i que, a més, se'ls veu amb uns ullets, amb una complicitat i tal. I ara no trobem l'article principal on es deia aquesta informació.
0: És que a mi em sap greu, però em fa la sensació que tothom ha començat a dir sí, TMZ ha dit això, però TMZ en realitat no ha dit res i com que ja els hi va bé que tothom parli d'ells, doncs tampoc no ho han desmentit.
1: Han pujat aquest vaixell i han dit, mira, doncs anem a tirar per aquí i això ens anirà bé perquè ens farà reproduccions a la col·laboració, no?
0: També pot ser que TMZ hagi publicat això, s'hagin penedit i ho hagi esborrat al cap del temps i per això jo no ho he trobat, o també pot ser que jo simplement no ho hagi trobat.
1: Ja.
0: Però descarto aquesta opció perquè tinc el títol de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Això no vol dir res, Andre. No, ho hem estat buscant i la veritat és que no trobem aquesta font principal, per tant, fins a dia d'avui és un rumor.
0: És un
1: no,
0: rumor.
1: Podem dir.
0: Jo, personalment, penso que és màrqueting i que a ells els està funcionant que tothom es pensi que estan junts per seguir venent la cançó. Tot i així,
1: què?
0: Al backstage continuem el vaixell de la fantasia i de la diversió i defensem que aquests dos estan liats.
1: Al backstage hem escollit creure.
2: De 8 a 11, backstage. A Flashback.
1: Doncs els escoltem, va, Karol G, Bruno Mars i aquesta complicitat que ens portarà a les 9. Still...

0: G, Bruno Mars i aquest tamacle que es diu Estil, les 9 en punt del vespre, i nosaltres que toquem el 2, ja està, ja està.
1: Ai.
0: Els del backstage de Flashback, pleguem veles, toquem el 2, tanquem els ànecs, encara me'n recordo,
1: Pensava que no te'n recordaries, és veritat, molt bé.
0: I marxem, perquè arriben els companys del Bada Barça, que escolta'm, avui hi ha partit,
1: sí.
0: I això vol dir que els del backstage ens hem de marxar, li deixem el relleu en Jordi Plans, en Víctor García, la Judit García i en Marc Llibre, i nosaltres hi tornarem demà a partir de les 8 del vespre.
1: I demà ja sí que fins les 11, demà ens posem en sèrio, demà backstage com Déu mana.
0: Sí?
1: Avui el Barça
0: segura?
1: Ens troba al lloc. Sí, estic segura.
0: Sí,
1: i a més tot anirà bé.
0: O no, ja ho veurem. Fins demà, Andrea Romera.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: l'estiu del 26.
1: Som-hi, Rafa! Rafinha, Rafinha, Rafinha! Oh!
0: Comença el Pla de Barça amb Jordi Plans.
2: Intercepta Gorosabel, tu hijo está en el after hour.
0: Judit Garcia.
3: Home, no! És que ets un guarro. És vermell, això.
0: Marc Llibre.
4: Acabo de veure la boca d'això que em
3: sembla. Sí, ara no.
4: I saps que sembla un nanos.
0: I Víctor Garcia.
5: El nostre company deu estar pensant per aquesta gent. Diu que fan el partit o... o és, o és Toni Rovira i tu.
2: Aquesta imatge és...
4: Com els gossos quan els hi pica el cul.
0: Comença el Pla de Barça amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Com esteu? Bona nit i benvinguts al Pla de Barça. D'aquí a menys de 20 minuts es posa en marxa el partit que correspon a la tercera jornada de Lliga. Sí, és dilluns, avui hem arrencat temporada i fins a les 11 de la nit cada dia a aquesta hora és hora de backstage. Però ja sabeu que al Pla de Barça som el programa Apisonadora de Flashback i que ens perdonin els oients del backstage per ser el Rüdiger de la ràdio. Som una mica l'imperi romà del segle XXI, anem envaient programes com qui no vol la cosa, l'única diferència és que el César no es diu Juli, de nom, i es diu Javier, Javier Tebas, per ser més concrets. En fi, surto del jardí per donar-vos la benvinguda a l'últim partit del mes d'agost, a les últimes 24 hores abans no es tanqui el mercat de fitxatges, un mercat més on Deco s'ha tret la tita i l'ha passejat per davant de la resta de directors esportius i de CEOs de la resta d'equips del món. Bé, de tots no, de Gilmarín no, però és que Gilmarín és el Nacho Vidal del futbol. L'altre dia ja us vaig dir que per mi el tema de les sortides és el gran mèrit de Deco d'aquesta temporada, però les arribades doncs tampoc es queden enrere. Ningú s'ho esperava i de cop, pam, Anthony Gordon. Ningú s'ho esperava i de cop, pam,
4: pam,
6: Adeyemi. Ningú s'ho esperava i pam,
2: pam,
6: Rodri.
4: Vale.
6: Ningú s'ho esperava i pam, pam, Livakovic. I ara quan tots estàvem amb Julián, Tresoldis i Lautaros, directament no havia de venir ningú, pam,
2: batapam.
6: Gabriel Jesús. Veurem si Flick és capaç de recuperar encara que sigui un 50% del jugador que en el seu dia, juntament amb Zinchenko, van ser els que van fer reviure de les cendres l'Arsenal. De moment, Flick ja ha demostrat que amb el que té l'equip aquest any doncs, pinta molt i molt bé. Sí. Aviam si avui fem el 9 de 9 davant del Rayo Vallecano, que és el rival que avui ens visita a l'estadi. Benvinguts al show, benvinguts a l'estadi i benvinguts al Pla de Barça.
0: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, Pla de Barça.
6: Shawarma no, pam, però pizza que s'ha cascat aquí el company Víctor García. Endavant, eh? Bona pizza, Víctor García, bona nit.
7: Mira, m'he gestionat bona nit al dinar, llavors he fet tres quarts de pizza per dinar i un quart per sopar.
6: Judit García, bona nit.
3: Bona nit i sense pizza.
6: Hola, Marc Llibre.
4: Pam, bona nit.
6: Què dius?
4: Molt bé, no, aquesta entradeta, m'has despullat avui, eh?
6: T'ha agradat, eh?
4: Sí, m'ha agradat, bueno, molt, la veritat que sí.
6: Avui és un dia especial. Avui Víctor García pràcticament ratlla la quarantena. No hi arriba, però pràcticament. Avui és l'aniversari de Víctor García.
4: Felicitats, sí, perdó.
7: Sóc una pandèmia, no?, que ratllo la quarantena.
6: Estàs allà, estàs ratllant la quarantena. En fi, tothom qui vulgui...
7: Correcte. Gràcies,
6: tothom qui vulgui felicitar el Víctor García ho pot fer a través de l'Instagram del Pla de Barça, o si vol, a través del WhatsApp, eh? A través
7: 628-414-029.
6: Molt bé, després de quatre temporades s'ha pres el telèfon de
7: la bolla. Compte que no és la meva feina.
6: Està molt bé, això. Vinga, va, anem a repassar els 11, que ja estan...
7: Espera, que això no ho tinc preparat i sí que és la meva feina.
6: Doncs mira, repassarem els 11 amb Meroil.
0: Benzineres Meroil, les estacions de proximitat amb carburants de màxima qualitat i el millor preu, patrocinen l'alineació del partit d'avui.
6: 11 del Barça, Víctor.
8: Joan García a la porteria, Jules Koundé, Cubarsí, Christensen i Xavi Espart en defensa, Pedri i Bernal al doble pivot, Lamine Yamal, Olmo i Anthony Gordon a les mitges puntes i, com a fals nou referència, qui troba a faltar a Julián, Rafinha.
6: Doncs alguns canvis de Hansi Flick pel partit d'avui respecte al partit del passat dijous. Quin és l'11 que treu el Rayo Vallecano, Judit?
3: Doncs a la porteria hi ha Cárdenas, a defenses per Ivan Balliu, Legend, Patecis i Bertrout, un mig al camp per Nangoro Samaque, Òscar Valentín i Unai López, i a davant Jorge de Frutos, Sergio Camello i Álvaro García.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil, estacions de proximitat. Flashback.
9: La ràdio musical de Catalunya. Flashback. Com va? Com et dius?
10: Tenim un nom que el sap tothom.
9: Però d'on surts tu?
10: Tant se val d'on venim, si del sud.
9: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
10: Ara estem d'acord, estem d'acord.
9: Sí, i una estrella ens agermana.
0: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
11: Va de Barça. Els partits del Barça com mai abans els has escoltat. Tots els partits de Lliga del Barça a l'estil flashback.
6: Un quart d'hora i arribarem a dos quarts de 10 de la nit. Vol dir que començarà aquest partit de la tercera jornada de la Lliga del Barça. Atenció, perquè el vostre negoci el que demana són resultats. I a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya gràcies a professionals com els oients que ens escolten, perquè confien en vehicles de la màxima seguretat, amb 5 estrelles euro en cap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el pla Auto Plus, podeu escollir perquè és més fàcil que mai. Ford Pro, fets i no paraules. Ford ens acompanya a tots els partits del Bada Barça. Som a les portes d'aquesta tercera jornada de Lliga. El Barça ha aconseguit 6 punts de 6 possibles. Veurem si avui arriba el moment de fer el 9 de 9. Avui també volem que participeu a través del nostre WhatsApp, al 628-414-029. Ho fem amb la pregunta dels oients.
7: Els oients, no és seva.
6: Bueno,
7: la fem nosaltres.
6: La fem nosaltres, però pot ser
7: la
6: seva.
7: La Judit. Bueno, li demana el Marc.
4: No, no.
7: Se la inventa.
6: És a dir, un moment.
7: Qui, sí, al final. Espera.
4: Qui
6: departament
4: fa això?
6: De preguntes, és departament de preguntes?
7: És un departament molt voluble.
6: Vale. I format per tothom.
7: Vale. Avui no sabem...
4: Són com els acudits, ningú sap qui és.
7: Exacte,
4: el primer.
7: L'origen. Però entenc que avui és cosa de la Judit.
6: Genial, doncs més enllà de destrossar-me el patrocini, que és amb Volkswagen, Víctor, quan anava a fer la menció, cap problema.
7: Bueno, almenys has dit la marca de cotxes correcta.
6: Bueno, sempre és important dir-les, que tenim tanta cosa que, escolta'm. En fi, la pregunta dels oients amb la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. En aquest cas, Judit, quina és la pregunta que treballem avui?
3: Doncs treballem.
6: 414-029.
3: A veure, doncs tu a l'entradeta explicaves que queden tot just 24 horetes de mercat. I a falta d'un miracle, sembla que pel que fa a les entrades, Gabriel Jesús serà l'última incorporació de la plantilla.
4: Gabriel Jesús.
3: Sí, aquest mateix. Li diràs així tota la temporada?
4: Jesús.
3: Vale.
7: Jesús.
3: Així que això, a falta d'algunes sortides o d'alguna sorpresa, ens agradaria saber com valora doncs, el públic, no? el mercat d'estiu que ha fet el Barça, especialment m'agradaria saber què en saben de Gabriel Jesús i el seu genoll. Vale,
7: molt bé, doncs. Jo espero que la primera resposta al WhatsApp sigui pam.
4: I la segona, Jesus.
6: Doncs aquesta és la pregunta que fem avui als oients. Al 628-414-029 és la pregunta que fem al Bada Barça amb Volkswagen.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així.
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
6: Anem a repassar unes dades, com sempre, abans del partit. Obrim el Big Data per explicar-vos que després de la Covid, el balanç contra el Rayo va ser dels més desfavorables del Barça contra un equip de primera divisió.
7: 10 partits contra els madrilenys, dels quals 3 derrotes i 3 empats. De fet, en els últims 3 enfrontaments, el Barça només ha pogut guanyar-ne 2 i, com a molt, ha marcat un gol per partit. I una cosa més, és la tercera vegada consecutiva que Barça i Rayo s'enfronten en la tercera jornada de Lliga. Les dues anteriors van ser a Vallecas amb una victòria i un empat.
6: En dos partits, Flick ja porta el millor inici golejador des de que entrena el Barça.
7: Tot i que només s'han disputat dues jornades, les dues porteries imbatudes i els 7 gols a favor superen amb escreix la primera i segona temporada de l'alemany. De fet, el Barça és l'únic equip de la Lliga que a hores d'ara no ha encaixat cap gol.
6: Ho vam comentar la setmana passada i no ha canviat. D'una banda, Lamine Yamal podria ser el jugador més jove en arribar als 50 gols amb el Futbol Club Barcelona i Christensen segueix a un partit de jugar-ne 100 amb el Barça.
7: Bé, en el cas de Lamine, porta 49 gols en 153 partits. Això és marcar pràcticament un gol cada 3 partits. Recordem que Lamine Yamal podria trigar encara 2 anys i 5 setmanes més en marcar un gol i tot i així aconseguir aquest rècord. Pel que fa a Christensen, molt malament li haurien d'anar les coses perquè és titular avui, hauria de caure per les escales del vestidor, per no aconseguir aquesta fita dels 100 partits jugats. De moment en porta 99 i
8: en porten 93 lesionats.
6: Molt bona dada. Resem perquè no caigui per les escales avui el bo de Christensen.
4: No, no.
6: Fermín i Rafinha són a la lluita pel Pichichi a un gol de Kylian Mbappé.
8: Sí, però resulta que ni Fermín ni Rafinha amb el Barça han estat mai capaços de marcar en 3 jornades consecutives de Lliga. Ara mateix tots dos han marcat en les dues primeres. A veure si trenquen la mala ratxa, tot i que avui només és titular Rafinha.
6: I per acabar, com sempre, la dada que sembla mentida, però que no ho és.
8: Parlant de Rafinha, havent jugat 15 partits menys que Johan Cruyff, ha empatat amb l'holandès en gols a la Lliga.
11: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
15: Què us poso?
16: Per mi una estrella.
15: I per tu?
17: Jo també una estrella.
18: Ara estem d'acord.
19: Estem d'acord?
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: Tenim un nom que el sap tothom. Va de Barça, el futbol a l'estil Flashback. Si el Barça juga, nosaltres hi som.
6: 9 minuts per arribar a 2:15 de la nit d'aquest dilluns, el dia que a Flashback hem arrencat una nova temporada i els del Bada Barça ja hem envaït el backstage. Ara hauríeu de ser escoltant el backstage amb el Marc Frigola i l'Andrea Romera, però els del Bada Barça avui tenien feina perquè hi ha aquest apassionant Barça Rayo Vallecano de la tercera jornada de Lliga. Aviam, nois, que s'acaba el mes d'agost, crec que toca anar rematant ja el que sense cap mena de dubte ha estat el col·laborat de l'estiu.
8: Totalment, la manca de rigor homèric a l'adaptació de l'Odissea de Nolan.
6: Jo diria més que ha estat el col·laborat Julián Álvarez.
4: Efectivament, companys, Julián Álvarez, també conegut actualment com el Nicolás Maduro del futbol o l'Oriol Junqueras argentí, porta tot el mercat intentant fitxar pel Futbol Club Barcelona.
3: Sí, i per això Gerard Romero porta 2 mesos tancat a una habitació cridant com un energumen i alimentant-se a base de llesques de pavo que li passen per sota la porta.
6: ¡Gigantes! ¡Al coche! ¡En jaula!
4: Descansa, Jaimito, i surt al carrer que et toqui l'aire farmejant una mica d'aura.
3: Ai, en tot cas, pel bé de la salut mental de Gigantes, tot apunta que finalment no fitxarem a Julián Álvarez perquè, com bé sabeu, Gilmarín el té empresonat dins del Metropolitano i la seva fiança és de 500 milions d'euros.
4: Per això m'agradaria que ara i aquí ens agaféssim tots les mans i cridéssim ben fort llibertat, presos futbolístics, llibertat, presos futbolístics. En tot cas, aquesta situació és molt desagradable, per això els del Bada Barça han trobat la manera d'ajudar el presoner d'Azkaban, argentí, que ja que no és la primera vegada que nosaltres, com a catalans, hem de lluitar contra l'empresonament d'un innocent a Madrid.
8: Exacte, com els líders del procés, Pablo Hasél o Jordi Évole.
4: No, Jordi Évole no està empresonat, no?
8: Ah, no? Ho sap ell?
4: També tens raó. Per això aquí comença el que hem anomenat com la missió alliberació Julián.
3: Per començar, necessitem un grup de Telegram amb un nom ridícul a través del qual ens comunicarem. Per exemple, Jaque al mate, empanada encarcelada o asado democràtic. Jordi, amb quin et quedes com a capità del comando Alliberació Julián?
6: Home, jo sóc molt de Jaque al mate, però crec que funcionaria una mica més el tema de l'asado democràtic.
8: M'encanta. Perfecte, capità. Ja tenim el nom del grup per la comunicació interna des de la qual executarem diferents accions.
3: La primera és fer-li arribar el nostre suport més sincer. Com? Doncs jo crec que és molt fàcil. Enviant a la ciutat esportiva de l'Atlético de Madrid a Joan Bonanit.
4: Però hi ha un problema, que com els més espavilats hauran deduït pel cognom la feina de l'animador de presos de Joan Bonanit, només la fa de nit.
3: Clar.
4: Suposo que perquè paga més, perquè té el plus de nocturnitat. És a dir, no ens serveix perquè Julián entrena pel matí. Per tant, atacarem amb una nova mostra de barcelonisme inclassificable. Enviant Aitana, bon matí.
3: Grande.
8: Seguidament, com confirma la història, la següent acció l'executarem fent el més important de tot, sortir al carrer. Allà podríem començar, per exemple, amb una cadena humana.
4: Celia.
3: O també amb les lletres humanes.
4: Celia mucho.
3: Com el 2014, quan, aprofitant el creuament entre la Diagonal i Gran Via, centenars de milers de persones van formar una V baixa gegant que reclamava al govern una consigna clara. Volem votar i victòria.
4: Jo pensava que la V baixa era de Viagra per veure si trempàvem d'una punyetera vegada.
3: En fi, de la mateixa manera podríem aprofitar el reformat urbanisme dels voltants del Camp Nou per exemple, traçar una T des de Travessera de les Corts fins a Avinguda de Madrid, reclamant a Gilmarín una consigna clara. No teniu títols, tolais.
8: I si per casualitat no som nosaltres els que hem de recollir cable, hem d'organitzar una bona recollida de papers.
3: Perquè, com diu la dita, ni un paper llançat ni un argentí empresonat.
4: Els papers a la paperera, i parlant de papereres, quan gravem algun contenidor?
3: Chesney escalfa que surts.
4: Amb el Charmander polonès allà hi haurà més cendra que la urna de Montserrat Caballé.
8: Així que, Gilmarín, com que veiem que busques problemes, escolta el nostre lema.
3: Per protegir Julián del xolo i del seu autobús.
8: Per garantir-li a Flick un nou en condicions.
3: Per defensar l'honor del Barça davant dels altres 19.
8: Per guanyar finalment la Lliga de Campions.
3: Víctor.
8: Judit.
3: El comando d'alliberació Julián s'enlaira a la velocitat de la llum als ulls i la força als braços.
4: Miau, ben dit.
11: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. Flashback,
16: va de Barça. Us heu fumat un canuto de la vida de la porteria.
7: Jo diria que el que tu li dius canuto, jo li dic avantguarda.
16: No, sí, li podeu dir com vulgueu, però que has posat la cançó de Bob Marley de fons a tota la secció, perquè ha sigut una fumada impressionant, però he rigut molt.
4: D'això es tractava, no?
7: Mentre tu estiguis content.
3: Exacte.
16: Vinga, amb Volkswagen, ja sabeu que repassem la pregunta dels oients. 628-414-029. Quina pregunta fèiem, Judit, i quines són les primeres respostes que ens han arribat al nostre WhatsApp?
3: A veure, preguntàvem que la gent ens valori una miqueta aquest mercat d'estiu que ha fet el Barça. Queda un dia, així que ens agradaria saber què us semblen les entrades, que l'última, com sabeu, ha estat Gabriel Jesús, i també podeu explicar-nos què us semblen les sortides, evidentment. Mira, hi ha oients que estan una miqueta enfadats amb la sortida, justament, i aquest missatge diu: deixar marxar Casador amb Frenkie de Jong lesionat és un error, si ell ja acceptava ser l'últim migcampista. Sé si ho acceptava del tot.
7: És que, a més a més, n'ha d'afegir un que ningú s'esperava, i és la possibilitat que jugui allà a Espart.
3: Clar, també.
7: L'arribada de Rodri. Sí, sí, sí. Vull dir, és que al final...
3: Un altre oient ens diu: per mi el nou ideal era Mika Utadze.
4: Estic d'acord.
3: Llàstima que valia un ronyó.
4: 70 quilets.
3: Déu-n'hi-do. I aquí també hi ha gent bastant crítica amb Gabriel Jesús, com dius
4: Jesus.
3: Tu. Jesús.
7: Pobre nano, si acaba d'arribar.
3: Que diuen que, bueno, que només per 10 milions un tio que era tan bo, doncs que hi ha gat amagat.

0: Porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen, Xavi Espart en defensa, mig del camp per Pedri i Bernal, triple mitja punta per Lamin, Dani Olmo i Gordon, i al davant Rafinha.
1: Quin és l'onze que treu Beñat San José, Judit?
2: Cárdenas a la porteria, la defensa és per Balliu, Legend, Patecís i Bertrout, al mig del camp per Nangoro Samaque, Òscar Valentí, Unai López, i a davant Jorge de Frutos, Camello i Álvaro García.
1: Qui és l'àrbitre del partit d'avui, Judit?
2: Avui a la gespa tindrem a Francisco Hernández i al VAR tenim a Raúl Martín González.
1: Doncs aquests són els protagonistes d'aquest partit que us explicarem a través de l'antena de Flashback, els del Bada Barça, avui en aquest inici de temporada i explicant-vos aquesta tercera jornada de Lliga. El Barça ja ha jugat dos partits de la competició domèstica, ha aconseguit la victòria en totes dues ocasions, els dos partits els hem pogut celebrar amb els oients i avui volem que hi hagi doncs, una autèntica festa aquí a l'estadi amb aquest 9 de 9 i aquest mercat de fitxatges que es tanca d'aquí a 24 hores, una miqueta més, 26-27 hores, per tant, pendents de que Deco pugui fer una mica de màgia i pendents d'aviam si hi ha el gran miracle, com els pans i els peixos en el seu dia.
3: Sí, en el seu dia.
4: El seu dia.
3: Sí, sí, sí. Tot, qui no ho recorda?
1: Jo no hi era, però...
3: No, ningú hi havia, no hi era ningú.
1: Aviam què passarà amb el tema Julián. O sigui, imagina't que demà, i això li he dit al Víctor abans de la prèvia, us imagineu que demà a la nit, a les 10, Gilmarín aixeca el telèfon i diu, bueno, va, vamos a hablar, saps?
2: No passarà.
3: Jo veig més factible una teoria bogíssima que vaig llegir al juny, que era que existia aquesta clàusula per marxar lliure de 130 milions d'euros, que no de 500, si arribava un club gran, entre els quals en aquesta llista hi havia el Barça. Clar, jo m'imagino, si aquest paper existeix de veritat, tu et plantes a la seu de la Lliga amb els 130 quilos a quarts de 11, no? A quarts d'11, i dius...
1: Senyores de la Liga,
3: aquí tienen mis 130 quilos.
1: Pim-pam.
3: I ànims, Mateu, reconduint la situació del nou.
2: Han fitxat un nou, no? Bueno, un cedit.
3: Bueno, cedit sí. Pagant la meitat, bueno, és una cosa dantesca.
1: Estaria molt bé, eh? Abans de les 12 arriba allà i pam! Treus allà la pasta.
2: Pam!
1: I pam.
4: Ostres, el pam avui, eh?
1: Sí,
3: avui, per cert, ara que estàvem parlant de Gabriel Jesús i del seu rendiment i de si 10 milions i si les lesions, tal, us he de recordar a tots els que són, diguem, descreguts dels fitxatges que ha fet el Barça des de que Laporta és president, de Lewandowski es va dir si el Bayern se l'ha tret de sobre per algú serà, de Cancelo es va dir és un paio
4: conflictiu. No és el mateix, eh?
3: És un paio conflictiu, no ens convé, de Rodri s'ha dit el seu genoll no sé què, de Dani Olmo que si no el podrem inscriure, al final totes aquestes coses han anat sortint. Pol·lutant, una mica de confiança en el genoll de Gabriel Jesús i, sobretot, que per 10 milions d'euros, doncs, home, de moment crec que és més barat que Visibu, no?
4: Sí, però serà el quart que més cobra de la plantilla.
3: No, però és que això també he vist que no és veritat.
4: No, no és veritat.
3: No, perquè estàs agafant de referència el que cobrava a l'Arsenal i no necessàriament vindràs aquí cobrant el mateix o més.
4: No ho
3: serà. És que potser et quedaves sense equip allà. Pot ser que els teus variables aquí a nivell de performance individual siguin millors que els que tenies a l'Arsenal. Vull dir que potser no ens hem de tornar bojos amb el que llegim d'intoxicadors a equips.
4: Ho veurem, ho veurem.
2: Víctor, deixa'm que et digui que ja arriben els primers missatges felicitant-te.
3: Ah, gràcies.
2: I vull mencionar un d'ells que m'ha fet especial il·lusió, que és un oient que ens diu felicitats, Víctor, tant de bo arribis a l'edat que aparentes.
3: Si encara no he arribat, o sigui, si aparento menys, que puc haver d'anar enrere, que som Benjamin Button.
2: És una broma, crec.
4: Benjamin Button.
1: Però se'm van dir que ets gran, no? Entenc?
2: Clar, sí, t'està dient vell.
3: T'està dient vell,
4: sí,
2: però...
4: Sí, sí.
2: Però una persona que no et coneix de res, la qual cosa no, trobo que és molt agosarat.
3: I sobretot tenint en compte que les altres dues persones masculines de l'equip fan molt pitjor cara que jo.
4: Una cosa que jo... O sigui, t'ataca l'oient i vas a per mi. Serà rata, tio.
1: Ens ha fotut una entrada al genoll abans de començar el partit. Som els Christensen de la rata.
4: Que ho diguis del Jordi, ho entenc, però a mi...
3: He de dir que tu has estat molt més... La teva vida ha estat molt més sacrificada que la del Jordi.
4: Sí, el meu ha estat...
2: Sacrificada com a eufemisme.
4: Sí, sí, bueno, però és un sacrifici.
3: Mira, parlant de sacrificis, el meu pare em pregunta què va costar el paquet de Vitor Roque.
2: Clar, hòstia, 40...
1: 25 quilos.
2: 25?
3: 30, sí, sí. 30 i alguna
2: cosa. No vam acabar pagant 40 més.
3: 30 més 10 i el vam tornar per 30.
4: Lo de l'optimisme ve de casa, veig, no?
3: Home, ara ja t'ho dic.
1: No, i si és a punt de començar el partit a la gespa...
3: Visca, ja tenia ganes de que comencés.
1: El primer servei el farà el Rayo, ara mateix ho marca l'àrbitre, comença a rodar la pilota, ja la mou el Rayo Vallecano, canvia una puntada llarga a la zona de Koundé, que haurà de defensar aquesta jugada, la toca Koundé, primer corna, favorable al conjunt de Beñat Sant José. Avui us explicarem aquest partit, com sempre,

0: Estrella Damm i amb la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Aquesta jugada.
0: De partit, 0-0 i
2: per,
0: un corner.
2: Per què Koundé fa córner?
1: Exacte, és que anava a dir, per què deixa de mirar la pilota? És a dir, jo crec que en el moment en què deixa de mirar la pilota per veure per on li ve el jugador del Rayo, és el temps que perd de no tirar-la a un altre lloc que no sigui a
2: córner. Té tanta por d'estar...
0: El córner a l'interior de l'àrea, perdona, Judit, la pilota es mou per l'àrea, acabarà sortint per banda si no ho eviten, ho ha evitat el jugador del Rayo, intentarà posar-la des de la zona defensiva, deia Judit.
2: No, que tinc la sensació de que Koundé té una mica de por, potser, perquè se l'ha posat al punt de mira aquest estiu. En principi no crec que surti, però s'ha parlat d'una possible sortida de Koundé i potser està tan nerviós o tan com pendent bueno, de no quedar retratat.
3: Jo crec que és conscient que aquests partits tenen molta importància pel que és la seva continuïtat. Jo ara sí. Crec que Eric García està per davant d'ell ara mateix, en els plans de Flick.
1: Hi ha hagut una falta ara sobre Rafinha bastant escandalosa, diguem. Escandalosa a nivell del salt que ha fet Rafinha, no he vist si era realment falta. Ostres, ara tenia obert, amb la jugada aquesta de Koundé, mirat el minut en el que estàvem, era abans del segon 30, i he obert la pestanya que tinc a l'Excel de gols matiners que li han fet al Barça. I clar, flipo recordant el gol de Brian Zaragoza als 17 segons.
2: Sí, sí, sí.
0: Amb el Granada, oi?
1: 17,
2: Brian Zaragoza que ha fitxat per l'Espanyol, no?
0: Sí,
1: sí, exacte. Sí, sí. Per tant, prepareu-vos perquè faci un gol Brian Zaragoza amb la samarreta de l'Espanyol a l'estadi. Sí. Això no tingueu cap dubte.
2: Per cert, ens han ensenyat que hi ha Gabriel al palco. Té les celles com d'estar preocupat sempre.
3: Sí, m'agrada que estem treballant tan compaginats, no?
2: És que tu, quan hi havia el Vitor Roque, no hi eres, però hagués sigut bastant increïble, amb el Vitor Roque.
3: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Encara deu córrer el tall per aquí, per dintre de la màquina.
2: No, no, ja, no cal.
1: Un tall que, a més, tampoc és que... Jo crec que quan va marxar el vam eliminar, no? Vam dir, necessitem matrícules noves
0: per poder treure Vitor Roque.
1: Vam començar a descartar coses.
2: Ai...
0: A l'estadi hi ha un servei de banda favorable al Barça, ho farà Jules Koundé, que la posarà enrere cap a Pau Cubarsí.
1: Hem de recuperar el tall del Xavi dient chocolate i en lloc de preguntar-li a Jordi Pujol què ha sopat avui, preguntar-li a Xavi què li agrada per berenar o alguna cosa d'aquestes.
0: Jordi Pujol l'estem guardant per quan torni l'au del Puig?
1: No, el té ell, o sigui, el té segrestat, igual que Julián, el té Gilmarín, l'au del Puig té a Jordi Pujol segrestat.
0: Ves no se li mori, també.
1: A casa.
2: És un tamagotxi. Ui, Paco,
1: la clàusula de rescisió de Jordi Pujol no sé què deu ser.
3: Ui, molt toblerone.
0: Jo crec que està allà a punt per tancar sessió, aquest senyor.
3: Hosti, sí. Bueno,
1: Jordi, parlant de tancar sessió, no veig... Ostres, mal secada del Rayo?
0: Sí, sí. Ha servit malament Bertrú.
2: N'hem parlat molt poc, però el Rayo està com el Rosari de l'Aurora, eh?
1: Sí, bueno, és que clar, en Martín Presa des de fa 30 anys... És que...
0: Ha perdut a Íñigo Pérez, el seu entrenador, que ara és l'entrenador del Villarreal.
1: I encara no juguen a Rayo.
2: Se l'ha lesionat Augusto Batalla, no? Sí. Perquè han sortit amb una samarreta...
3: Es va trencar la tíbia.
0: Sí.
3: Té entre 3 i 6 mesos.
0: Té la pilota Xavi Espar, que combina enrere per Gordon. Gordon té l'opció de Christensen, de moment segueix Gordon, l'envia cap a Cubarsí. Cubarsí guanya metres, més enllà del mig del camp, a la zona de 3 quarts ja és Dani Olmo. Legend ha pogut allunyar la pilota, la baixarà Koundé, salta Koundé, també ha saltat al mateix temps que ell Unai López. S'endú la pilota Pedri. La remena Pedri, s'ofereix Gordon a l'espai. De moment Pedri decideix enviar-la per Lamine Yamal. La juga al 10, interior de l'àrea, encara Lamine vol marxar del primer. Té dos tius al davant, encara Lamine se'n va cap a fora. La passada per Pedri, Pedri amb l'esquerra. La toca Pate Cis, salta Koundé tan malament com ha pogut. La gent pot allunyar la pilota, la baixarà altra vegada Lamine Yamal. Zona de 3 quarts, Lamine la penja per Rafinha. Aviam si la toca Balliu i Cárdenas no pot atrapar la pilota. El porter català cedeix un corna.
1: Lamine Yamal, que ja el veiem en els primers minuts de partit, molt participatiu, com a mínim en actitud, està demanant moltes pilotes a l'espai i és veritat que en dos partits no ha completat cap dels dos partits. Tothom va destacar que estava molt trist perquè li estan marxant els amics, però el que és veritat és que Lamine Yamal no ha participat o no ha contribuït amb cap dels 7 gols que ha marcat l'equip de Flick aquesta temporada.
0: De moment... Aquest és Pedri en horitzontal per Rafinha, perdona Judit, Rafinha ho vol intentar, la dona cap a la banda esquerra, Dani Olmo la vol controlar amb el pit, pràcticament a la zona de l'interior de l'àrea, Gordon rep a dintre, Gordon volia marxar, Pate Cis l'ha recuperat, Christensen enrere, el joc dels disbarats, entra un bosc de cames, l'acaba traient, el Rayo volen sortir en tromba, compte que pot haver-hi perill, però aquest tio va sol, és Bernal en primera instància, també la pressió de Dani Olmo, recupera la pilota al Barça, parlava la Judit Alba de Barça.
2: Estàveu explicant que Lamine està com trist, no per això que deien dels amics, però realment, amic, no n'hi ha marxat cap, excepció d'Héctor Fort.
1: Sí, però suposo que la situació de Balde, no?, és la que el té una mica mosca. Doncs mira, ha forçat una falta ara perillosíssima. O bé Rafinha o bé Lamine seran els encarregats de xutar-la.
0: És pràcticament perfecta per un esquerrà. Ha estat a la frontal de l'àrea, Lamine volia marxar entre dos homes, li han fet un sàndwich i ara Rafinha demana la pilota a un metre de la frontal de l'àrea, perfecta, com deia el Víctor, per un esquerrà.
2: De la barba també... de Lamine ja en parlarem, eh?
1: És de postadolescent.
3: Sí.
1: També s'hi ha ficat Olmo per buscar una centrada, buscant el cap de Bernal i Christensen. Avui el Barça guanya en centímetres amb la presència de Christensen a la defensa.
0: Doncs Christensen i Bernal, dos jugadors que poden intentar la rematada. Si és que Rafinha decideix centrar, jo, si fos Rafinha, picaria directe a porteria.
1: Ha fet les passetes màgiques, eh?
0: I anirà amb l'esquerra el capità, també és Dani Olmo. Xiularà l'àrbitre sota pals. Cárdenas. La pilota de Rafinha a l'interior de l'àrea, el rebot corna. Ha volgut llançar per baix i ha pogut llegir bé la jugada posant la punta de la bota al defensa i ha enviat l'esfèrica directament a la cantonada. És el segon corna del partit, el segon des de l'esquerra per part de l'equip de Hansi Flick.
1: S'ha enverinat i des de la nostra posició semblava que anava a l'escaire de la porteria del Rayo.
0: L'ha tocat Batlliu. Aquest és Lamine Yamal amb el corna en curt, bon retall, la centra Lamine Yamal, algú que remati, pilota morta, i arribarà Rafinha, però està molt escurat. Rafinha des de la dreta, Rafinha aguanta amb la pilota, vol marxar entre dos, de moment ho aconsegueix, se'n va cap a fora, la rebona, volia fer la centrada, i en treu un corna.
1: S'ha regalat moltíssim. Li han sortit dos retalls que no ha fet mai a la vida, i llavors li han sortit de casualitat i ha dit, saps què, anem a coronar-nos.
3: Mare meva.
0: La penjarà Rafinha des de la banda, si és que no juga en curt amb Pedri, que és l'home que s'ha acostat per fer la jugada en curt, si així ho decideix Rafinha. Doncs al final, jugada assajada, Pedri enrere, Lamine Yamal, zona de tres quarts, fa el retall Lamine, la dona cap al mig, paret amb Pedri, som-hi Lamine al segon pal, que algú remati fora! Era un carmelet perfecte, al segon pal i ningú l'ha rematat, però la jugada entre Lamine Yamal, Pedri i crec que Dani Olmo també hi ha participat, ha acabat amb una jugada de perill. Som al minut 7 i mig de partit, 0-0 el va de Barça amb Estrella Damm i amb la xarxa Fort de Catalunya.
1: Li ha faltat l'instint de nou a Marc Bernal, que la temporada passada ja va fer un parell o tres de gols en aquesta mateixa porteria en els partits de Copa, diria, i de Lliga contra l'Atlètic de Madrid, si no m'equivoco.
0: Compte Batlliu per la banda, Xavi Espart l'ha hagut d'aturar, Batlliu ha anat per terra, l'àrbitre li diu que no hi ha res, jueguen, ja la té Christensen, aquest amb Bernal, s'equivoca Bernal a la passada, intenta jugar Patecís des de la zona dreta, s'endú la pilota entre dos homes, Bernal, aquest és Christensen, la baixa Christensen, que la jugarà enrere per Joan Garcia.
1: Escolta'm Jordi, des de 1876...
0: Hi ha coses que no fallen.
1: Que no canvien.
0: No, que no fallen.
1: Que no fallen. Vinga,
0: no fallen i no canvien.
1: Perquè s'elabora Estrella Damm fent servir la mateixa recepta original que des d'aleshores i és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella Damm, 100% ingredients naturals i 100% amb Marc Bernal, que ha estat a punt de fer el primer del partit i ara ha forçat una falta quan ja la té Pedri.
0: Bona conducció de Pedri, supera tres homes, se l'emporta Dani Olmo, Dani Olmo té l'espai de Lamine Yamal des de la dreta, Lamine vol intentar marxar de Bertrufa a la centrada del segon pal, la pentina Legend, l'esfèrica acaba als dominis de Rafinha, el brasiler, el capità la pot donar enrere per Xavi Espart, podria aixecar el cap, la pot donar per Pedri, Pedri controla, Pedri horitzontal, aquest és Bernal, Bernal a la dreta, des del vèrtex, aquest és Lamine Yamal, som-hi Lamine, la xut de Lamine, l'estavella contra les cames a Bertrú, la toca amb el cap Cubarsí, tot l'avantatge per Òscar Valentín, recupera la pilota, Pau Cubarsí.
3: I molt, molt bé el Barça en pilota, eh?
0: Sí.
3: Transicions molt ràpides, Lamine molt participatiu.
0: Koundé amb Lamine, Lamine altra vegada amb Koundé. Enrere per Pedri, Pedri la controla, la dona entre línies per Bernal, Bernal té espai, la pot donar cap al mig per Dani Olmo, que ha llegit molt bé la jugada, encara Dani Olmo, l'aguanta el de Terrassa, la dona per Lamine, Lamine la recull al vèrtex de l'àrea, segueix Lamine amb l'exterior de la bota, vol fer la centrada, la treu amb el cap Patecís, la vol baixar Camello, des de la dreta de Frutos volia tornar a iniciar, però torna a aparèixer incombustible Xavi Espart. Rep Koundé, Koundé amb Dani Olmo, descarrega sobre Pedri, el Barça s'està agradant. Pedri a la dreta per Lamine Yamal, bon control de Lamine Yamal i espera que Koundé el rebi el doble per la dreta. Lamine té espai, Lamine cap a dintre, la dona per Pedri, Pedri en curt, aquest és Cubarsí, Cubarsí orienta l'esfèrica al cantó esquerre, apareix per aquí el bo de Xavi Espart, que vol penjar la pilota, Rafinha no hi arribarà, tot l'avantatge és per Dani Cárdenas.
2: Cárdenas és el villano de Lazy Town.
3: No sé què és l'èxit d'Am.
1: És aquella... És aquell,
0: aquest lesió, Marc.
1: És aquell que... Que la protagonista és una nena tota de rosa o
2: sí, sí, sí. Busqueu Villano Lazy Town i busqueu a Cárdenas.
1: No portava bigot. Compte que ataca el Rayo.
0: De Frutos per la dreta, té espai per córrer. Christensen el persegueix, la centrada al segon pal. Joan García.
3: S'assembla al Quintana dels Pizarrites.
2: També,
0: sí, és veritat.
2: Sí, és veritat.
1: Ostres, cada vegada que veig aquesta jugada per banda dreta de l'equip rival del Barça, sempre recordo a Chesney sortint al punt de penal
0: i fent penal,
1: no agafant la pilota.
3: Fantasmes, eh?
1: I ara ja, sí, flaixos de Vietnam.
0: Per cert, ara estava veient a Pate Cis, és un futbolista que es va declarar...
3: En rebeldia, oi?
0: Sí, i el van apartar i veig que avui és titular aquí a l'estadi.
3: Pues el que li passarà al Julián, no?
2: No,
0: crec que Julián...
2: No, tenen pebrots de deixar-lo a la banqueta.
0: Esquadri.
2: El necessiten.
0: Cubarsí fa un desplaçament llarg a la banda esquerra perquè Xavi Espart intenti fer el que no ha aconseguit, que és controlar amb l'esquerra, servei de banda pel Rayo.
2: Teniu pantalla, nois?
0: Sí, sí.
2: Ah, vale. No, anava a dir perquè abans ens han ficat la Refcam i crec que és de la meva cosa preferida a nivell de la Liga. Sí, 100%, eh?
3: I matraquilat, teniu?
0: Avui ens hem mogut a la dreta.
1: No hi ha Radio Rayo.
0: Hem fet un pas al costat.
3: Ah, no està Radio Rayo?
2: Rayo Vallecas, no?
0: Compte, Álvaro, per la banda esquerra. El Rayo la vol penjar a l'interior de l'àrea. Gol. Gol del Rayo Vallecano. Ha marcat Sergio Camello. Ha marcat el conjunt madrileny, el primer del partit, que arriba al minut 12 de partit.
2: Vaya golaç.
0: I amb una jugada des de l'esquerra que acaba rematant Camello a l'interior de l'àrea petita i afusella en Joan Garcia, que no hi podia fer res. Tot plegat ve d'una jugada on, com sempre, Álvaro, aquest futbolista que es creix quan juga contra el Barça,
1: totalment,
0: ha fet un sprint per la banda esquerra i no sé si hi ha aquí Koundé,
1: Koundé... No, ja t'ho dic, no, Koundé.
0: Koundé és el que surt a la foto.
1: Koundé surt retratadíssim, perquè a més és que ja ens ha avisat a la primera jugada del partit. I de fet, a la que les jugades de perill del Rayo han vingut per l'esquerra, l'única que no ha funcionat ha estat la de la dreta. Les dues que han vingut per l'esquerra han deixat a Koundé retratat.
0: I se l'ha fumat, però molt clarament.
1: Després és veritat que el moviment...
0: Christensen, no?
1: Sí, el moviment de...
3: Ostres, estem ben repetit ara, i el de Koundé...
1: El marca Camello. El gol de... El marca Camello perquè marxa de Christensen. Llavors, jo crec que, per mi...
2: És que més Koundé ha de fer falta aquí, encara que sigui groga.
1: Sí, hauria estat groga.
3: Camello troba molt bé l'espai, però realment és el de la foto, és Koundé.
1: Sí.
0: Doncs el Barça perd a l'estadi, al minut 13 de partit, ho prova per l'esquerra, Gordon té dos homes al davant, vol marxar de De Frutos i de Balliu, aguanta Gordon, de moment es fa De Frutos, ara aviam si es fa Balliu, aguanta Gordon, va més sol que l'una, la passada enrere per Xavi Espart, Espart té en curta Pedri, la rep al Canari, Pedri amb Cubarsí té l'opció de Koundé a la dreta, passada per la Vinyamal, vèrtex de l'àrea des de la zona dreta, la dona a l'espai per Koundé, bona entesa, Koundé la pot donar a l'interior de l'àrea, aviam si algú remata, l'ha tret del Rayo, ha estat Òscar Valentín, la baixa Pedri, Christensen en cura amb Pedri, el Rayo jugant amb 10, la penja Rafinha a l'interior de l'àrea, corna!
2: Aquesta gent es cascarà en un autobús, bueno. Tremendo, eh?
0: Sí, i el Barça està a punt de marcar amb Rafinha, que ha forçat un corna, i hi ha aquest futbolista del Rayo, Bertrú, que encara no pot entrar al terreny de joc. S'ha d'esperar un minut. Hi ha una nova norma, que és que si t'atenen has d'estar un minut fora. I ara sí que Bertrú torna al terreny de joc. 11 contra 11 per defensar aquest corna que posarà en joc des de la dreta Rafael Díaz Beloli, capità Rafinha.
3: És una llàstima perquè el gol del Rayo ha vingut en un molt bon moment del Barça.
0: L'ha penjat Rafinha, l'ha tocat Christensen i crec que més enllà de tocar la pilota també ha tocat el futbolista del Rayo.
1: El que estan reclamant els jugadors del Rayo és que és falta de Christensen i no. Christensen remata de cap.
3: I l'impacte, el rebot... El...
1: Però vaja, que sembla que hagi tingut un accident de trànsit, eh? Saps? Vull dir...
0: Òscar Valentín, el capità del Rayo.
1: Clar, és un remat de cap, noi.
0: El corna que serveix al Barça, Koundé, interior de l'àrea, servei de cantonada, corna.
3: A Valentín li dona amb el colze, o l'empuja una mica amb les mans cap a baix. Es queixa d'això?
1: Sí. Val. No he dit res, disculpes, Òscar Valentín.
0: La Minya mal des de l'esquerra, aguantant l'esfèric abans que surti de la línia de fons. Aquest és... Quin xut, o qui? És Gordon? No, és Dani Olmo. Déu-n'hi-do el xut de Dani Olmo a la banda.
2: Ara confonem Dani Olmo.
3: Ja comencem.
1: Bé, ja ho havíem dit a la prèvia, el Barça era l'únic equip imbatut de moment a la Lliga, no havia encaixat cap gol en les dues primeres jornades. Doncs ha estat Camello, l'autor del primer gol en contra del Barça de Flick 3.0.
3: Ha estat jugar Koundé, no?
2: Sí.
3: I gol.
0: Christensen amb Cubarsí.
2: Bona entrada, no? Avui a l'estadi.
0: Sí, pràcticament plet, diria. No ple del
1: tot. Jo diria que hi ha menys gent que el dia de l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Sí, però no gaire menys, eh? No veig gaire puta
2: cap. Hi ha aficionats del Rayo? Oi que no?
0: No.
2: És que aquesta gent els tenen...
1: No, perquè no té...
0: Perdona, Víctor, aquí va Gordon. Déu-n'hi-do, la cursa de Gordon. Enrere per Dani Olmo, el misto de Dani Olmo. Lamine Yamal fora, encara no ha sortit. Poden provar-ho, l'Estavella en contra el cos d'Òscar Valentín. Jugada múltiple del Barça. Espera que encara pot ser bona. Pedri el segon pal, Rafinha no se l'ha cregut tampoc. I hagués arribat servei de porteria per Dani Cárdenas.
1: Hi ha dos mistos dins l'àrea. El primer crec que és de...
2: És d'Olmo.
1: El segon és de Lamine. I aquesta centrada, que no hi arriba Rafinha, jo diria que Rafinha l'estan agafant, no lo suficient com perquè sigui penal, però sí suficient com perquè no s'atreveixi a rematar. I després crec que s'equivoca Olmo en el misto de Lamine per de no posar-la un altre cop a dins l'àrea petita i intentar xutar pràcticament sense
0: ànim. Pedri amb Lamine Yamal, zona de 3/4, Lamine busca algú que l'acompanyi, si no s'ho farà sol, segueix Lamine, doncs s'ho fa sol, primer, el segon, el tercer, aviam què fa, 4 tios a sobre, 3 tios a sobre, aguanta Lamine, vol marxar del primer, vol marxar del segon, encara l'aguanta, segueix Lamine, Lamine enrere, Bernal decideix que xutarà directament al corna i servirà al Rayo de banda.
1: Sí, sí, te l'hagués signat a Munique aquesta, Bernal.
0: Deies, Marc, perdona.
3: No, deia que l'error del misto d'Olmo ve de que intenta rematar amb la cama esquerra quan el centre ve de la banda esquerra i era molt més senzill rematar amb la dreta que no enganxar-la amb la cama d'on ve la centrada.
2: Sí, sí.
1: Sí, i en aquesta última jugada que Lamine s'ha entretingut és perquè Koundé no el dobla.
3: Exacte.
1: I jo crec que l'està esperant i no li fa. Per cert, crec que el gol del Rayo ha arribat amb una possessió ridícula de 19%.
3: Sí, dèiem que això, que era dels molt bons minuts del Barça. Estem veient repetida la jugada del gol de Camello i és flagrant, el de Koundé.
1: Sí.
0: Dani Cárdenas juga en curt, intenta endur-se la pilota al Rayo entre dos homes, s'ha sortit bé de la pressió, bona passada a la banda esquerra per Álvaro. Álvaro que volia combinar, Pedri interromp la jugada. Ui, Lamine, que l'havia llegit perfectament amb Rafinha, però hi havia fora de joc, com diu el Víctor.
2: No, és minut 17, han cridat, no?
0: Sí.
2: Sí, sí. Més que l'altre dia.
3: Llibertat presos futbolístics.
2: Sí, s'ha cridat.
1: Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que ja us heu fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important, que és on el compres?
0: Fàcil.
1: Doncs a Movento Sarsa Volkswagen. Tu ho sabies, Jordi, perfectament, perquè ho tens aquí escrit. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran en tot el procés de compra, diríem. Movento Sarsa Volkswagen. Troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
0: Doncs queda feta la recomanació. El Barça que intenta sortir des de la zona defensiva. Pedri fa una conducció. A la dreta té a Dani Olmo. Decideix canviar de banda i enviar-la cap a l'esquerra per Andreas Christensen. La juga el danès. Avança metres i de moment té espai. La dona en curt per Pedri, que és el que controla. Pedri amb Esparto. Que bona la paret per Rafinha. Rafinha, som-hi, Rafa. Gol. Fiqui! Gol del capità! Jugada col·lectiva espectacular que acaba rematant al fons de la xarxa. Un paio que porta uns quants gols i només portem 3 partits de temporada. Marca Rafael Díaz Veloli, marca Rafinha. El Barça empata al 19 de partit. Barça 1, ha marcat Rafinha. Rayo Vallecano 1.
1: La jugada la inicia, no sé si Pedri o Dani Olmo, però qui rep és Xavi Espar per donar en profunditat per Rafinha. És la seva segona assistència de la temporada del jove jugador del Barça. I Rafinha, que per segona vegada també aquesta temporada, dribla el porter i marca el seu quart gol. És la tercera jornada consecutiva que Rafinha marca a la Lliga. No ho havia aconseguit mai fins ara, vestint la samarreta del Barça. I compte això, perquè el Barça es posa 1-1, mereixia molt més. I anava a dir una altra cosa de Rafinha, que és... El vam criticar tots la temporada passada per lesionar-se, per anar a jugar un amistós de merda en Brasil. Aquest tio ha tornat i demana disculpes amb aquests gols.
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do la jugada col·lectiva del Barça, eh? Sí, sí, Samba aquí per Rafinha, Rafinha amb Dani Olmo, Dani Olmo, Rafinha, Rafinha a la frontal, Rafinha se l'emporta, demana mans, l'àrbitre diu que no hi ha mans, Rafinha que intenta avisar l'àrbitre de que s'ho haurien de mirar, espera que Lamine Yamal la vol liar, xuta Lamine Yamal, gol! No cal ni protestar, home. Aquest és Lamine Yamal, que agafa la pilota i quan tothom estava mirant l'àrbitre decideix que la col·locarà pràcticament a l'escaire. El primer pal del porter i se l'empassa Cárdenas perquè tampoc hi podia fer més. Marca el Barça i capgira el marcador en menys de dos minuts. Marca el 10, marca Lamine Yamal. Barça 2, Rayo Vallecano 1.
4: La cara de Rodri a la banqueta és la cara que hem posat nosaltres quan ha fotut aquest golaç. Només és el primer d'aquesta temporada, però és el número 50 de la carrera de Lamine Yamal amb el Barça i es converteix així en el jugador més jove en assolir aquesta xifra. Recull un refús infructuós de la defensa del Rayo, Marc Bernal, que no està en fora de joc, la dona enrere per Lamine Yamal, que l'únic que ha de fer és una passa a l'esquerra i amb la seva cama bona clavar-la a l'escaire. Quina manera de celebrar els 50 gols, tenint en compte que el primer va ser lleig de collons.
3: El retall abans del golpeig és impressionant.
2: Com ha somrigut la mina, li tocava.
3: Sí, sí, feia falta i ens feia falta a tots veure això.
0: Quin golaç. Golaç de Lamine Yamal i el Barça que ha remuntat el partit, perquè recordem que fins fa 3 minuts perdíem per 0 gols a 1. De moment ja guanyem per 2 a 1.
2: Patonet a l'escut, eh?
3: Sí, home. Ara.
0: El 10 del Barça. El públic que s'ha animat i que ara acompanya l'equip amb aquest 2-1 al marcador. Som al minut 22. Déu-n'hi-do la pressió del Barça. Eh? Com es nota tenir a Gordon i a Rafinha al davant?
3: Totalment.
0: I l'entesa de Xavi Espart, no en aquest gol de Lamine Yamal, sinó en el gol anterior, espectacular també, com llegeix la jugada el jove jugador del Barça.
3: I Jordi, veurem amb el temps, eh? Però jo no sé quin nou ara mateix faria... O sigui, el registrar els golejadors de Rafinha ara mateix va a gol i mig per partit, va.
2: Sí, sí, està empatat amb el que hauria de ser.
3: Que tu pots fitxar nous i tal, però jo no sé si algú ficarà molts més gols que els que està ficant aquest noi ara mateix.
2: Sí, sí.
0: De fet, Rafinha la temporada passada ja feia uns quants gols i fa dues temporades encara més. Això el Víctor portarà bé l'estadística, però...
3: Ens agrada més ja de nou o no?
0: Home, des que Flick ha arribat a l'equip, Rafinha s'ha convertit clarament en un home gol.
3: Val.
1: Mira, aquest ha estat el gol número 79 de Rafinha amb el Barça. I això, en l'històric de golejadors, el situa a un gol del primer Luis Suárez, per entendre'ns.
5: Ah. Què dius ara?
1: Sí, 80, després venen Coxis, Chiqui Babystein i Salinas amb 80.
2: Coxis,
1: eh? Sí. Així, que us pugui fer il·lusió, per exemple, està a 15 gols, això és gros, eh? A 15 gols de Ronaldinho.
2: Hòstia.
1: Això és gros, eh?
2: Home,
1: i li queden, per empatar-lo, ha de jugar 27 partits.
3: Ronaldinho va jugar un any i mig a futbol, vull dir, tampoc em sembla tan escandalós.
2: Ja, però és per la llegenda que és, saps?
3: Sí, no, clar, però si després penses en el moment vital de Ronaldinho.
1: Té una mica més lluny, a Neymar, però clar, Neymar ho va fer en molts pocs partits.
2: Ronaldinho va fer els gols a fora del camp, ja ho sabeu.
3: Sí.
0: Sí, sí, a l'Udegas uns quants. Cárdenas, el porter del Rayo. No.
6: Este es el edificio y el piso que sorteamos con este parque para que puedan jugar los peques. Y como veis, ¿no? La iglesia. Una iglesia tan antigua, a 20 metros. Pájaros.
1: Pues mira, si hi havia algun ocell a prop de la porteria de Cárdenas, ja et dic jo que ja no està entre nosaltres, perquè el xut de la mina ha estat acollonant.
0: I va Anthony Gordon des de l'esquerra, es va centrant cap a dintre, la passada per Espart, som-hi Xavi, hagut de superar l'Egent i no ho ha pogut aconseguir, recupera la pilota al Rayo Vallecano, i ara altra vegada Bernal amb Gordon, Gordon la protegeix, Bernal de primeres, Espart, ui com juga el Barça, juga tan ràpid que pràcticament és impossible narrar-lo quan comencen a tocar en un pan de terreny.
1: Jo, una irrupció com la de...
0: Espart?
1: Com la d'Espart?
2: Covarsí, no?
3: Sí, però...
1: És que és molt més vistós.
2: Clar, perquè un és central i l'altre és un lateral interioritzat.
3: I una adaptació com la de Gordon, jo tampoc ja veia temps que no la veia.
1: De fet, jo, hi ha hagut un sprint de Gordon abans que s'han anat del seu marcador i he pensat, tan ràpid era? Em pensava que el ràpid era Adeyemi.
3: Sí.
0: No, no, és més ràpid Gordon que Adeyemi.
1: Clar, és que
2: bueno, de fet, el més ràpid del Barça deu ser o Adeyemi o Balde.
0: No, Gordon.
3: No, Gordon.
2: Sí?
3: Sí, sí, sí.
0: Sí.
2: Ostres.
3: Quan està, fent carreres l'altre dia i...
0: Valde correrà poc, ja em sembla.
2: Bueno.
1: El que, com no espavili, no correrà gens, serà Koundé, perquè...
3: No li veig moltes ganes de córrer, tampoc.
1: L'única raó per la que el Koundé està al camp és perquè els altres sis de davant han rebotat el partit.
3: Sí, i perquè li dèiem el gauxo francès, si no...
0: Hòstia, sí, és veritat.
1: Bueno, en alguna cosa, en parts de la temporada de Ronaldinho també
3: seria això. Sí, sí.
0: Lamine Yamal en horitzontal per Pedri. Pedri, que s'espera que algú es mogui, de moment decideix que a la dreta trobarà el gauxo francès.
3: No, és que no sé per què ho he dit.
0: Koundé enrere per Lamine Yamal. Lamine Yamal enrere per Cubarsí. Cubarsí té l'opció de Christensen. Christensen més a l'esquerra per Xavi Espart. Xavi Espart remena la pilota, som al minut 26 a partit. Aquest és Christensen. Christensen amb Cubarsí, tot el Rayo Vallecano tancat al seu terreny de joc. L'equip de Beñat San José. Aquest és Pedri. Pedri es va apropant a l'àrea. Pedri té a l'esquerra Xavi Espart. Bernal ara sí que l'ha vist. Xavi Espart ara fent pràcticament com si fos un extrem. La dona altra vegada enrere, Pedri. Pedri buscant algun company que es desmarqui pel mig o per fora. De moment, per la dreta, el gauxo francès. Aquest és Lamine. Lamine té dos homes al davant. De moment va marxar del primer. Se'n va cap a la línia de fons. Ara retalla, falta clara.
1: Falta claríssima.
0: Falta clara sobre Lamine Yamal. És una falta perillosa, massa escurada, massa a la dreta. I jo crec que per xutar directe no ho faria. Jo la penjaria i seria com una espècie de minicorna.
3: Minicorna, eh?
0: Sí, sí, minicorna.
3: Molt bé.
1: I... Picarà Rafinha.
0: Sí, i Lamine Yamal és al seu costat com dient, si en comptes de llançar-la a l'olla, me la vols donar a mi i jo ja penso... Hòstia, jo veig molt clara, Víctor, des d'aquí la passada a Pedri.
2: Sí,
1: de fet, Pedri
2: entri...
1: sempre se situa... De fet, Pedri sí, exacte, sempre se situa al balcó i ha fet alguns gols des d'aquí Pedri. Li recordo un preciós contra el Sevilla en aquesta mateixa porteria fa 4 anys, diria.
0: Però és molt clara, per Pedri. Sí. És a dir, jo no la penjaria. Doncs pilota per Pedri, Rafinha, xuta Pedri fora. Per damunt de la porteria de Cárdenas, minut 27 de partit. El Barça guanya a casa 2-1 contra el Rayo.
1: Si tens mal de cap o dolor muscular amb Vivudol, càpsules toves amb ibuprofen, t'acomiades del dolor ràpidament. Vivudol és un medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys. També en format bebible en stick pack. Vivudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Jordi, et firmaria aquesta temperatura tota la temporada a l'estadi.
0: Amb aquest airet que passa ara...
1: Ai, que maco, sí.
3: Anem amb jerseiet?
0: No, home, no.
3: No, màniga curta, eh?
1: Calça curta.
0: Sí, perquè l'altre dia vaig portar-me una jaqueta per si ho necessitava i no ho vaig necessitar.
1: L'únic que va fer va ser molestar.
3: Tu tens ganes ja de treure el plumes, eh?
2: Aquell home, aquell abric groc de
3: aquell groc que tens.
0: No, que el groc ja fa una temporada que no el porto.
3: Ah, l'any passat no el duies?
0: No.
1: Ara porta un que són les mateixes inicials de Heil Hitler, que això ja en parlarem.
3: Ah, ja sé quin dius, ja.
1: És que clar.
0: Sí. No, però aquell és només per mitja temporada.
1: No, el dia que no miris, agafaré un tàquer. Agafaré un tàquer negre i et pintaré les axes.
3: És Oli Hitler.
0: Aquest és Lamine Yamal, qui fa la centrada. Legend, pilota morta. L'esfèrica cau als dominis de Cubarsí, però és més ràpid que Mello. Tot l'avantatge per Christensen.
1: Hi ha un bar que m'agrada molt al costat de la ràdio, de fet. Es diu Legend que gem.
0: Com?
1: Diu així, Legend que gem. És la gent que estimo en francès. I cada vegada que diu la gent, penso en aquell lloc. És molt maco. És d'aquells bars. Una cosa que m'agrada d'aquests bars és bar que quan entres per la porta el primer que has de fer és baixar 17 escales. Això ja et dona categoria o negoci fraudulent.
3: Sí, normalment és això. Unes partides de dardos il·legals.
1: Exacte, una taula giratòria amb pollo con almendres.
0: Compte Bernal, línia de fons. Bernal la vol penjar, Patecís la toca. Lamine Yamal a la zona de l'interior de l'àrea. Se'n va Lamine Yamal. Ai, ha dubtat. Ha dubtat i ha acabat traient la pilota al Rayo i, a més, guanyant un servei de porteria. Ha estat Samaque.
1: Samaque, però porta això a la samarreta?
2: És que els SofaScore ens han canviat 50 vegades, com es diu aquest nano. Es diu Nangoro Bouare, però... Es diu Nangoro Bouare Samake, però una va, al principi posava Nangoro, després Nangoro Bouare i ara posa Samake.
1: Clar, a més, Nangoro, que s'escriu amb G, muda, sí. No?, al principi.
2: Sí, correcte.
1: Per facilitar les coses a tothom.
3: Com Nomo.
0: Si voleu, li canviem el nom. L'altre dia del Bilbao sí. Li vam dir Jean-Luc. Vull dir... Sí.
3: Es diu Bouare, digue-li Bou.
1: Bou, Toni Bou.
0: Té la pilota al Rayo a l'espai, compta Álvaro. Joan García que dubta. Joan García ha posat el cap i s'ha endut un cop a les costelles d'Álvaro. L'àrbitre d'aturar el joc, el porter del Barça.
1: Mira, aquesta m'agrada molt, aquesta norma, perquè ara ha rebut una patada Joan García. Si no fos per la norma aquesta de que si t'atenen tal, és possible que tinguéssim a Joan demanant unes fregues a la zona de les abdominals, no? Perquè crec que li arriba a clavar la bota, diria.
2: És que això hauria de ser groga, no?
1: Cert, doncs mira, ben vist, la veritat, podria ser groga sí, realment pel jugador del Rayo.
2: Home.
0: Nois, Bertru no podrà seguir el Rayo Vallecano, hi haurà canvi.
1: Hòstia, aquest to, Jordi, sembla que s'hagués mort. Sí, no, sí. Però nois, Bertru ja no està entre nosaltres.
3: Aneu demanant unes flors, sisplau.
0: Bueno, d'aquí poc no estarà entre nosaltres.
2: Hòstia, pilotes!
3: Fica-li alegria, Jordi, perquè sembla...
1: Escolta, que... perquè no, Jordi, fa 20 minuts que sí. T'estic dient...
0: Ara anirem.
1: Però aprofita ara, que no està passant res.
0: No, espera't un moment, perquè hi haurà canvi al Rayo i m'està interessant moltíssim que entrarà un jugador que tinc al Fantasy, Marc Llibre.
1: Què més dona? Ja no ho pots tocar. No,
3: jo acabo d'apuntar Bertru mort.
0: Aviam, Judit, anem amb Volkswagen, els missatges dels oients, 628 414 029. Aviam què s'expliquen els oients avui en aquest partit de dilluns.
2: Mira, el Sumanone ens explica que està d'acord amb el Víctor amb el fet de que aquest bar és collonut. Ara passarem la factura als de comercial, no?
3: Sí.
2: Perquè si a tothom li agrada aquest bar, doncs...
3: No, haurem de tastar-lo.
1: Marc Llibre, si un dia surts de la ràdio tard i tens una cita, és de PlayStation.
3: És d'aquests bars on es sopa en qualsevol moment?
1: No, és tot de vellut vermell, pinta de prostíbul,
3: no t'enganyaré,
1: i una mica de còctels.
3: Còctels
1: que
3: diria,
1: em sembla que posen unes crispetes perquè t'agafis set i això segueixis mamant, o llaminadures, no recordo, però està guai.
3: No, doncs mira, m'ho apunto.
1: Gràcies.
2: Molt bé, la Cati ens explica que demà també és el seu aniversari, et felicita.
1: Home, et felicito, filla.
2: I tant, i també ens diu que el seu fitxatge top d'ella d'aquest estiu és a Gordon, perquè nota que ha tingut detalls molt bons sobre la gespa. Algun missatge més? Doncs mira, el fitxatge de l'any serà recuperar el millor Pedri i el millor Lamine. No puc estar més d'acord amb aquesta afirmació.
3: Sí.
2: I en tenim algun més? Mira, el Cudin ens diu, no sé res de Gabriel Jesús, però no vull que es vingui a jubilar a Barcelona més gent.
1: Home,
2: molt hate,
1: això,
2: eh?
1: Clar, però és que això és el que deien de Gundogan, de Lewandowski, no?
3: El que passa és que jo entenc aquesta gent, perquè cansa ja això de... A veure si Flick el recupera...
2: Yeah.
3: Ja he escoltat, a Flick no li farà nosa. Bueno, ja...
1: És que Flick els ha recuperat a tots.
3: I si fiquem un gat... Igual tampoc li fa nosa, però potser
2: estaria... I si li fiquem a Xavi?
3: Potser estaria... Pues mira, això que deia un gat, però no ho sé, potser que li portem un davanter que vulgui, no?
1: Algun en rematarà, tio.
3: No, sí, segur que sí.
2: Cert, jo el que he vist és que ha arribat coix. No l'heu vist, a tardar? Sí. Ha arribat com...
3: A veure, sí. Però que té el genoll...
2: Jo quan vaig a córrer 3 o 4 quilòmetres torno igual a
3: que
2: casa.
3: Que sembla que el venguin en fas cicles d'aquests d'Agostini.
1: Jo us he de dir que cada vegada que baixo de segons quin avió, també baixo coix.
2: Ja,
3: sí. I jo després de la Transmi, quan m'aixeco, em fan molt mal els genolls a mi també.
0: Però la meva pregunta és, allà, quan ha sortit de l'avió, la gent ha preguntat com va la rodilla, i ella ha dit, perfecte.
2: Sí, clar, què ha de dir?
0: Clar, què ha de dir?
3: No, la tengo triturada.
1: Però és que tampoc li han dit quina.
3: Això una, i encara que estigui malament, t'ho imagina't què diu, la tengo destrozada. Ostres, tio.
0: Bueno, jo crec que
3: és... Soy Víctor y Jesús. Gabriel Jesús.
1: És com, no? Imagina't que diu, no, és digna de ver, tengo unas ganas de conocer al doctor Prusa.
3: Tenéis buenos hospitales aquí en Barcelona.
0: Però que Gabriel Jesús porta el manís d'un mort, eh?
1: Bueno, home, no li hauran tret a un d'on viu per posar-li a ell.
2: Però que el manís no reconstrueix. Aviam, si us hauré
1: d'explicar coses. No, d'un porc. A vegades el posen de porc.
2: No, això és el lligament. No inventis, si no saps.
1: Igual, ara és el mateix.
3: Els tatuadors practiquen amb pell de porc.
2: Jo, si voleu, us ho explico un dia, això. El manís no es fica de nou. O es cus, si es pot, i si no es treu.
3: A mi em fa més gràcia que ens ho seguim inventant, francament.
1: És molt important, si mai us trenqueu el manís, que us el cusin, no us el treguin, perquè si no en tindreu, artritis. No, artrosi, artrosi.
0: Sí. O digue-li a Ansu Fati, que també... també
2: clar, per això Ansu Fati té una cama més llarga que l'altra, perquè li ha entrat un menís. No té la motlla, saps?
1: Hòstia, aquí entra... haurem de buscar la sintonia de Mèdico de Família, perquè realment...
2: pulseres vermelles.
0: La Judit ja entén de tot. Del temps, sí, de metges... Ui, la passada que... de Dani Olmo a l'espai per Cárdenas.
3: Ah, és veritat, que estan jugant.
2: La gent de la ruralitat ens hem d'espavilar sols.
3: Ruralitat, eh?
1: A més, va començar allà, lo de posar el manís d'un porc, va començar allà.
0: era el que tenien a mà.
2: De fet, va començar amb cabres i llavors van dir, saps què, ens sobren més porcs.
1: Però que sapigueu que ara ha fet una planxa Bernal, que si això acaba en gol, demanaran que es revisi.
0: Sí. I la remena Pedri a l'esquerra per Gordon. Gordon vol superar Balliu. Gordon se'n va cap a dins o cap a fora? Doncs primer, al final cap a fora. El xut, Cárdenas, a les mans. Dos temps, pim-pam.
1: Gordon té cara de gendre perfecte.
2: Sí, és que és una cuca.
1: Que sí, de ser sí, molt bon paio.
0: No me'n recordava del concepte cuca.
1: Sobretot per coses bones, no?
0: Ha dit sempre...
2: És més
0: sempre
2: maco. Jo és el que més ganes tinc d'abraçar de tots els fitxatges nous. Bueno, clar, és que abraçar Rodri t'ho diràs, no?
0: Pedri l'envia cap a la minya mà, l'ha tocat Patecís, haurà de saltar Cárdenas i atrapa la pilota que la torna a donar pel seu defensor.
1: La cara de Rodri, per cert, en el gol de Lamine, insisteixo, és que és tan meme material, però molt fort, eh?
3: Adeyemi també és abraçable, eh?
1: Sí.
3: No?
1: Sí, deu
3: i toca una mica el cavallet aquell.
2: Igual té un puny americano a la butxaca del
3: darrere. Bueno, però
1: és veritat, que té tinença, és veritat.
3: Sí, bueno, li agraden les armes, no passa res. Com...
1: A qui no li agrada?
3: Hi ha gent que li agrada l'escalèstric, li agraden els punys americans.
0: Compte el Rayo des de fora. El xut llunyà a les mans de Joan García. Ha estat Samaque, l'home que ha pogut trobar porteria.
1: Samaque, pum, Samaque, pum, Samaque. És aquest, no?
0: I, per cert, Dada l'ha tocat Koundé.
1: Imagina't.
0: És a dir, no anava a porteria, l'ha tocat Koundé i llavors ha anat a porteria.
3: Pressió, autogol, una mica d'emoció.
1: Empanada i autogol en un sol partit. Nota més baixa de la història del Bada Barça.
0: Queden 24 hores de... Vaig obrir molt ràpid. Queden 24 hores de mercat. Per quants diners deixaríeu marxar Koundé? Per quin llindar seria el mínim?
2: Quants em va costar? 50.
3: 30.
1: 50.
2: Em va costar 50, 55.
3: Sí. Jo per 30.
1: 30, 35.
3: Sí, crec que està amortitzat així.
2: Sí, bueno, no sé si baixaria de 40.
3: A veure, la Judit, què opina de l'amortització?
1: No, la Judit demana 66.
3: Encara no. El concepte d'amortització el té una mica...
2: Home, ara... depèn de qui vagi, no? Depèn d'on vagi.
1: O sigui, hem de pensar que més enllà de les empanades que ha tingut al llarg de la seva carrera amb el Barça, molts títols de Lliga porten també el seu...
3: Sí, i el gol aquell de la final.
2: Final de la Copa del Rei.
3: De la Copa, sí, sí, totalment. Sí, sí.
2: Mira, valor de mercat de Koundé, ara mateix...
0: 45, no? O 50, 45?
2: 60 milions.
3: 60,
2: sí. Bueno. Sí, sí. I el vam comprar...
3: 50, no? Jo diria.
2: Per 50, sí. Sí, sí.
3: Bueno, total, que ens el menjarem, no?
1: Aquest és un altre que jo crec que també li passen coses. Deu tenir un món intern molt, molt
2: sí,
1: fort.
2: Sí, jo crec que és un dels pocs futbolistes una mica espavilats. És que ja ho deia, qui era que ho deia? Que com més llest és el futbolista, en plan emocionalment, més tonto és.
3: Jo no vaig per aquí, em veia. Jo crec que és d'aquests futbolistes que no li agrada jugar a futbol, que és una cosa molt diferent.
2: Yeah.
3: Que és el que li passava a Neymar, el que passa és que Neymar tenia una qualitat exagerada.
2: Tu creus que a Neymar li passava això?
3: Oh? Neymar ho ha confessat milers de vegades, que no ha vist ni un
2: sí?
3: partit de futbol en sa vida. Que li interessa zero, li agrada el pòquer i fer el gamba a les discoteques, però que no li interessa gens el futbol.
2: I els embarassos li agraden.
3: Bueno, sí, aquest tipus de coses, però no li agrada. I han jugat al Gerard,
2: a Milei també li
3: agrada. Gerard Piqué, li passa el mateix.
2: Ai, a Milei, a Bolsonaro.
3: De fet, Gerard sí. Piqué va inventar-se una variant del futbol perquè li avorria aquest. Aleshores, sí, sí, imagina't fins a quin punt no li agradava.
2: Sí.
3: I a mi em fa l'efecte que a Koundé li passa això.
0: L'entrega de Gordon no ha estat bona. Ara Camello ha portat de corcoll a dos jugadors del Barça. La juga legenda del Bar. Intenta endur-se la pilota Koundé. Koundé la guanya a la zona del mig del camp, però la regala ràpidament a Balliu perquè el control de Koundé ha estat bastant deficient. La passada cap a Pedri. Pedri pot jugar enrere si ho considera amb Christensen. Som al minut 39 de partit. 2-1 guanyem a casa contra el Rayo Vallecano. El Barça ha remuntat. Aquest és Cubarsí. Cubarsí amb Koundé. Koundé té l'opció de Lamine Yamal li torna altra vegada, Koundé. El Barça ara toca a la zona defensiva. Cubarsí amb Christensen que té metres per córrer, avança el danès, aguanta Christensen, banda esquerra, rep aquí Antonio el Gordo. Aguanta Antonio el Gordo, una passada enrere. Ara és allò, Márquez Puyol, Puyol Márquez. però amb Koundé i Cubarsí.
1: Ara estava veient que on hi ha la grada d'animació... Espera, que l'agafa Bernal.
0: És Bernal, el xut de Bernal! Uf, ha tocat Cárdenas, corna.
1: Corna.
0: El xut de Bernal, quina folla seca des de fora l'àrea. Anava a porteria i Cárdenas l'ha hagut d'enviar a corna.
3: Partit sí. Molt, molt bo, de Bernal, de moment.
1: Sí, sí. Sí,
0: sí, Marc?
3: Sí, sí, sí.
0: Li vaig a pujar
2: ja estàs votant?
0: Bueno,
2: esteu
0: votant? Vaig a pujar puntuació.
1: La gent, de veritat, no es podeu esperar unes falquetes o alguna que sonin de fons?
3: Jo avui puntuaré a l'aviso, eh? M'està agradant molt el Barça.
2: Sí, a mi també.
1: Jo diria que és el partit que estem, ens ho estem passant millor, també, dels, de tots. Sí,
0: sí, sí. Gordon la penja, Koundé no hi arriba, pilota el segon pal que acaba a l'altre costat. Tornem a servir de corna, però des de la dreta.
1: El que us anava a dir és que el gol sud, on hi ha la grada d'animació, el partit de dijous, hi va haver dispositiu especial de seguretat pel tema de l'exaltació de l'estelada, i va ser clarament especial perquè avui no hi ha hagut aquest...
3: aquesta exaltació,
1: no? Hi ha hagut una mica, una exaltacioneta.
3: Però moderada, no?
2: Lo de sempre, no?
3: Sí,
0: Rafinha la penja, Cárdenas treu els punts a passejar, pilota morta a la frontal de la petita, vol saltar amb el cap Patecis, vol tocar-la Koundé, malament, i falta.
1: Falta de Christensen, que s'estava agafant des de feia estona amb, no sé si amb Patecis.
2: Sí.
1: Però és la típica que, tal com us esteu agafant, a la que duri una mica més l'agafada, xiularan falta del jugador atacant.
2: Christensen havia fet gols de cap, no, Víctor?
1: Sí, crec que en va fer dos seguits. Un al Bernabéu, diria, en el partit que el Barça li anul·la en aquell gol que entra però no el donen, tot i les 600.000 càmeres. Crec que aquell dia marca de cap. I en el partit, no sé si anterior o posterior, de Champions, al Camp Nou.
0: Servirà davant del Barça, ho farà Jules Koundé. Davant de Lamine Yamal, Koundé buscarà algun company, troba finalment a Cubarsí a terreny propi. Cubarsí l'envia cap al mig, cap a Pedri. Pedri té l'opció de Xavi Aspar, també Bernal per dins, o l'opció de Dani Olmo. De moment Pedri distribueix a la banda esquerra, està totalment sol, Anthony Gordon. Hi va l'anglès. Hi va Gordon. Gordon, podria provar-ho, encara Gordon. Prova el xut, Gordon, corna. El xut de Gordon ha sortit mossegat perquè l'ha tocat un futbolista del Rayo, l'ha enviat a la cantonada i va a la Lamine Yamal.
1: Està bé també el fet de provar-ho des de fora l'àrea, més per generar la sensació en el rival de que ho pots fer i això obligui a estar pendent de mil coses i que hi hagi algun desajustament defensiu.
2: Nové córner del Barça, eh?
3: I al Gordon ja li ha vist algun gol d'aquests.
0: Sí, sí, sí, té bon xut, té bona llesca. Pedri ha jugat molt bé amb el cos, es vol endur la pilota davant de Camello, la pentina, apareix Rafinha per resoldre la jugada. Som al minut 43 de partit, el Barça guanya per 2-1.
1: Pensant en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. I va el Barça.
0: I va Lamine Yamal a la zona de tres quarts. Encara Lamine, marxa del primer, del segon no ho ha aconseguit. La llunya Álvaro perquè lluiti Camello amb Christensen. Christensen ha posat la closca i acaba servint la pilota a la zona del Rayo Vallecano. Recupera Espart. Espart amb Pedri. Pedri, canvi de ritme. Molt bé, Pedri. Segueix Pedri. Li han robat la cartera i havia falta. Falta sobre Pedri. Serveix Espart. Ho hem fet ràpid. Cubarsí amb Bernal. Avui tindrà minuts, no, Rodri, també? Algun?
3: Sí.
0: Ai, que Rafinha pot rebre. Arriba abans Cárdenas i atrapa la pilota. Pilota a l'espai que havia anat per Rafinha i el brasiler que ja volia connectar a porteria.
1: Li ha passat una mica a Rafinha en aquesta jugada el mateix que condena el gol en contra, i és que en el moment en què deixa de mirar la pilota per veure on està el porter, perd de vista la pilota i llavors ja, quan la torna a buscar, no la veu. I atrapa el porter del Rayo.
0: Compta Pedrosa cap a l'esquerra per Álvaro. Álvaro vol fer la centrada. Álvaro per baix. Pilota morta. Christensen la traurà. I Christensen pot jugar amb Lamine Yamal, que podria superar el seu marcador. De moment supera el primer. Li vol tirar un turó al segon.
1: Sotanetes.
0: Endavant. Segueix Lamine Yamal. Ui, la jugada. Ui, la jugada. Segueix Lamine Yamal. La dona cap a Xavi Aspart. Avança metres Aspart. Rafinha es desmarca, Xavi Aspar decideix que no li donarà, que l'aguantarà, que esperarà que la toqui l'àrbitre, i ara serà Dani Olmo qui se l'endurà. Ja s'ha recol·locat el Rayo. Jo no entenc la contra que ha fet el Barça.
1: No, jo crec que Xavi Aspar estava esperant que el moviment de Rafinha provoqués que Olmo vingués per la dreta. Olmo no ha arribat, no sé si perquè no ha volgut o perquè no ha pogut, i ara Rafinha li deia a Xavi, doncs, noi, haver-me la tirat abans. Si a sobre l'ha tocat l'àrbitre pel mig...
0: Aquest és Pedri, Pedri amb Bernal. Bernal escurat a la zona dreta, la juga amb Koundé. Lamine Yamal l'espera a la frontal de l'àrea. Aquest és Pedri, Pedri per Rafinha. Rafinha podria provar-ho. Rafinha vol jugar en curt amb Xavi Espar, que li torna. Aquest a l'esquerra per Gordon. Gordon entra a l'àrea, encara Gordon, encara Gordon. Segueix Gordon, aixuta Gordon a les mans. Koundé, gol. Gol de Koundé. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gaúcho francès! Gol del Ronaldinho lateral! Gol del Ronaldinho que ningú entén! Acaba de fer el gol més fàcil de la seva carrera. Ha marcat Jules Koundé, crec que ni ell s'ho creia. De fet, jo he dubtat perquè pensava que hi havia fora de joc, però l'àrbitre diu que estava en posició correcta. Si el VAR no diu el contrari, tot plegat ve d'un xut d'Anthony Gordon i Koundé estava amb la canya preparada i a punt per fer el tercer. Ha marcat el Barça, ha marcat el Ronaldinho francès, ha marcat Koundé, Barça 3, Rayo Vallecano 1.
4: Havent vist la repetició, jo diria semblava
3: joc, no?
2: Sí, fora de joc.
3: Ho és, ho és. Ostres, li havia pujat la nota. Vaig a baixar-li un altre cop.
0: Fora de joc, efectivament.
3: Doncs vinga, un 4 i mig.
1: No he entès, hi ha moltes vegades que ho veuen molt clar, no, els assistents?
2: Clar, perquè no hi ha el semiautomàtic aquí, no?
1: Només home, hi hauria de ser. Abans amb una jugada de Lamine, l'ha vist de seguida, l'assistent, i era també justet com aquest, no sé. I en tot cas, no puja al marcador i m'imagino, Marc, que anaves a dir que era bona jugada d'Anthony Gordon.
3: Ah, exactament, no va deixar.
0: Per cert, quants minuts s'han afegit?
2: 3. Queden 2.
1: Jo crec que farem els 3 de nou, eh?
0: Sí, perquè a la celebració just han ensenyat el cartell i ja estàvem celebrant el gol.
1: Trobo que la jugada de Gordon és boníssima, a més seguint forçant aquestes segones oportunitats, no? Però m'ha semblat també que Cárdenas refusa molt malament. És a dir, crec que no era un xut que anés especialment fort i la deixa morta davant seu.
0: Compte la gent, la dona per Camello, Camello, i aquest és Koundé qui l'envia enrere, i Joan García l'haurà d'allunyar cap al mig del camp. Saltarà sol el futbolista del Rayo, torna a tocar-la amb el cap Christensen, aquest és Pedri, Pedri cap a Rafinha, Rafinha cap a Gordon, Gordon haurà de superar Balliu, ui, com se l'ha fet, segueix Gordon i comença a córrer, té espai per poder cavalcar, segueix Gordon, a vol filtrar, passa de per Rafinha que no se l'ha esperat, llàstima, Pedrosa acaba enviant l'enrere pel seu porter, que ara l'haurà de sortejar, pilotada llarga amunt perquè salti Unai López, que directament es trobarà amb Marc Bernal i serà Cubarsí qui recollirà la pilota a la zona defensiva.
1: En la jugada anterior, en la construcció, Cubarsí i Rafinha no s'han entès gaire i ja podíem haver tingut un ensurt. Ha intentat filtrar una passada, Cubarsí superant un parell de línies, Rafinha l'ha esperat i ha quedat una mica en suspens, quan ara Koundé també fa honor al suspens i perd una pilota bastant senzilla.
0: I ara, a més a més, no baixa ni a defensar, es queda d'extrem dret i això fa que Lamine Yamal faci de lateral dret. Salta Pedri, la controla amb el pit. Puf, com se l'ha fet. Mitja volta de Pedri, volteta màgica d'aquelles de Xavi. Espera, oi, que Koundé tira de màgia. La pot donar cap a Bernal. Bernal pot distribuir l'esquerra per Xavi Espar, que té espai per provar-ho. Espar tan molt, molt, molt al frontal. És al balcó de l'àrea. Ui, que és bona per Lamine Yamal. El segon pal podria penjar-la. Lamine Yamal amb la dreta. Directament a fora.
2: Llàstima.
0: Hi haurà servei de porteria per Cárdenas, 2-1.
1: I aquí acabarà la primera part, no?
3: El de Dani Olmón, aquests espais tan reduïts, també és un... Sí. És per parlar-ne,
0: eh? Sí, sí. Ai, doncs l'àrbitre li xiula a Cárdenas el tema del temps, que vagi per feina. Molt bé aquest airet que passa ara al Camp Nou.
1: Sí.
0: Molt fresquet tot. Salta amb el cap Bernal, no n'ha tocat. Rebrà Cubarsí, Cubarsí amb Koundé.
3: Oh, molt bé.
0: Koundé, que té poques ganes de jugar. I l'àrbitre indica al final del primer temps, perquè com que Koundé no tenia ganes de jugar, doncs ha decidit que aquí s'acaba aquesta primera part, un primer temps que ens ha deixat 3 gols, un del Rayo i la posterior remuntada del Barça amb 2 gols en pràcticament 3 minutets. El Barça ha remuntat un partit que perdia. A la mitja part marxem amb aquest marcador, amb aquest 2-1 favorable a l'equip de Hansi Flick. Hem explicat aquest primer temps, com sempre, amb la companyia, amb el suport d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Fem una pausa i de seguida expliquem el que ha donat de si aquesta primera part.
5: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
7: Flashback. Mal de cap, dolor muscular...
5: Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
7: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
5: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
7: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
9: Oques i gràcies. Estrella Flashback.

0: estem aquí.
1: El millor dels millors, només a Flashback. El Loro, que estàs escoltant el Va de Barça. El futbol a Flashback. Que no nos embauquen.
2: Que si no hacen ver que son del Barça, no lo escucharía nadie.
1: Va de Barça, la retransmissió pels oients més cigaleros.
3: 7 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Som al descans d'aquest partit entre el Barça i el Rayo Vallecano. A la tercera jornada de Lliga, el conjunt de Hansi Flick domina el marcador per 2-1 i també domina el joc. Anem a fer un repàs d'alguns dels missatges que ens han enviat els oients. Ho farem amb la companyia i amb el suport de Volkswagen. El 628-414-029. Com han viscut aquesta primera part, Judit, els oients, i què ens han explicat a través del nostre WhatsApp?
4: Mira, avui justament preguntàvem una miqueta les impressions de la gent respecte al mercat de fitxatges, i el Jordi ens diu: bona nit un cop més des de l'estadi. A veure què passa amb Julián Álvarez, tot i que crec que no ens hauríem de rebaixar d'aquesta manera. Ells es perden els nostres diners. I si Gabriel Jesús... Bueno, perdona, Marc.
5: Jesús.
4: Funciona? Doncs mira... Té tota la raó, podria funcionar. Més whatsapps. El fitxatge de Rodri és innecessari. Havíem de fitxar un nou titular i ens hem deixat endur ara que no hi ha calés per pagar a Julián i hem portat un suplent.
5: És que no hi ha davanters titulars que puguin venir.
4: És que no n'hi ha, literalment.
5: És que no n'hi ha.
4: Vull dir, el PSG ha fitxat a Ferran Torres, imagina.
5: Només Gabriel Jesús.
4: Si no millora l'equip, no s'ha de comprar. Per mi, el millor fitxatge és Cancelo, que sí que feia falta.
5: Bueno, sí, està bé.
4: Tu estàs content amb Cancelo?
5: A mi m'agrada molt Cancelo, però m'agrada com a amic, fins i tot.
4: Sí?
5: Vull dir, sí, si fos de la meva colla, seria dels meus preferits.
3: Bueno, no oblidem que li vas dir que tenia la boca com un anus.
5: Sí. Bueno, però li dic coses pitjors als meus amics, jo. No pensis que això no té res a veure.
4: Va, més whatsapps. Bona nit, equip. No prometo aguantar tot el partit. Primer dia de feina i demà a les 6 del matí dempeus d'altra vegada. Força Barça.
5: Bueno, no passa res.
4: Aquí la gent treballa, no com Marc.
5: El primer és la feina. Jo començo a treballar, eh,
4: sí,
5: ja. Això ja m'ho estic prenent com una feina, jo.
3: Sí, Marc, comences a treballar, ja?
5: No, però em prenc això com una feina.
3: Ah, val.
5: Aquesta temporada he pensat, va, fes-ho una mica millor.
3: Fes-ho amb ganes, no?
5: Sí, fes-ho. No, home, ganes sempre hi fico, però més professional, no ho noteu,
3: amb
5: no?
3: Amb aquella alegria, eh?
5: Molt bé.
4: Va, més whatsapps. Gordon, Adeyemi, Rafinha, Fermín, inclús Olmo podien jugar de nou. No fem drames. Què rius,
3: Sant? No, en aquest sentit va el tema, eh? Vull dir, queden 24 hores de mercat de fitxatges i el més calent és a l'Aigüera. Ha de venir un central, diria.
4: Jo crec que no vindrà, nois?
3: Jo crec que un central, sí.
6: És que n'hem fitxat un parell pel bé, no?
3: Sí, però són molt joves.
6: Sí, però...
5: Hem fitxat un noi de 16 anys que sembla literalment, però un nen petit. He vist avui la foto i és molt, molt jove. Té 16, però...
6: Jo crec que els deixarem en Guaret, al Barça Atlètic, i llavors ja quan estiguin allò preparats per la collita...
5: Clar.
6: No? I així tindrem... Serem una fàbrica de centrals esquerrans, perquè com que van escassos...
3: Sí. A mi m'agradaria que portessin a Laporte. Seria l'hòstia.
4: No, Laporte ja no vindrà.
3: Bueno,
5: semblarem la selecció espanyola. Una mica... Hem de ser més originals, home.
3: No, però ho dic per un tema de galons, d'edat, potser et diria, no? És a dir, aquesta defensa del Barça és molt jove. Més enllà de Cancelo, que és segurament l'home més... I això em corregiràs tu, Judit, però jo diria que Cancelo és l'home més veterà de la defensa del Barça, perquè no superen edat ni a Christensen, ni a Gerard Martí, ni a Cubarsí, ni a Eric, ni tampoc a Koundé, ni a Xavi Espart.
5: Sí, sí, és el més gran.
3: Potser et falta algun central... Potser amb l'experiència per anar a jugar a Europa, no?
4: De fet, Cancelo deu ser els més grans de l'equip perquè té 32 anys. O sigui, de tota la plantilla...
3: Clar,
5: Chesney. És més gran que...
4: Bueno, clar, Chesney, però llavors va Cancelo, no?
5: Sí,
3: abans hi havia Lewandowski, era en Chesney i Lewandowski, i ara el següent ja és Cancelo.
4: És Cancelo, sí.
5: Perquè Rodri té 30.
3: Sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs...
5: La plantilla és molt, molt jove.
3: Són alguns dels missatges que hem rebut al 628-414-029. Podeu seguir participant al llarg de la segona part amb la pregunta que us fem a través del nostre WhatsApp. Atenció, perquè si voleu una benzinera, hauríeu d'anar pensant en el tema de Meroil, perquè és important que tingui els carburants de la màxima qualitat i que estigui a un bon preu, no? De fet, el millor preu. Heu de buscar Meroil, que són les estacions de proximitat. A més, a Meroil teniu targetes amb descomptes directes per anar estalviant. Això només us passarà si reposteu a una benzinera que sigui Meroil. Som al descans d'aquest partit.

0: No, jo em refereixo que la gent tot l'estiu pensant que potser vindria Julián, et trobes amb un...
1: Hi ha certa destrampada.
0: Sí.
1: Però s'entén el context. Aquest tio al final tampoc anava a ser el nou titular, sinó que jo crec que ve una mica amb el paper de Ferran Torres.
0: Però aquest és el tema, és a dir, que la gent no s'esperi... És a dir, aquest tio no és un Lewandowski, aquest tio no és un rematador. Aquest tio és més un Ferran, un Dani Olmo...
1: Exactament.
0: ...que no pas un altre...
2: Jugador associatiu.
0: Correcte.
1: I realment l'has canviat per Ferran Torres, has guanyat 40 milions amb l'operació aquesta.
3: I més humilitat has guanyat.
1: Això també.
0: A més a més, Gabriel Jesús té més valor de mercat que el que ha pagat el Barça. El Barça ha pagat, crec que 10 quilos per ell, més algun variable... I em sembla que en valor de mercat...
3: Quatre, està... en variables.
0: Quatre.
1: Home, és que jo, mercat, Jordi, Gabriel Jesús, si arribes a un nivell bo, és bastant millor que Ferran Torres, com a futbolista.
0: En el seu prime, sí.
2: Encara no m'ha donat temps a mirar-me les seves xifres amb l'Arsenal. Només he pogut mirar amb Arsenal i City a la Champions i, per exemple, ha marcat 26 gols a la Champions en 57 partits.
3: Uau, molt bé.
2: No està gens malament.
1: Després té alguns números bastant dolents, que ho vaig estar mirant jo.
2: Ferran 18 en 50. És a dir, Gabriel Jesús marcava cada 116 minuts a la Champions, Ferran cada 131 abans d'arribar al Barça.
1: Temporada 23-24, 27 partits a la Premier, 4 gols,
0: No, és que és un jugador que no té gol. Vull dir, és un davanter centre que fa de tot menys gols. Per tant, tinguem en compte que és un jugador que et vindrà a combinar, que et vindrà a donar-te moltes coses, segurament no et farà gols. Almenys no tants com esperes, però en farà uns quants. Per tant, veurem què passa amb ell. També estic expectant pel tema del dorsal que li donaran. És a dir, li guardes el nou a Julián?
3: No.
1: Sí. No. Sí. Jo li donaria el 33, no? Que és el que li agrada.
0: Però no pots portar
3: a
0: dorsal
3: de
0: filial.
3: Estàs parlant de
1: Julián
3: ara?
1: No, jo dic de Jesús.
0: No, no, Gabriel
3: Jesús... Jo crec que no li donaran el nou a Gabriel Jesús.
2: No, li donaran el de Roni.
1: Ell vol el 33. No es pot tenir el 33.
2: No es pot, fins a 25 es pot només.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: I
3: el 33 és de filial.
1: Ah, bueno,
3: a la Premier sí que es pot, però...
1: Ah, per això deia, dic, és que aquest sempre ha portat el 33.
3: Alexander perquè... no el portava el 99 a Liverpool.
1: És molt religiós, es veu, i el porta per l'edat de la...
3: El 66, perdó.
0: Sí. A la Premier sí que es pot portar un dorsal fins al 99. Va. A la primera divisió aquí a la Lliga, màxim pots portar el 25, com deia el Víctor, que serà per Livakovic. Si passa el mateix a Adeyemi. Adeyemi també volia portar el seu dorsal habitual al Dortmund, que ara no el recordo, però era un dorsal més alt del 25.
2: Ah, sí?
0: Sí, i no pot portar-lo a la Lliga Espanyola. Ha hagut de triar el 14, aquest 14 que havia portat en el seu dia Coutinho, el porta Adeyemi.
3: I Cruyff. Hamza, quin portarà dorsal de filial? Vale.
0: Sí, el 29 portarà porta, Hamza. Sí, sí. Per tant, veurem quin dorsal se li dona. En tot cas, si se li dona el 9, doncs endavant. De fet, ara mateix, del primer equip només queden lliures el 9, el 4 i el 19, si Roni no li fa la fitxa.
2: Ja et dic jo que el 19 no compta.
0: Doncs, en tot cas, demà, crec que demà és el dia de la presentació de Gabriel Jesús, tot i que avui ja és aquí a l'estadi, i suposo que estarà ja flipant amb el que està veient. També s'ha de dir que Gabriel Jesús ve de jugar un futbol molt combinatiu. Ha vingut de jugar al City de Guardiola i a l'Arsenal d'Arteta. Per tant, ja sap que és una mica l'ADN del Barça, ja el coneix, ja l'ha treballat. Més amb Guardiola que amb Arteta, però ja l'ha treballat.
2: Sí, ara que dius l'ADN del Barça, parlem molt del partit de Koundé avui en defensa, però el company de seguretat que tenim a la tribuna de premsa està fent bo a Koundé. Se li està colant absolutament tothom. Està passant tanta gent per davant nostre, però tantíssima.
0: Sí, sí.
2: Però nivell de... Hòstia, és que tinc la butaca a l'altra banda i m'he equivocat de boca, passo per aquí, vale? Però aquest nivell, no, és una cosa dantesca.
0: Quan hi ha un passadís darrere nostre, és a dir...
2: Sí, no, o sigui, no és que hagis d'anar a fer la volta a Cornellà, vull dir, no d'allò.
3: Menys autoritat que Arbeloa,
2: No, zero autoritat. Hòstia, molt feliç, m'està fent el 0 de 6. És aviat, ja ho sé. Però el 0 de 6 d'Arbeloa... Us imagineu que descendeix el fons?
1: És que a mi em sap greu perquè és un equip que em cau una mica bé.
2: A mi, la veritat és que no tinc gaire dades, o sigui, més relativament igual.
1: Home, és que el Jordi Rovirosa és molt del Fulham.
0: Sí.
1: I em fa molta gràcia a Instagram, per mi és del...
0: Ara s'ha canviat, no?
1: Sí, exacte, per això és de les persones premium, per mi, a Instagram.
0: Ara ha canviat d'equip perquè deia que...
3: Està Hasselhoff i després...
1: Sí, hi ha gent i la persona que ha vigilat l'edifici equip també, per mi, està dintre del concepte gent...

0: amb Instagram Premium.
1: Una abraçada a la gent de la recepció de l'edifici de Grup Flash.
2: Doncs escolta, pues que no descendeixi el Fulham, sinó que el facin fora.
0: Val, això sí.
2: I llavors que vingui un entrenador que farmegi aura de veritat i no una mena de Michael Scott de Mercadillo i que el salvi.
1: Molt bé, nois, que us ha semblat aquesta primera part del partit. Jo crec que el joc combinatiu del Barça avui m'està convencent moltíssim i si el primer i el segon partit em van agradar, avui de llarg, per mi és el tercer millor, és el millor partit dels tres.
0: Sí, per mi també. De fet, si no és per la errada defensiva de Koundé, jo et diria que el Barça no li ha deixat fer absolutament res al Rayo. I després hi ha algunes variants respecte a les altres alineacions que estan funcionant molt bé. Entre Tolmo per Fermín, que havia estat fins ara el titular. En el cas de Koundé no ha funcionat tan bé, però jo crec que l'equip rutlla molt, molt bé. Bernal, Pedri és una dupla que està funcionant. Gordon molt bé. Tornem a veure un Lamine bastant, bastant enxufat, així que endavant amb tot.
1: Judit?
3: Jo estic molt contenta de l'adaptació, si és que se li pot dir així, de Rafinha a la posició de nou, perquè realment sí que és veritat que n'hi ha hagut una en la que ha fet com un mig misto, però és que el primer gol de Rafinha és un golaç de killer.
0: De Romario.
3: Sí, sí, és, o sigui, per mi era el jugador que tenia més galons per fer-ho, ho està fent amb nota, i era una de les coses que em preocupava, anar sense davanter centre, i de moment, toquem fusta, crec que està sortint molt bé el pla de Flick, aleshores, això em confirma que el projecte realment és molt convincent a llarg termini i és un projecte de present, aleshores. Contenta per això i pel partit que està fent el Barça, que malgrat ser l'únic partit on has encaixat, sento que la defensa està sent molt testimonial, realment. Potser sí que parlem de que Koundé no està tenint, potser és el més senyalat del partit, però és que la resta de jugadors de la defensa
0: feina.
3: No han tingut feina, exacte. Bueno. Aleshores, molt bé, m'està agradant molt el Barça.
1: Referent al que deies de Rafinha, Judit, a mi m'ha sorprès molt perquè Rafinha amb Xavi era un jugador que ni fu ni fa, de fet, fins i tot havíem pensat en treure'ns-el, i ara Flick li ha ensenyat que sap fer gol, Rafinha. O sigui, ara Rafinha té molt gol.
0: Sí,
1: els últims,
3: per mi una cosa molt bona de Rafinha és que dona, o sigui, confirma que els jugadors quan els fitxes, és que al final el Rafinha ve del Leeds, que sí, que ve de fer una molt bona temporada, però no és un jugador amb un cartell enorme. I crec que és un cas similar al de Gordon, o potser no tant el de Dejemi, però especialment el de Gordon, que a priori jo, per exemple, no sabia ni qui era Gordon, i arriba i encaixa perfectament amb el que l'entrenador volia. I per mi, doncs això és el que us dèiem, dona una sensació de projecte que m'agrada molt.
0: És que hi ha un pla, de fet. Que avui la defensa no treballi tant és perquè s'està treballant molt bé la pressió des de dalt.
3: Sí.
0: Nosaltres encaixàvem a vegades molts gols perquè no acabàvem de pressionar bé. És el que Flick seguia insistint que el camí era apretar bé.
3: Per això l'únic que falta per polir aquí és Lamine una mica, potser.
0: Sí, una miqueta, però Lamine amb els anys això anirà menys. Sí, cada cop pressionarà. Sí. Aleshores hi ha una sèrie de jugadors que hauran de fer un sacrifici una mica més gran. Això, el futbol funciona així. Però bueno, es confirma que la idea de Flick funciona.
3: Sí.
2: En gols per minut o minuts que necessita Rafinha per fer gol, un necessita aproximadament 150 minuts, això és menys de dos partits, perquè us en feu la idea, marca més sovint que Ibrahimovic, pràcticament el mateix que Neymar necessitava, que Rivaldo, que Saviola, marca més sovint que Stoichkov, que David Villa, que Ferran Torres.
3: Hosti, que David Villa,
0: clar, sí, que Villa em sorprèn, eh?
2: No, i per darrere pues, encara tindria Kluivert, Henry, Bojan, Alexis. Una barbaritat.
0: Sí, molt bé.
1: Un altre fet que voldria destacar d'aquesta primera part és Xavi Espart una vegada més.
3: Sí.
1: És a dir, hem canviat, el Barça havia jugat fins ara amb Flick, amb un lateral curt, perquè ens entenguem, Koundé o Eric, quan han jugat a lateral dret, curt sense pujar massa i per l'esquerra sí, la profunditat de Balde o de Cancelo.
0: Sí.
1: Ara amb Xavi Espart sumes com un migcampista més, és a dir, Xavi Espart poques vegades arriba a la línia de fons, de fet pràcticament mai, i sempre se'n va cap a dintre, i en canvi, amb aquests canvis que has fet de fitxatges, amb Lamine Yamal i amb, que és qui ocupa la dreta, i Gordon, especialment a l'esquerra, són els extrems els que van cap als costats. És a dir, m'ha agradat molt com Xavi Espart ha interpretat la posició, i m'està agradant molt la continuïtat que li està donant Flick, perquè has fitxat a Cancelo, que era l'amo i senyor la temporada passada, tens a Balde, que en la seva millor versió és un futbolista molt aprofitable, i en canvi Xavi Espart és l'home que ara mateix crec que no, ningú li pot treure el lloc si està a aquest nivell.
0: Jo crec que acabarà perdent presència per un tema de galons, però el que estic pràcticament segur és que serà el jugador 12 d'aquest equip.
1: O sigui, li faran un Casador?
0: No, un Casador no, no, un Casador no. El jugador 12 em refereixo que en el moment que hi hagi una posició que has de cobrir, entrarà ell, em refereixo.
2: Sí, ja sigui... com ho va ser Eric, no?
0: Exacte, aquest tipus de jugador 12 em refereixo.
2: A mi l'únic que m'inquieta, i ara ho porto una mica al terreny de quan escollim l'MVP del partit, és molt llaminer votar, diguem, o posar les millors notes als jugadors del davant. I una cosa que crec que ha dit la Judit sobre que no hem vist la defensa... Clar, això ens podria portar a dir, ostres, doncs partit correcte, no? dels defenses, i que penalitzi molt, per exemple, l'error de Koundé. Però és que potser el fet de que el Rayo no estigui inquietant és perquè potser els defenses estan en la posició correcta, sí. No? Impedint que no hi hagi curses a la seva esquena, que la pilota sempre estigui... És a dir, cada vegada que el Rayo intenta sortir i salta, ho invento, Koundé, Cubarsí, Christensen i talla amb el cap. Sí. Aquesta jugada automàticament passa a ser jugada d'atac del Barça, per tant no veiem els defenses, no? En les accions clàssiques. Per això a vegades ens passa que tenim la sensació, doncs, que no estan fent res de l'altre món.
0: Vaja, no vols que suspengui a Koundé, no?
1: Nois, comença la segona part a l'estadi, torna a córrer la pilota per damunt de la gespa. Aquesta possessió ara, però, és per l'equip de Hansi Flick, així és com comença aquest segon temps, acompanyats d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Us explicarem al Bar de Barça el que és, de moment, una victòria del Barça per 2-1. Té la pilota a la banda esquerra, Xavi Espart, descarrega sobre Pedri. Pedri la torna per Xavi Espart, s'ofereix Gordon. Gordon pot acabar de fer la triangulació amb Pedri. Mitja volta de Pedri, l'estan agafant entre dos homes, la dona enrere. Resol per Christensen, el públic que a poc se'n va cap a les seves butaques, aplaudeix la jugada i l'home que escalfa, que és Rodri.
2: Rodri, Cancelo i Eric García. I diria que... No. No, no, és preparador.
1: Servirà des de la zona dreta i Ivan Balliu.
2: També s'escalfarà Adeyemi. I veurem si un cinquè jugador, em sembla que és Fermín, perquè veig uns cabells rossos de peu a davant del vestidor de la banqueta del Barça. Ara ho veurem.
1: La pilota la posa en joc el Rayo Vallecano, l'acaba tocant Bernal per enviar-la a banda, servirà Balliu. Balliu, que és el fill de l'alcalde de, diria que de Llavaneres.
3: Sí, és veritat, sí. Això.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Ivan Balliu juga amb la selecció albanesa i a més a més, és el fill de l'alcalde, diria que...
0: Llavaneres,
1: de Llavaneres.
0: Allà hi ha... Allà hi ha Calés.
2: De Tirana, no?
3: De Caldes de Malavella, sí.
1: Ah. Caldes de Malavella.
2: S'escalfa no també Fermín, confirmo.
1: Aquest és Pedri, Pedri amb Bernal. Bernal el persegueix Camello.
2: El Rayo, per cert, està pressionant força amunt, tal com està el Barça, de fi al primer toc. Sembla una mica agosarat.
1: Una temeritat d'aquelles que feia Paco Gémez.
3: Sí.
0: Sortia d'aquí sempre...
1: Sí, sí, amb 0-6, bueno, 6-0... Amb...
2: Us en recordeu? No, no sé si, Judit, tu...
3: Sí, jo me'n recordo dels Gémez.
2: Fa... No, no, no de Gémez. Diria que es fa relativament poc, aquesta temporada de Tata Martino. El Barça va a Vallecas i guanya 0-4, però per primera vegada en no sé quant de temps...
0: Perd la possessió
2: sí, de la pilota. I totes les preguntes després de guanyar 0-4...
1: A Tata Martino...
3: I això era el Tato Martínez, saps?
2: El Tata Martino, i totes són... Oiga, però vostè ha perdut la possessió. I el tio estava que no entenia res.
1: Sí, tant.
2: I realment era...
0: No va entendre res mai, eh?
1: La Minya Mal la filtra, perdona, Judit, per Gordon. El xuta la Minya Mal des de lluny, directament a fora. Deia, Judit.
3: Que ja no és alcalde, el pare de Balliu. Ja ha guanyat la democràcia, ja no. Ja no és
1: alcalde. Ha guanyat la democràcia?
3: Clar, sí, sí, evidentment.
1: Mira, estic veient a Gabriel Jesus amb la seva filla i la seva dona.
3: Sí, clar, fa estona que l'estan veient.
0: La Jesusita.
1: No, però ara l'estic veient jo en directe.
3: És que fa cara de preocupada, en Gabriel Iglesias, de veritat, mireu-vos el
2: no
3: bé.
2: Està... Això celles. Forma part de la llotja?
1: Sí.
2: Sí, sí, sí. No? Fins aquí també... No, a veure, un moment, sí, vull sí, dir sí. Que... Però és que el tenim davant i on hi ha la porta és a l'altra banda. Sí, sí, sí, sí,
1: és una llotja molt grossa, aquesta.
3: Clar, va tot de negre, ho trobo curiós.
0: Clar que està preocupat, està pensant, a veure com explico jo allò del genoll aquí, que no puc ni pujar escales.
2: S'ha de dir que en teoria ha passat la revisió mèdica satisfactòriament a l'Hospital de Barcelona.
3: Això de les revisions mèdiques m'agradaria tant anar a una a veure què fan.
0: Ui, les que ens feien a mi el futbol eren...
3: Sí, a mi em feia que van en una furgoneta. No us ho feien, això?
1: En una furgoneta, això?
3: Sí, perquè, clar, Torelló...
0: A mi em van agafar venia... un dia una arritmia al cor i van dir tu tirar,
2: home. Home, on jo jugo a futbol, perdona, no hi ha revisions mèdiques ni hòsties. Et, fan, imagina't. Pagar una, et fan pagar la una mútua...
0: Perquè no els denunciï si mors allà.
3: Marc, ho veus mira. Que... Cada cop estàs més a prop de semblar la porta, l'arrítmia...
0: Sí, no, però jo ja ho tenia de petit, de l'arrítmia, ja vaig néixer així.
3: Ets el cun.
2: Bueno, i potser no vas a sopar al Botafumeiro, però una mica fumeiro...
0: Sí, que... una mica fumeiro sí que soc, sí.
1: Té la pilota al Barça, que és Bernal, que la pot donar l'espai per Rafinha. Rafinha que ha de córrer camp contrari. Rafinha rep a la dreta. Rafinha molt escurat. La passada per Lamine Yamal. Aviam què fas. Lamine de moment retalla cap a dins. Espera que pugi Koundé. La passada l'ha agafat a contrapeu. Koundé ha de córrer uns metres enrere i tornar a endur-se la pilota. I ara ja, de cara a porteria, busca algú amb qui fer la passada. L'acompanya Bernal. Bernal s'associa en curt amb Cubarsí. Cubarsí vol combinar amb Pedri. Pedri espera... que Gordon es desmarqui una miqueta més, mereix la perdiu, la dona per Gordon, Gordon amb Espart que va per dins, Espart decideix donar-la cap a fora per Koundé, ara som a la dreta, la rep Lamine Yamal, el 10 del Barça encara Pedrosa, la dona per Koundé,
4: Koundé
1: malament perquè l'ha deixat passar i espera que Unai López posa a córrer, banda dreta Camello, Camello pot córrer amb Christensen, la baixa Camello, Camello va sol contra el món, hi ha dos homes que defensen, Cubarsí i Christensen, els dos centrals, aguanta Camello, segueix Camello, la dona d'Esperó, Cubarsí la toca, Christensen resol i Joan García atrapa.
2: Es desespera Camello, però què esperava? Ha intentat fer una jugada d'Esperó que no hi havia ningú, vaja.
1: La desmarcada de Gordon l'ha llegit perfectament aquí el migcampista del Barça. Dani Olmo se la volia emportar, apareix Patecís per tallar, recupera la pilota al Rayo Vallecano. Intenta endur-se la pilota a la banda esquerra i ja la té Unai López. Descarrega sobre Òscar Valentín, el capità que l'aguanta, la dona enrere, Legend. Legend al dels Bars, la dona cap al mig, intenta tocar la pilota Bernal, que l'ha recuperat. Aquest és Xavi Espart, bon retall, la dona per Bernal. Quina Bernal té opcions al mig, cap a ell va la pilota, és Dani Olmo amb Gordon, Gordon interior de l'àrea, Gordon al segon pal, la rematada, gol!
0: Sí!
1: De la pròpia Gordon!

0: marca el Barça, marca en pròpia el Rayo Vallecano. Legend se l'ha acabat fotent a dins. Gordon era el protagonista de la jugada des de l'esquerra i la pilota acaba al fons de la xarxa. Es torna a avançar el Barça, marca el tercer. Barça 3, Rayo Vallecano 1.
1: No constarà a les estadístiques d'Anthony Gordon amb el Barça aquest gol. Li haurem de sumar en pròpia porteria al Rayo, però les abraçades se les ha endut Gordon de tots els seus companys. La paret és preciosa. La intenció de Gordon de fer-li una assistència pel seu segon gol a Rafinha era més que evident. Per tant, tot el mèrit per Gordon, que està completant un partit sensacional. De fet, recordeu que a la primera part se li ha anul·lat un gol a Koundé per fora de joc després d'una molt bona jugada del nou fitxatge del Futbol Club Barcelona.
2: Doncs ja en tenim un més, ja sí. Podem anar sumant. El tercer d'abans no ha comptat, aquest sí que val, i el Barça doncs es posa per davant amb dos gols d'avantatge davant d'un Rayo Vallecano que havia avançat la línia de pressió i que en aquesta jugada ha vist com el Barça l'ha acabat sorprenent. Des de l'esquerra, Pedrosa. Pedrosa fa un canvi de joc cap a la dreta per De Frutos. La vol baixar De Frutos, Xavi Espart té feina. Molt bé, Xavi Espart. Molt bé, Xavi Espart, que s'endú la pilota. Ara retalla. Espera que vingui algú. Apareix per aquí Pedri. Gordon a l'espai. Som-hi, Pedri. Mira, Gordon. Aguanta, Pedri. Segueix, Pedri. La donava aquí cap a Dani Olmo. L'àrbitre diu que hi ha... Què diu? Que hi ha falta?
1: Falta sobre Pedri.
3: Per cert, som numèricament líders, eh?
1: Sí, sí. Amb 3 de 3 en victòries, només un gol encaixat i, si no m'equivoco, 10 gols a favor.
3: Sí.
1: Jo crec que, o sigui, ara mateix, agafant els 3 inicis de temporada que ha fet Flick...
3: Sí, que és el millor, no?
1: És el més solvent, en diferència.
2: Xavi Espart des de l'esquerra, la centrada tancadeta, la toca Pate Cis, el porter que havia adoptat, i atrapa Cárdenas.
4: I esteu amb mica, Gordon, tot i no haver fet el gol, per mi és el dels tres atacants, sí. Està sent el millor, no? Sí.
3: És que m'ha guanyat aquest xaval, però ha caigut de peu.
4: Sí, sí. Aviam quin disbarat fa.
2: Álvaro a l'esquerra, intentant aparterre Unai López per endur-se l'esfèrica, i Bernal és qui la recull, qui torna a començar i qui l'entrega per Dani Olmo.
1: De sobte, Gordon marca un gol i el dedica a Netanyahu, no? Sí. És una cosa bogíssima.
4: Un dia empenta Pilarín Vallès. O
2: Xavi Espart, Gordon. Gordon té l'opció de Bernal, de moment segueix el britànic. Encara Gordon, mitja volta de Gordon. Ara sí que la filtra per Dani Olmo, interior de l'àrea, encara Dani Olmo. La pilota rebotada, atrapa Cárdenas. Atrapa Cárdenas a l'interior de la petita. Som al minut 54. El Barça guanya per 3 gols a 1.
1: De fet, afegiré una dada que no és que sigui dada, sinó una cosa objectiva, i és que Gordon parla castellà, per tant, jo crec que això afavoreix a la integració amb els seus companys. Vaja, és que recordeu que de Dembélé es deia que no sabia hablar.
4: I ho va dir Messi.
1: Exacte, és que clar.
2: Dembélé es va casar i no sabien ni que tenia parella.
3: És increïble, això.
2: Bueno, és el poc que es comunicava. Som al minut 54 i mig, la juga el Rayo des de la dreta, és Balliu qui l'acaba perdent, Pedri qui la recupera, qui la dona enrere per Christensen, i aquest és Pau Cubarsí.
1: Sabíeu que Estrella Damm fins a dia d'avui s'elabora fent servir la recepta original de l'any 1876? Doncs és perquè és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits, i això fa que tingui aquest sabor tan especial i únic. Estrella Damm 100%, ingredients naturals 100%, amb el Barça, amb el va de Barça, i amb aquesta jugada del Rayo no hi és. Nosaltres anem amb els que defensen.
2: Amb els nostres.
1: Sí. Els nostres.
2: Remena la pilota Legend que vol jugar. Hi havia fora de joc molt clar del davant de centre, que és Camello, i l'àrbitre l'assenyala.
1: Aplaudiments de Cubarsí, en record d'Araujo. Aplaudiments perquè s'ha xiulat un fora de joc a favor del Barça.
4: Ara, Víctor, comentaves que Gordon parla castellà. Christensen? L'heu escoltat parlar...
3: Aquesta és alçada, suposo que...
4: Jo entenc que sí, però l'heu escoltat parlar alguna vegada? Jo és que
3: no l'he escoltat parlar mai en cap idioma.
1: Si no juga, jo només li recordo...
4: No sé, però algú de...
1: prèvia... No, jo li recordo una prèvia de Champions a la roda de premsa, abans de l'entrenador, diguem, i diria que va ser, no aquest any segur que no, però l'anterior, en unes... Us diria que uns quarts, diria, abans de que ens eliminés l'Inter.
4: I des de les xarxes del club no li han fet mai un ping-pong com Christensen, no?
3: Li diuen pel seu nom.
1: Andreas.
3: Trobo que és
4: Andreas, ping-pong con Andreas.
3: Mola més.
4: Sí. Sí, sí, bueno.
3: Farmeja, Aura.
4: Ah, clar, és que, estem aquí ara amb l'Aura, és veritat, perdoneu.
3: Jo no ho he entès, això, encara, eh? I sóc jove.
4: No, bueno, és que no saps. Tu la veritat, que hi ha unes quantes coses que se t'escapen que parlarem algun dia, eh?
2: Compte de frutos a centrada, Joan a terra per atrapar aquesta pilota.
1: Tot i que hi havia fora de joc.
2: Sí, sí. Prepara un doble canvi, el Rayo Vallecano juga la pilota Koundé. Que ja us puc dir ara que dubto que acabi el partit. Koundé l'envia per la Minya Mal. La toca Patecís, Amanda.
1: Home, escalfant-se com ho fa Eric García i Cancelo, fa bastant la pinta, no?
2: Jo avui em guardaria a Eric. És a dir, crec que Eric aquest any jugarà molts partits i avui podries posar Cancelo a la dreta. O posar Cancelo a l'esquerra i Xavi Espart a la dreta.
1: Però és que, escolteu una cosa...
4: Jo és que trauria a Valde en algun moment, també.
1: Per què? Per ensenyar-lo?
2: Valde no jugarà.
4: No, però si vols que agafi confiança en algun moment i que sigui, tingui algun mínim d'oportunitats...
2: És que jo crec que Flick no el vol.
1: El que no vols és que agafi una malaltia.
4: Però si el que està...
1: El puguis vendre.
4: Però aleshores el que diu a les rodes de premsa no és veritat, no? O sigui, Flick en cap moment ha dit que no el vol. Ha dit que...
1: Ell no ha dit que no.
4: Que el veu desconnectat... I que si es connecta, que confia en ell. Això és el que jo he entès amb aquell anglès tan estrany que...
1: Però escolta'm, que això és de primer de ventes. Sí. És a dir, tu no diràs, no, este no lo quiero, perquè llavors dirà, tampoc te voy a pagar por él.
4: Bueno, però tu creus que el vendran entre avui i demà?
3: Sí, té tota la pinta.
1: Home, sí. Si volen, sí.
2: Si el United apreta una mica i li ofereix un bon sou...
4: Ja, però és que això passarà, jo és que crec que no.
2: Però és que jo, Marc, crec que tu, com Alejandro Valde, tu has de fer la lectura. És a dir, t'està passant per davant Xavi Espart, t'està passant per davant Koundé, t'està passant per davant tothom. Sabeu què vull dir? És a dir,
4: sí, no, sí, jo tot això ho entenc,
1: si no fos
4: i a mi no m'agrada, Valde.
1: Gerard Martín també t'hauria passat per davant.
2: També. Però hi ha un moment en què a l'estiu agafen a Koundé i agafen a Valde i els diuen, noi, si us arriba alguna oferta, mireu-vos-la. Amb Koundé encara s'hi ha confiat i la prova és que és damunt de la gespa, però és que Valde, directament, quan ja anava a pujar al bus, vestit i tot, per marxar cap a ells, Hansi Flick li diu que no cal que pugi, que es quedi aquí i que reflexioni. I després la convocatòria el tira i els altres no han ni escalfat.
1: Potser també hauríem de veure si el problema amb Valde és de...
2: Compte el xut, cap de cap del Rayo i gol. Hòstia. Gol del Rayo, que hi havia un corna des de la dreta i la pilota que l'ha empenyat a l'interior de l'àrea i Joan García, que no hi ha pogut arribar, crec que la toca marcar Camello.
1: Crec que la toca fins i tot Joan García.
4: Menjadeta de Joan García.
2: Sí, se l'ha menjat, Marc.
1: Però aquesta gent
3: han arribat dues vegades i han fotut dos gols.
4: Si estàs ben ficat al centre de la porteria, la pares. Jo crec, eh? Crec que se n'ha anat al pal d'esquerra. Ara vull tornar-la a veure, però a mi no m'ha semblat...
2: Jo crec que està molt a prop, és molt difícil aturar-la.
1: Mira, doncs crec que el problema és Xavi Espart, no?
2: Sí, li remata el tio que cobria Xavi Espart. I ara compta perquè el Rayo es creix, intenten pressionar amunt, és Xavi Espart, la dona per Bernal, Bernal amb Pedri, altra vegada amb Bernal. Bernal de cara, la pot donar cap a Dani Olmo. Rebrà el jugador de Terrassa, l'envia per Lamine Yamal, que fa estona que no el veiem. Som-hi Lamine, des de la dreta, a la zona del vèrtex, encara Lamine, la vol filtrar per Koundé. Koundé vol fer la centrada, Koundé retalla, Koundé la dona a les mans de Cárdenas. Falta. Falta de Jules Koundé.
1: Afegeixo, a més, que el gol ve d'un córner en el que Christensen controla sol
3: dins l'àrea. Sí, un córner estúpid. Sí.
1: I li surt tan malament el control amb el pit que la pilota es perd per la línia de fons.
3: Sí, si ho hagués fet Koundé, això...
1: Sí, no, està clar. És veritat que Christensen el primer que ha fet després d'això és demanar disculpes als seus companys, però clar, això no excusa tampoc que t'hagin fet el gol de córner.
4: Sí, ha demanat disculpes, ja està.
2: Té la pilota Christensen i l'envia per Marc Bernal, enrere per Joan García, que avui ha encaixat dos gols. Joan García l'envia per Christensen. Christensen altra vegada amb Cubarsí. Jugant als centrals del Barça, Cubarsí l'envia cap a Lamine Yamal, Pedrosa ha estat més ràpid, s'ha anticipat, se l'endú Pedrosa, encara Pedrosa, el nou fitxatge del Rayo, aguanta Pedrosa, la penja al segon pal, compte que no remati, la pilota, Joan García se li escapa, pilota morta, Joan García, corna, no, l'evita Koundé.
1: Petit miracle,
2: Ha aturat la pilota, Joan García se li havia escapat i després crec que entre ell i Cubarsí eviten el hat-trick de Camello.
3: Hòstia, no pot ser, tio, que vas guanyant sobrat, estàs dominant, no pots desconnectar d'aquesta manera.
4: Aquesta sí que me la compreu, no?, de Joan García.
3: Sí.
4: Ah, val.
2: Sí, se li escapa, però després també fot una aturada important,
4: Ja, però se li ha escapat, per això l'ha de fer l'aturada, clar.
2: Sí. No, i l'atura Cubarsí, a més. L'atura Cubarsí amb el pit.
3: Com és possible que el millor partit que estàs fent aquesta temporada sigui l'únic que encaixes i a sobre encaixes dos gols sobre davant d'un equip que t'ha generat poquíssim.
4: Sí, però és que ara la segona part ja no estàs fent aquell partit.
2: No,
4: és el que venies fent.
3: Fa 10 minuts.
4: Clar, ara ja portes 10 minuts que el Rayo està sent bastant superior.
2: Camello a l'interior, Koundé haurà de defensar, la pilota morta, Cubarsí la treu, Koundé no la pot tocar, servei de banda.
5: I ara, entren els canvis del Barça, que de fet feia estona que jo em pensava, no sé què espera Flick, perquè el 60 sol fer les primeres substitucions i, de fet, fins ara no hi ha hagut reacció a la banqueta. Entraran Fermín i Rodrigo.
2: I tu com has de ser? Benyat San José a la zona de... Ui, compte, la jugada del Rayo. Álvaro la dona per Camello. Camello pot provar el xut. Christensen la toca i Joan García atraparà. Tu ets l'entrenador contrari i et surten al terreny de joc Fermín i Rodri.
3: No, clar, clar.
5: L'únic que pots pensar és, bueno, encara està Koundé al camp.
2: Sí, que clar. Que... L'única bona notícia pel rival és aquesta.
5: És l'únic que et pots agafar.
2: Aquest és Christensen.
5: Pobre nano, a mi me sap greu.
4: Però ja l'has dit.
3: Ja li hem fotut.
2: A mi veient l'actitud que té jugant, cada cop menys.
3: Clar, em cau molt bé, Koundé, ho sento.
5: Però és una actitud més, jo no diria apàtica o desganada, sinó trista.
4: No ho sé. A casa, a casa també està així de trist?
2: Compte la Min a l'interior de l'àrea, Moomin. No, Moomin no, Patefis.
5: Què dius?
2: No, Moomin està al Girona.
3: Vuela alto, Moomin.
5: Sí, sí, està en una altra divisió directament.
2: Sí, sí, està al Girona. Compte que se l'endú altra vegada al Barça. Uf, volia jugar en aquesta ocasió Marc Bernal.
5: Intenta fer una crocadeta a Bernal. Ep, àrbit, que Bernal diu que no l'ha tocat ell.
2: Doncs hi haurà servei de porteria per Cárdenas.
5: Es revisen, aquestes jugades. Si ara, si realment l'hagués jugat el jugador del Rayo...
3: A veure...
5: Jo diria que toca el del Rayo, no?
2: Hi ha canvis al Barça, Víctor.
5: Marxa Dani Olmo per deixar el seu lloc al camp a Fermín i marxa també, naturalment, Marc Bernal perquè entri Rodrigo.
2: Doncs escoltarem les ovacions pels dos jugadors que entren. Entra Fermín i ara entrarà Rodri. Els aplaudiments per Rodri importants, eh?
4: Bona primera part, d'Olmo i Bernal.
3: Sí. Ja tens la nota clara?
4: Sí, sí. De fet, tocaré poc, jo avui.
3: Sí?
4: Sí, perquè vull estar pendent de... Jo t'he dit que estic més professional que mai.
3: Vale, vale.
4: Ho veus?
2: Parlant de professionals, Koundé, amb Cubarsí.
6: No, però becarios no. Vale, becarios no. Nunca más.
5: S'escalfa, perdó, s'escalfa també Hamza Abdelkarim al costat de Cancelo, Eric i Adeyemi.
2: Cubarsí distribueix per Xavi Espart des de l'esquerra, a punt de creuar la línia divisòria. Xavi Espart la juga per Gordon. Gordon va d'esquena a porteries, per fila cap a dins. Segueix Gordon, distribueix bé per Fermín. Fermín l'orienta, l'envia per... Lamine Yamal a la zona del vèrtex, altra vegada Fermín, Fermín a la zona de tres quarts, Fermín que dubta, Fermín enrere per Rodri, Rodri comença a distribuir el joc del Barça, el metrònom, l'envia per Xavi Espart, la rep Pedri, Pedri enrere cap a Christensen, Christensen altra vegada amb Rodri, que se situa entre els centrals i comença a ordenar l'equip. Ara pim-pam a la dreta per Cubarsí, i Cubarsí amb Lamine Yamal, que l'envia ràpidament per Fermín, Fermín línia de fons, pot fer la centrada de Fermín, molt bombada al segon pal, és un autèntic globus que Gordon... que domina molt de globus, l'envia per Xavi Espart. Molt bé, el control de Xavi Espart és boníssim. Xavi Espart la dona pel mig, podria provar-lo Lamine. Va d'esquena, porteria al balcó de l'àrea, mitja volta de Lamine, li cau a la dreta. Amb aquesta és més difícil, però ho prova igualment. El Xula està vella contra la defensa, la penja al Barça, al cop de cap de Xavi Espart, els núvols fora. Servei de porteria pel Rayo Vallecano.
5: De fet, amb l'entrada de Fermín i Rodri, es redibuixa, diguem, una mica l'onze del Barça. Rodrigo fa de pivot amb Pedri i Fermín d'interiors, ara mateix, i al davant juguem amb un 4-3-3. Veurem si Pedri s'acosta a la base amb Rodrigo, tot i que d'entrada el dibuix sembla que no, que és un 4-3-3 clàssic del Barça de Guardiola, diguem.
4: El que hem descobert també ara és que Xavi Espart no rematarà cap de cap.
3: No, és molt menut, no?
5: Ja ho havíem intuït quan
4: sí,
5: el gol ha vingut, perquè ell no hi ha arribat, eh?
4: Sí.
2: Quina alçada fa Xavi Espart, Judit?
3: 1,75.
4: No, i més que res la manera com ha rematat, sembla que la pilota fos de bàsquet.
2: Christensen amb Xavi Espart, que ara anava d'esquena a porteria, ha perdut l'esfèrica, recupera aquí la pilota el mini Rufete, el fill de Rufete. Ui, Patecís, aquí comença a sortejar jugadors del Barça, se n'ha sortit de dos. L'envia cap a la banda esquerra, Pedrosa posa a córrer el seu company, és Fran Pérez, segueix el mini Rufete, encara Fran Pérez vol fer la centrada, aguanta Fran Pérez s'ha fumat a Pedri, segueix Fran Pérez, vol fer la centrada al segon pal, que no remati ningú. Xavi Espar l'ha tocat corna.
5: I un altre cop Koundé fora de lloc, ha hagut d'anar-hi Pedri. Jo crec que apreti els escalfaments, Eric, perquè...
4: De complicar-nos la vida.
3: Sí.
2: De seguida repassarem whatsapps al 628-414-029, abans però al corna del Rayo Vallecano. Penjarà la pilota l'equip de Beñat San José, ho farà Unai López, que ara ha dat aquest dorsal 8 del Rayo que abans portava Trejo. Unai López la penja al segon pal, intenta baixar-la a Lamine Yamal, se l'acabarà enduent el 10 del Barça, bona contra, som-hi va, que hi van com a hiena, segueix Lamine Yamal, no la perdis aquí, se la treu de sobre a Cubarsí, tot l'efecte sorpresa s'ha perdut, i acaba la pilota a les mans de Joan García. Rafinha la demana d'extrema esquerra, i el que fa Joan és dir-li a Cubarsí, teva, i comencem de nou. Remena Pedri, Pedri cap a Rodri. Rodri té a la dreta Koundé, però és un tio amb criteri, la dona per Fermín. Fermín a l'espai per Gordon. Gordon no hi arribarà, l'avantatge per Cárdenas. Anem a repassar missatges als oients amb Volkswagen. 628-414-029. Judit.
3: Mira, el Geri ens diu, jo crec que Rodri ja podria ser titular, està fent un gran partit. Doncs mira, Bernal també ho està fent molt bé, però la gent ja té ganes de veure el madrileny a la gespa.
5: Carai, en dos minuts ja n'anem
3: prou. Més whatsapps. Jo veig que la Masia... Espera, és que he de desxifrar algunes coses.
4: Aviam.
3: Jo veig que la Masia es veu poc i s'està fitxant només per l'entrenador, que és molt bo, però tenim el millor futbol base del món per alguna cosa.
4: Home, jo crec que es veu prou, eh?
5: No?
3: Si no, jo...
5: Si començo a comptar...
2: Xavi Espar, Gerard Martín...
4: No, es veu...
2: Comerci, Eric...
3: Sí, totalment. Bueno, hi ha gent que veu que els jugadors que estan marxant són fets a casa, suposo.
5: És veritat que
4: això sap greu,
5: Jo que també has tingut un mercat de fitxatges molt cridaner, no? I que t'han marxat jugadors de casa, no? Com puguin ser Caçador i Pinta Gebalde, entenc també, és veritat, que la gent ho vegi així.
4: Sí.
3: Mira, en relació amb això hi ha un oient que ens diu, a mi els fitxatges em són igual, però les sortides no m'agraden perquè per competir a Europa s'han de tenir plantilles molt llargues.
5: Això sí.
2: Compte la Minja Mal, que la dona per Rafinha, perdona, Marc, Rafinha d'esquena, aviam si en treu un corna, no, se l'acabaran duent la defensa del Rayo. Digues, Marc, perdona.
4: No, deia que estic d'acord amb el que s'han de tenir plantilles llargues, però si tenen jugadors de qualitat, si al final hi ha jugadors que l'entrenador no comptarà amb ells, sí. No et serveix de res en una plantilla llarga, sí. L'únic efecte que fa és generar problemes al vestuari.
3: Ja, però quan són joves i de casa, tu creus que genera problemes?
4: Home...
2: Compte Lamine Yamal, interior de l'àrea de Lamine Yamal, és Fermín, el xuta Fermín contra el Ninot, la pilota rebotada, Cárdenas!
5: No pots fallar això,
7: Fermín, no pots fallar això, Fermín.
2: Era el quart del partit i Fermín l'ha tingut, però s'ha trobat amb el Ninot, una jugada pràcticament davant de centre i s'ha fet mal un jugador del Rayo, és per això que l'envien a banda.
5: Però molt bé Lamine Yamal,
3: I Gordon ha fet un misto o l'ha deixat passar?
5: No, crec que és misto.
4: Misto. Sí, ens l'estimem molt, però... Ui, de fet, ha tropeçat com la meva àvia.
3: Tropeçat, ah, perquè tu també. Ai.
4: Uf.
3: Sí. Bueno.
2: Déu-n'hi-do, el Camp Nou, quan apreta tot l'estadi a cantar. Ara m'havia tret un auricular i realment és espectacular, És a dir, la grada d'animació porta la batuta i la resta del públic ha anat acompanyant-los i amb l'Ale, Ale, Ale ha estat brutal.
3: 57.000 persones avui al Camp Nou.
2: Sí,
5: déu-n'hi-do. I s'ha notat, jo crec, que el Barça, l'equip, els jugadors, avui necessiten aquest extra, no de la grada, sinó de tot el camp. És a dir, la grada no calla en tot el partit, però sí que quan tot el camp s'hi ha sumat és perquè realment el Barça està passant una mica de problemes en aquesta segona part. Queden 20 minuts, just ara 20 minuts més el que vulgui afegir l'àrbitre per acabar el partit.
2: Ara tenia la pilota Camello per part del Rayo, han anat 4 homes del Barça a recuperar l'espera que l'han servit ràpid. Camello torna a ser l'home important per part del conjunt madrileny, encara Camello volia distribuir enrere, recupera el Barça, se l'endurà Pedri aixeca el cap, distribueix a la dreta per Koundé. Koundé pot fer la passada a l'espai per Fermín o donar-la a la banda esquerra per Gordon comença a córrer, Gordon l'agafarà, Gordon a l'interior de l'àrea, Gordon encararà Legend, encara Gordon, la dona d'Esperó per Rafinha, xuta Rafinha, gol!
7: Gol!
2: Jugada combinativa entre dos homes importants a la davantera, un que porta el 17 i Ros,
0: l'altre que porta l'11 i un braçalet de capità que podrà lluir els quatre vents, a més de figurar com el pichichi de la competició. Torna a marcar Rafinha, torna a arribar amb una jugada per la banda esquerra on Gordon és protagonista i on Rafinha acaba enviant-la al fons de la xarxa. Marcat el Barça, marcat el quart, a 71 de partit guanyem per 4-2 al Camp Nou. Barça 4, Rayo Vallecano 2, ha marcat Rafinha.
1: La jugada comença amb una recuperació de Rodrigo a àrea pròpia, cedeix per Pedri, Pedri condueix i després d'un parell de moviments la pilota arriba a Koundé, Koundé busca l'espai a Anthony Gordon, sembla que se'n va cap al punt de penal, el doble Rafinha, Gordon li cedeix d'esperó i així és com el jugador amb més gols a aquesta temporada de la Lliga. Rafinha se situa al capdavant de la lluita pel Pichichi i a la vegada Gordon se situa com el màxim assistent de la competició amb 3 assistències, empatat amb Javi Hernández del Espanyol.
2: Déu-n'hi-do la jugada, sí. I molt bé molt, Gordon, molt bé. Que una vegada més torna a ser un jugador determinant i a més diria que solidari.
4: Sí, però podria haver acabat ell, també.
3: Sí.
5: Però jo crec que s'anava massa cap a fora, eh?
4: No, la decisió de donar-la és la bona, però sí. Qualsevol altre jugador, un pèl més egoista, potser hagués provat.
2: Hi ha el Camp Nou que s'ho passa bé i que salta el crit de madridista qui no voti. És Balliu qui l'envia enrere per Cárdenas. Així sona el Camp Nou. Mentrestant, el Rayo vol construir des de la zona esquerra, buscant la passada de Fran Pérez, intentant jugar-la al mig del camp. Òscar Valentín recupera la pilota d'Unai López, vol intentar també endur-se-la a Koundé, no se n'ha sortit, pilota a l'espai, Xavi Espart tenia la situació controlada i acaba els dominis de Joan García, que ja l'envia per Pedri. Pedri té una autopista.
5: A mi una de les coses que em fa més feliç d'aquesta situació és que ens hem passat tot l'estiu sentint a periodistes dient que el Barça havia perdut 100 gols amb la marxa de Lewandowski, sí, i Ferran comptant-li fins i tot els gols que feien als entrenaments, i resulta que en 3 jornades portes 11 gols, que són més que les que portaves en les anteriors
2: Ui, el Carmel de Fermín per Gordon, el control massa llarg.
4: De fet, per via interna, el nostre grup de WhatsApp ja ho havíem parlat, que eren molt tramposes aquestes xifres de gols.
5: Doncs a veure si les engreixen en aquesta segona part. Els dos jugadors que formaran també part d'aquest partit entraran Cancelo i Adeyemi.
2: Mentrestant, el Rayo també prepara 2 canvis, Enteca i Alemão. Mentrestant, juguen per banda, és Pedrosa que posa a córrer a Álvaro. Álvaro descarrega altra vegada enrere, Camello no podrà arribar mai en aquesta pilota. Servei de banda, favorable al Barça. I ara hi ha els canvis. Marxa Camello i entrarà Alemão. I veurem per qui entra Randy Enteca. Doncs mira, per Unai López. Marxa en Unai i marxa Camello, que ha estat un corcó. A mi el partit de Camello avui m'ha agradat molt.
4: Sí.
2: I aviam què fa Alemão. A tot això som al minut 75, pràcticament. El Barça guanya per 4-2. Som els Alba de Barça i us expliquem el partit, com sempre, amb Estrella Damm i amb la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Cancelo enrere. Perdó, Koundé enrere. Amb Joan García. Cancelo és a punt d'entrar amb Adeyemi. Christensen amb Xavi Espart a l'esquerra. Xavi Espart se la treu de sobre, la dona molt bé amb criteri cap a Pedri. Pedri corre cap a terreny contrari, és a 3/4. Li han tocat l'esfèrica, però la rebrà Fermín. Fermín al balcó, encara Fermín. Cau al balcó de l'àrea. L'àrbitre diu que no hi ha res. Recupera Xavi Espart, que ha llegit bé la passada. Encara Xavi Espart podria penjar-la. La vol aguantar, la vol donar al mig. Pedri descarrega sobre Rodri. Rodri ara fa una mica d'interior i l'envia cap enrere, cap a Cubarsí. Cubarsí cap a Koundé. El públic al Camp Nou que canta l'himne del Barça a capela. Aquest és Cubarsí qui l'envia per Koundé. Koundé té opció, si vol, amb Joan García, el porter de Sallent, que aixeca el cap. Veurem què fa amb la pilota. L'envia llarga a la dreta per la Minyamal. Aviam si controla. La toca Pedrosa amb el cap. Saltarà Koundé i Enteca. La toca Enteca i Alemão se n'aprofita. El persegueix Cubarsí. Cubarsí, cosint de prop al davanter brasiler del Rayo, l'ha fet anar per terra i ha hagut falta favorable al conjunt de Beñat San José.
5: Molt bé, que anem així.
2: Posaran la pilota en joc els jugadors del Rayo des de la zona del mig del camp, des de la zona esquerra, amb una centrada que pot anar a la frontal de l'àrea, on ja esperen la rematada Alemão, Legend, Enteca i Fran Pérez, i la resta de futbolistes. La posen els jugadors del Rayo, també tan malament com han pogut. L'esfèrica es perd per la zona de fons. Servei la porteria pel Barça.
1: Això és bona notícia, així podran entrar ja d'una vegada Cancelo i Adeyemi, que s'estan florint a la banda.
2: Tothom veu que el canvi és per Koundé, no?
4: Sí.
2: O traurà Xavi Espart?
1: Jo crec que traurà Xavi Espart.
2: Hòstia, doncs a mi el partit de
1: Koundé... Home, el vols de l'esquerra, no, Cancelo?
2: Mira, de moment treu a Pedri, oi?
1: Per Cancelo. Sí, sí, literalment el canvi de Pedri. Per tant,
2: Xavi Espart al mig.
1: Sí. I marxa el dorsal. Gordon, 17, Gordon, val. Per tant, Adeyemi entra en el lloc de Gordon. Pedri en el... Cancelo entra en el lloc de Pedri. Efectivament, Xavi Espart se situa d'interior amb Fermín. Per darrere tindran a Rodrigo. I Cancelo jugarà en la seva posició, diguem, habitual aquesta última temporada, perquè amb el Barça de Xavi, recordem que sobretot jugava de lateral dret. De fet, crec que el penal aquell contra el PSG és en el lateral esquerre.
2: Té la pilota Balliu, enrere cap a Patecís. Patecís cap a la dreta, per Legend. Legend més a la dreta per Fran Pérez. Fran Pérez, que juga la pilota enrere. S'endú la pilota Balliu. Balliu té a la dreta una possible jugada per Pedro Díaz, a terra Christensen, i l'envia a banda.
1: Bé, bons aplaudiments per Christensen, que tampoc ha tingut la sort de cara en aquell refús que ha provocat el segon gol del Rayo, però en general... És a dir, crec que és una cosa que comentava la Judit, realment com una cosa dolenta, no?, que ens han arribat dues vegades i ens han fet dos gols, però també ho podem veure des de l'altra vegada, des de l'altra manera, perdó, i és que no has deixat que t'arribin, no? És a dir, en aquell moment que potser has tingut una mica de pàjara o de baixar el ritme, és quan t'han fet els dos gols, però crec que és cosa de tot l'equip, no exclusivament de la defensa.
2: Amb el marcador aquell, ara mateix, a minut 78, trauríeu a Abdelkarim?
3: Sí, jo sí.
2: És que jo tinc una teoria, i és que no l'estan... És a dir, no l'està traient perquè no el vol ensenyar.
4: Com que no el vol
2: ensenyar? És a dir, com que té una clàusula tan baixa, fins que no hi hagi una renegociació del contracte i la clàusula pugi...
1: I s'acabi el mercat.
2: I s'acabi el mercat de fitxatges.
3: Però tu has de voler... O sigui, has de confiar en el jugador, no? Vull dir, tu parles amb el jugador, et donem confiança, però no et piris.
2: Sí,
1: sí, però i si ve el City...
2: Compte Alemão. Sí, sí, perdó.
1: Ve el City i et paga 15 milions d'euros i el dia 31...
2: I et fot un contracte perfecte, doncs...
4: Però el veieu un futbolista tan bo com perquè avui surti i algú...
2: Compte la minja mal, para Adeyemi, el xut d'Adeyemi, el porter, el rebot, Rafinha, llàstima, no l'ha pogut caçar... I espera que Rodri també li empispa la cartera, s'endú la pilota al Rayo Vallecano, són 4 contra 5 del Barça. Per tant, en superioritat, s'endú l'esfèrica Òscar Valentín cap a l'esquerra. L'efecte sorpresa del Rayo s'ha acabat.
1: Estima, era una molt bona jugada del Barça, trobo.
2: Fran Pérez està sol a la seva dreta.
3: Dada curiosa de Hamza Abdelkarim, el seu aniversari és l'1 de gener.
2: Hòstia. Té la pilota al Rayo, som al minut pràcticament 80, guanyem per 4-2 a l'estadi.
1: Si aquest estiu busques un SUV que ho tingui tot apuntat, aquest nom, Omoda 5 SHS, un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. Omoda 5 SHS, el millor de dos mons. Descobreixo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Doncs mira, Omoda 5 SHS, el 5 com Cubarsí, que acaba de salvar una jugada de perill del Rayo.
2: Hi haurà un servei de banda favorable a l'equip de Beñat San José, que demana als seus homes que apretin més cap a la porteria de Joan García. La pilota centrada la treu amb el cap Rodri, la baixarà a la zona de tres quarts. L'equip madrileny jugant des de la zona defensiva, Legend es podria animar amb el xut. Compte que té bona llesca el xut de Legend. Ha desviat a la dreta de la porteria de Joan García, servei de porteria.
1: Al costat de Hamza Abdelkarim s'escalfen també Eric García des de fa bona estona, de fet des dels primers que ha sortit a escalfar-se, i Gerard Martín.
2: Doncs veurem si hi ha oportunitats per Hamza en aquest partit, que li queden 10 minuts més el que vulgui afegir l'àrbitre.
1: Sí, de fet, és veritat que hi ha el tema aquest d'ensenyar-lo o no, però també pots tenir el detall amb el xaval, no? De dir...
2: Sí, però imagina't que et fot ara en 10 minuts, és més difícil, però el fots avui a jugar, fot dos gols i algú es torna boig, paga els 15 quilos, li ofereix un contracte milionari d'aquests que la Premier poden pagar tranquil·lament, i Hamza diu, escolta'm, aquí volen
5: ja,
2: a Julián.
5: Ja, ja m'has traït el Jesús.
2: Ja m'has portat el Jesús.
4: Jesús.
2: Clar, és que, saps?
5: Com apreta Rafinha, nano, al minut Jesus. 80 guanyant 4-2.
2: Enteca la pentina cap a l'esquerra per Álvaro. Incombustible, i ara la passada a l'espai per Pedrosa.
5: Fora de joc.
2: Alemau marxa de la jugada, no. Se l'emporta Pedrosa, compte que pot jugar el Rayo, la dona cap al mig, està sol, Enteca, el xut d'Enteca, Joan. Bé. Jo no entenc com es defensa la jugada. Rodri obre els braços i diu, nois, com defensem això? I espera que Fermín pot veure Adeyemi, que està sol a l'esquerra. Adeyemi rep la pilota. Adeyemi vol encarar la gent. Segueix Adeyemi. Ui, s'ha fet un lío amb la pilota.
5: S'ha fet un Dembélé, nano, que...
2: Sí, i ara s'endú l'esfèrica al Rayo, però falta. Hi ha hagut falta sobre Fermín de Pedro Díaz.
3: Rodri s'ha cascat un sprint.
4: Sí, bueno...
3: Que anava amb el tractor, però anava ràpid, no. Saps?
4: Taca-taca...
3: Taca-taca turbo.
4: Sí, amb óxido nitroso. Però...
5: Però n'ha fet un altre, eh? Abans n'ha fet un altre en atac, que no hi ha arribat per poc. Però crec que la jugada parteix d'aquelles que la temporada passada passava bastant sovint, que era que, tot i que s'està fent bé la línia, la persona que arrenca des de camp propi, a molta distància, i mentre el Barça fa aquella passa endavant...
3: La línia no s'estava fent bé, Víctor. Cancelo estava un metre endavant.
4: Sí.
5: Clar, no estava tenint en compte Cancelo.
3: Sí.
2: Fermín amb Xavi Aspar, l'home de les mil posicions, és com Eric, pot jugar on vulguis. Koundé a la dreta, aquest no hauria de jugar enlloc. Aquest és Lamine Yamal.
3: Pobre!
4: Home, per favor.
2: No, doncs que jugui, però per l'altre costat de la línia.
3: Jo l'he provat, a l'aplicació aquesta que tenim de votacions, l'he provat. No l'he suspès.
4: Cap mena de sentit, les teves votacions.
3: Bueno.
5: De les seves botes ha nascut el quart gol, recordeu-ho.
2: Doncs això li suma mig punt. Cancelo, Adeyemi. Adeyemi fa una mitja volta, Adeyemi se li han tirat dos tios a sobre, tenia també les mateixes ganes que Koundé de jugar, quan criden, crec que Hamza, no?
5: Doncs sí.
3: Veus?
5: No se'l guardaran, perquè Eric i Gerard Martín tornen cap a la banqueta caminant i comentant, m'imagino, l'Udu, que ha estat tornar a la jornada laboral en dilluns, no? Dels seus pares, suposo. I entrarà Hamza, suposo, que per Rafinha. No? Seria estrany que traies a Lamine.
3: Sí.
5: Crec que el de... Bueno, també podria ser Lamine i que s'endugui una ovació, no? El gol que ha fet, ostres, és per emmarcar.
2: Estava llegint la gent que és avui a la zona de la llotja del Camp Nou.
5: La gent que gent?
2: Sí. I bé, que Martín Presa ja no és el president del Rayo.
3: Com que no, i tant que ho és.
2: Aquí diu Raúl Santiago Martín.
3: Deu ser representant institucional, alguna història. Sí, perquè avui havia de dinar al Botafumeiro i Martín Presa no s'ha presentat.
5: Però Martín potser és Raúl Santiago Martín Presa?
3: No,
2: es diu Raúl, no?
3: Es diu...
5: Martín, collons.
3: No.
5: Senyor Presa.
3: Martín no és cognom.
5: No sé, Gerard Martín sí, però...
3: Raúl Martín Presa.
4: Raúl Martín.
2: Ah, doncs llavors...
5: Això, Raúl Santiago...
2: Martín.
3: Clar, ah, sí, Raúl Santiago Martín Presa.
4: És igualet a Pipi Estrada,
5: Sí.
3: Com fa tanta mania aquest home.
2: Quin? Qualsevol de les dues.
5: Hi ha Clara Serra Jordi, també.
2: Sí, Clàudia Pina, hi ha unes quantes jugadores al femení. Espera que la pilota li caurà aquí a Cancelo. Cancelo a la zona de tres quarts, a mi em se l'empala, el xut de Cancelo, fora.
5: Era desviat.
2: Sí. A més, també hi és Miqui Núñez, avui.
4: Ah, mira.
5: I Edu Esteve.
2: I Aitana, Clara Serra Jordi, Kerolín Nicoli, Laia Alexandre...
5: Charles Webb? Qui és Charles Webb? Si sembla, tenen de telescopi.
2: És un xef.
5: El xef Charles Webb?
4: Dios.
2: Mira, que ja canvia el Barça, Víctor. Marxa el capità, marxa l'11.
5: Marxa Rafael Díaz Veloli Rafinha i entrarà amb el dorsal 29, debuta en partit oficial amb el Barça. Primer egipci de la història del Barça en jugar un partit oficial, Hamza Abdelkarim.
2: I la gent d'en peus per acomiadar el capità Rafinha, que avui ha tornat a sucar. També hi ha aplaudiments per Hamza.
4: Que per cert li ha donat el braçalet a Koundé.
5: Què pot sortir malament?
2: Sí. Randy Enteca a la banda dreta. Doncs mira, Koundé amb el braçal ha aconseguit que hi hagués un fort de joc.
5: Pensava que era penal en la primera jugada. O sigui, increïble.
3: Molt Charles jugo. Webb és una persona que està morta, segons la Wikipedia.
5: No, Charles Webb, perquè deu ser el del telescopi, però no, has de mirar el xef.
2: Webb amb dues Bs, Judit.
4: Sí, no, és el que tenim i és un actor, no?
3: No, és novel·lista. Escriptor, novel·lista i guionista.
4: Ah, sí, el graduado.
2: Ara Víctor està fent les comprovacions. Cubarsí.
3: Foto un blanc i negre, has de ser vell, eh?
4: Oh, molt.
5: Charles Webb, el chef de les celebridades. És un chef calvo.
3: Chef calvo. Si no cau el cabell al menjar.
2: Clar, no li cal gorro.
5: Calb Webb.
2: Lamine Yamal enrere, cap a Xavi Espart. Ja... s'està fent fos, ja.
5: Estic a punt de menjar-me un clickbait tan gran. El chef de les estrelles queda de comer a... punts suspensius. Vinga, va, clic. Queda de comer... ah, no. Queda de comer jamón ibérico, higos secos de Màlaga i queso de Cabrales a George Clooney, Sharon Stone i Brad Pitt. Bueno, pues... parem-ho tot, no?
2: És el titular més llarg que ha publicat el diari El Mundo.
5: Desplegable, eh? Se m'ha obert... vull dir, no han saltat cookies, ha saltat un panetone directament per consumir això, nano.
2: Xavi Espart cap a la banda esquerra per Cancelo. Cancelo podria encarar l'1 contra 1. Cancelo decideix tornar enrere per Xavi Espart, que ara fa de migcampista. La passada per Christensen, el danès distribueix cap al mig per Cubarsí. Cubarsí té més a la dreta el capità francès del Barça, que és Koundé. El Ronaldinho incomprès.
5: Capitano, eh?
4: Que bé li queda, el braçalet.
2: Sí, sí. Quina planta. Lamine Yamal i Koundé, entre llegendes va la cosa.
4: Sí.
2: Rodri. Rodri d'esquena, Rodri mitja volta, Rodri aixeca el cap i Rodri la dona curt. Per Xavi Espart. Xavi Espart fa mitja volta, fa exactament el mateix que Rodri, però l'envia per Cancelo. El senyor de Ràdio Nacional d'Espanya ja diu que s'ha acabat el partit.
4: Ah, sí?
2: Ja se'n va.
5: Pobre, ha estat a punt de caure dues vegades amb dos trams d'escala diferents.
3: Sí, ni Jonathan Antigi.
2: Hi ha dos esglaons, hi ha els dos esglaons. La...
3: ai,
2: Jonathan Antigi. Com hi va, Koundé. Koundé fa un control amb el cap, evidentment massa llarg, bon, però no, espera bo, que pot ser bo. Adeyemi, aviam si farà una assistència encara.
5: Creu-te-la, Adeyemi. Havia sortit la pilota.
3: Sí. No vull dir-ho, però d'embalejar una mica.
5: No, home, això ho tenim tots clar des del fins que es demostri el contrari. Adeyemi d'embalejar. Sí. I té sort que hem fitxat a un nano pel filial que es diu Visibu, que d'embaleja encara més. Però si no... sí, sí. Karim Dembélé.
2: Som al minut 88 de partit, 4-2. Són ara mateix les 11:23 minuts d'aquesta nit de dilluns. El Barça, si tot acaba així, que té pinta, sumarà el 9-9. Salta d'estems Rodri, la toca amb el cap Christensen. Partit seriós del jugador danès del Barça. Fran Pérez a la dreta, intentant encarar a Joao Cancelo. Doncs se l'ha fet. Segueix Fran Pérez, encara Fran Pérez, interior de l'àrea. Christensen a corna. Haig de sumar-li 0,5 a Christensen.
5: Doncs res, pensar en el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. En canvi, en plazo... qualsevol moment és perfecte. Financiar els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. Ataca el Barça a la contra. Sou 4, nois!
2: I s'endú la pilota Hamza. Falta claríssima per tallar la contra i això és groga per Pedrosa.
3: Doncs serà la primera del partit, eh?
2: Arbitratge plàcid, doncs.
3: Sí, sí, sí. Aquest àrbitre em recorda algú.
4: Aquí.
3: Ostres.
4: Aviam, juguem això, que a mi m'agrada.
5: El tenim molt lluny, jo, des d'aquí no...
2: serveix Cubarsí i l'envia per Koundé. Hi ha gent que desfila cap a casa. Hi ha gent que demà treballa. No com el senyor que celebra el seu aniversari, que demà té el dia lliure.
4: Ah, correcte. Sí?
5: I l'endemà, sí, sí, sí. I el següent, i l'altre. Jo fins dilluns no m'hi poso.
2: Xavi Espart amb Adeyemi, Adeyemi, el xut de Lamine Yamal. Oh! Gol! I vinga que dintre! Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam! Gol de Lamine Yamal per fer la maneta! Gol del Barça, gol del 10, gol de Lamine Yamal, perquè si hi havia gent que marxava cap a casa i encara estaven esperant a la zona dels túnels, doncs han fet bé d'esperar-se i mirar de cua d'ull, perquè aquest gol calia fer-lo. I el primer pal, el pal del porter, Lamine Yamal amb l'esquerra, acaba marcant el 5è de la nit. Arriba la maneta, l'ha marcat el 10, Barça 5, Rayo Vallecano 2 a l'Spotify Camp Nou.
5: I sumarem un golet més a Lamine Yamal, segurament alguns punts més a l'MVP final del partit. La jugada neix d'una conducció del propi Lamine Yamal per Xavi Espart. Xavi Espart obre una mica més a l'esquerra per Adeyemi.
1: que la deixa en curt pel propi Lamine Yamal, que des del balcó de l'àrea, amb cama esquerra i raceta, troba el pal esquerre. No sé si arriba a tocar, no hi toca, en el pal esquerre de la porteria del Rayo Vallecano, i completa així la maneta. Parlant de cincs, també hi haurà 5 minuts d'afegit, a veure si Hamza farà el sisè.
2: Doncs de moment hi haurà un servei de banda que Koundé posarà en marxa des de la dreta. Per cert, aquest any el tema dels aplegapilotes l'han canviat una mica a tots els camps de primera divisió, perquè han posat una espècie, sabeu els conos aquests que et posaven a educació física?
3: Sí.
2: Que aguanten, espera, que el Rayo pot provar el xut! Joan García corna!
5: Bona aturada.
2: El xut del Rayo i Joan García, que respon amb una aturada a la seva esquerra i l'envia a corna. Doncs aquests conos que posaven quan anaves a educació física, ara els aplega. Compte, que hi ha
5: ja ho diràs.
2: Sí, no em sortirà.
5: Un espontani.
2: Gràcies, Víctor.
5: Amb una bandera de Palestina.
2: Sí, ha sortit un espontani i han sortit dos stewards amb el peto de color taronja i tres homes amb americana que no sabem bé què han fet, més enllà de passejar-se per la zona de la gespa.
5: Hosti, hi ha un paio... A veure, tu no pots arribar tard a la cursa i endur-te la persona. O sigui, els que s'ho han currat són els que han corregut.
2: Clar,
5: i tu arribes allà amb la feina feta,
2: sí, i marxes caminant.
5: I et fas el xulo.
3: Main character,
5: eh? Ah,
2: espera, que hi ha un corna pel Rayo, la pilota per Lejeune. Lejeune no ha pogut endur-se l'esfèrica i Lamine Yamal en treu un servei de porteria per Joan García. Aquests espontanis que surten al terreny de joc sempre rellisquen. S'han de posar botes amb tac.
4: Ara, fes-ho bé, home.
5: Sí, exacte.
2: I els senyors que els persegueixen, doncs una mica també, perquè sí. Ha sortit el senyor amb aquests mocassins i, saps, és com Fernando Alonso quan surt al Gran Premi de la Gran Bretanya
4: amb els pneumàtics tous,
2: clar. Lluvia extrema.
4: Si t'ha dit que és això, no?, fer el gamba, no?
2: Clar, és que... Si la teva intenció és venir aquí i sortir a l'estadi, vine preparat.
4: Ara.
5: Com ho sabia, aquest espontani, que avui no era un dia de màxim risc, no? Com el dia de l'exaltació de l'estelada.
4: Ui, aquell dia.
5: Com ho tenia calculat? Avui era l'exaltació de la bandera palestina.
4: La que es va liar amb l'estelada, tu.
5: Sí, va ser una cosa...
4: Dos minutets. Fins que no atropellem un àvia, aquí no fotrem res.
2: El Jogo ja en té prou. El Jogo se'n va cap a casa.
4: Sí.
2: I Naveira també.
5: Naveira marxa. No trigarà gaire a marxar... No, a la mitja part crec que ha marxat Granero.
2: Que no és Granero, aquell paio.
5: Sí, que és Esteban Granero.
2: S'assembla Granero, però no ho és.
5: És Esteban Granero.
2: Fran Pérez, que juga entre línies, davant de Xavi Aspar. Encara Fran Pérez enrere, poden provar-ho. Aquest és Alemão, Alemão d'esquena, Alemão d'Esparó, i Koundé l'envia lluny.

0: Fins
1: jo, no, jo no el puc portar, per un tema.
0: Bueno,
2: però que... Acolli bé.
1: Abans ja, això també és veritat.
0: Però tu creus que abans dels 40 trobes el carnet de cotxe, Víctor? Ah.
2: No, ja no, eh? Ja és que no n'aprendràs.
1: Jo ho veig complicat.
2: És com lligar-te les sabates.
1: El meu avi, el Celsius, se'l va treure amb 42.
2: Ah, ah sí? Jo pensava que no es podia.
1: I era un perill a la carretera, nano.
2: Clar.
1: Una vegada ens va dir que si et trobaves un gos al mig de la carretera, que la recomanació de la DGT era matar el gos. No va entendre que era abans de matar-te tu, atropella el gos, saps? No, ell percebe, si tu veus un gos en un voral, diu, ap, el gos.
2: Et donen
3: punts. Així va començar Jeffrey Dahmer, de fet.
0: Sí. A por ellos.
2: Et donen més punts.
0: L'àrbitre diu que ja n'hi ha prou de fer el gamba i que s'acaba el partit i el Barça que torna amb els petards.
1: Què
0: són aquests petards?
1: No m'agraden.
2: L'exaltació del petard.
0: També, per cert, Víctor, cada cop que marquem un gol també sona bus o ja ho hem canviat d'això?
2: No, ja no, ja no.
3: Crec que, sí, no
0: crec que hem eliminat la banda sonora. En tot cas, s'ha acabat el partit al Bada-Barça, s'ha acabat el partit a l'estadi, l'hem viscut amb Estrella Damm i amb la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. Us hem explicat una altra victòria, una victòria amb una maneta, amb 5 golets i amb un joc que jo crec que el culer, l'aficionat, marxa cap a casa content amb una nit de dilluns que ha pogut celebrar doncs, 5 xixarrets, amb un altre gol de Rafinha. Crec que Rafinha és pitxitxi destacat, 5 dianes. A quant té el següent, Víctor?
1: És que Kylian Mbappé amb 4.
0: Doncs Rafinha és el pitxitxi de la Lliga i a més també és el davanter centre del Barça, si és que no hi ha alguna novetat a les properes 24 hores. S'ha acabat el partit, fem una pausa molt i molt ràpida i de seguida rematem aquest Barça 5, Rayo Vallecano 2.
4: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
5: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
4: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig, després canvio això, i aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo, el teu crèdit, les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
7: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, va de Barça.
0: Dos quarts tocats de 12 d'aquesta nit. Crec que el Marc Llibre ha d'anar tirant. Marc Llibre, que vagi molt bé, si encara ets davant del micròfon, si no...
1: Encara està entre nosaltres.
8: Adéu!
0: Ja no estan... Sempre el millor tall arriba al final.
1: Quan ja hem parat de gravar.
0: S'està descollonant Frigola, s'està descollonant mitja ràdio. Aquest tall, demà al matí el penso treure perquè és del millor del partit d'avui.
3: És que no he fumat tant com ell, tio, ho sento.
1: Per cert, hi ha homenatge...
2: Com se m'està posant la porra, nois?
0: Ara.
1: Hi ha homenatge sobre la gespa, no és per Marc Llibre, però és el partit número 100 amb la samarreta del Barça de Christensen, com us dèiem a l'inici del partit. 100 partits amb el Barça, se n'ha perdut 93 per lesió i uns altres tants que va ser suplent. Però felicitats, Andreas.
0: Foto de rigor per Andreas Christensen. Nois, quantes coses deixem passar i diem, va, ja ho farem després. Després ho faig, després canvio això, després faré allò altre.
1: Bo.
0: I aquest després no arriba mai. El que sí que t'ajuden a no deixar les coses per després són les línies de crèdit a Plazo. Amb el crèdit a Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Si vols més informació, només cal que entris a plazo.es. Plazo és el teu millor aliat a les teves decisions financeres i és el patrocinador de l'MVP del partit. Què diuen les votacions a través d'aquesta aplicació amb el sistema Víctor García que tenim a la nostra disposició?
1: Víctor García, deixa'm actualitzar els marcadors. El Marc no ha acabat de votar, hi ha un jugador que no l'ha votat. Deixa'm veure a qui no ha decidit no votar a ningú que hagi jugat la segona part.
0: El seu missatge és gràcies, nois.
1: Gràcies, nois, però vota, si us plau, els jugadors que han sortit a la segona part. Sé que no canviarà res, perquè els tres millors jugadors del partit són en tercera posició Lamine Yamal, que avui ha fet dos gols, però és veritat que hi ha hagut dos jugadors que han estat una mica millor perquè han estat molt més regulars durant el partit. Un d'ells en segona posició ha estat Rafinha, pitxitxi de la Lliga i amb un motor de benzina o elèctric, el que sigui que porti el motor, però incomodat.

0: combustible. I el millor jugador del partit, segons l'equip del Bada Barça avui, és Anthony Gordon, primer MVP per l'anglès en aquesta petita competició que tenim interna. En portava dos Rafinha en els dos primers partits de Lliga. Doncs això, pòdium per Gordon, Rafinha i Lamine Yamal.
1: Doncs el britànic és avui el millor jugador del partit segons la transmissió del Bada Barça gràcies a aquesta aplicació fundada i feta per Víctor García, un senyor que avui fa 39 anys i que torna a coincidir un partit del Barça amb un aniversari seu i l'estadística diu que cada cop que coincideix també hi ha victòria del Barça o no?
0: Crec que em vaig menjar un empat a una contra el Rayo just fa... dos temporades.
1: Avui hem trencat el malefici. Molt bé, doncs anirem tancant la barraca, ja anirem tirant, perquè el diumenge torna el Bada Barça i, de fet, demà torna la graella de flashback i demà, per fi, sí, hi haurà backstage complet des de les 8 i fins a les 11 que no falti de res, com sempre, amb el Marc Frigola i amb l'Andrea Romera. Avui ha estat un dia d'estrenes, dia de novetats.
0: De retrobaments.
1: Sí, de retrobaments. I al Bada Barça, doncs, us hem explicat aquesta victòria. Res, Judit García, que vagi molt bé.
2: Vinga, bona nit, guapos.
1: Records també pel Jofre Pijuan, que avui ha estat el nostre community manager. Records aquí al Bada en Carles, que fa vacances... bueno,
0: que ets cansat.
1: Quan la resta està treballant, també és un tio molt viu. I gràcies també avui, de forma més que especial, al Marc Frigola, que li hem aixafat la guitarra amb aquesta estrena, però que prometem no fer-ho gaires vegades aquesta temporada.
0: I el bé que s'ho ha passat, sí, amb les imitacions de Judit García.
1: Sí, està... Bueno, és que el regal final era això de la Judit. Frigola, gràcies per tot.
3: Gràcies, nois.
1: Víctor, res, ens veiem aquí fora, ja pots anar a pixar, si vols. Ja deu apretar la bufeta, l'edat que tens.
0: No ho saps prou, tio.
1: Salutacions en Jordi Plans. El proper diumenge hi tornarem. Serà a partir d'un quart de 5 de la tarda. Des de l'estudi us saludarem per explicar-vos el que passi a Mestalla. Serà l'últim partit del Barça en Lliga a Mestalla, perquè la temporada que ve hi haurà el nou Mestalla.
0: Ah, pensava perquè ja sabies que descendien.
1: No, bueno, no té pinta de moment, perquè, noi, Corberan. En fi, que toquem el 2, que vagi molt bé, bona nit i fins el proper diumenge.
0: Vinga, adeu!
2: Adeu!
4: Bada Barça. El Barça com no l'havia sentit mai. Bada Barça, amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: La pintura, després d'una nova edició del Va de Barça, sí, 31 d'agost, comencem la temporada. Ja tornem a ser per aquí per fer-te companyia cada nit, des de les 11 de la nit i fins les 6 de la matinada. Amb tots els èxits de la Ràdio Musical de Catalunya, per exemple, la nova cançó d'Olivia Dean, So Easy, hola.
1: Amb Andreu Preses.

0: matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova temporada. Flashback. Avui, al matí, la mare que el va parir.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Francesc, veu fer un desplegament TV3.
5: Bon
1: que
5: escolta... dia.
6: Potser una mica massa i tot, eh?
5: Bon dia. Tornats de vacances, veiem si provocaria milers de cremades a les retines.
6: Sí.
5: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
5: Que són influencers donant pel cul.
6: Molt bé.
0: Al matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Flashback. Són les 12.

0: La cançó del Mundial i també d'aquest estiu 2026. D'aquesta manera comencem aquesta nova hora d'èxit. Són les 12 i gairebé 3 minuts. A punt Coldplay, Bizarra Pinta de Yankee, Harry Styles, Ana Mena, bon grapat d'èxits, igual que la versió 2026 de El Far del Sud. Només
1: èxits amb Andreu Preses.
0: És la versió de Jordi Stone, sí, el cuiner Jordi Roca, amb sopa de cabra, per a nit.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sense pausa.

Fine. Èxit de BTS, que és una flashback, anar buscant dos quarts d'una, amb Segurament t'estimo, ens recorda molt la música de musical, eh? És l'última cançó dels Amics de les Arts de Flashback.

0: Home, sobre la taula de mescles, si cau una mica de cera sobre els botons, no passa res, total. Només fem servir el botó del play. Els altres botons, Mac, Mec, Mic, són per fer bonic.
1: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
2: Flashback. M'agrada Flashback.
1: La ràdio oficial dels èxits.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new

0: Flashback, la ràdio musical de Catalunya.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

23 d'abril on mai t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

Superestrella, l'Aitana, des de Flashback. Anar buscant el punt de la una amb l'èxit de Taylor Swift des de Toy Story 5.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Com s'ha arribat a enganxar aquesta cançó, eh? És l'èxit de la setmana, ho serà durant tota la setmana, Flashback. Quevedo, Chris Crespo, col·laboració de luxe, la una i gairebé 5 minuts, nit de dilluns. Dilluns 31 d'agost, molts de tornada, nosaltres també, fent companyia, ara amb Beauty and a Beat, Justin Bieber.
1: Amb Andreu Preses.

Projecte alemany de Nodder. Anar buscant dos cors de dues. Ets a Flash. Mira, tenim per aquí Eva Max, Damiano David, Joe amb Michiko i també amb Jane Derulo, Manuel Turizo, a ritme de la bachateta. Una de les cançons que potser sonaran aquest divendres al Va Parir Tour a Sabadell o dissabte a Vilanova del Camí. Ara l'Alfred García. Només èxits. Vine'm a buscar.

Quin bon rotllisme de cançó, Cake by the Ocean, recuperant-la 10 anys enrere, 2016, D&Z. Arribarem a les dues. I ho farem amb Friday, de Rhythm and Nightcrawlers. També, I Just Might, quin bon rotllisme de cançó de Bruno Mars. Abans, cançó dedicada a vosaltres, a la millor gent del planeta. La signa, Mama Duixa. Què tal, com esteu? Molt bona nit. Oh, tornada a vacances.